0: Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima de ciutat. L'Ajuntament recorda el funcionament del servei gratuït Barrinet de recollida de voluminosos. El servei Barrinet permet retirar gratuïtament mobles vells, trastos i restes de jardineria davant de casa. Per utilitzar-lo, cal consultar el dia de recollida de cada zona, deixar els residus al carrer entre les 9 i les 11 de la nit del dia assignat i respectar els límits establerts, un màxim de 3 peces de mobiliari i fins a 4 metres cúbics de restes de jardineria per habitatge. Continuen els treballs de renovació de la senyalització viària al barri Centre. Les tasques es van centrar la setmana passada al tram del carrer Major, situat entre els carrers Isaac Peral i Thomas Edison. Els operaris estan repintant passos de vianants, places d'aparcament i altres marques viàries amb l'objectiu de millorar la visibilitat i reforçar la seguretat de la circulació. Les ballades de sardanes continuen aquest estiu a la plaça de l'Església. Després de la ballada d'ahir diumenge, el cicle organitzat pel grup sardanista Castelldefels continuarà els propers diumenges d'estiu a la plaça de l'Església. Una proposta oberta a tota la ciutadania que manté viva la tradició i la cultura popular al centre de la nostra ciutat. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. D'aquí una hora serà el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquesta jornada de dilluns en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens quedarà abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que el que sí voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que vam plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer aquestes activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, ja des de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja són les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti no bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones, per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que com dic ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia de Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fèiem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora, i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
1: A la tarda festa, a la tarda dels avis pels nets, que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 pel que fa a tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperant també noves instal·lacions, nous monitors, per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se creen en els seus horaris habituals, excepte els dies festius, aquest República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost, i evidentment la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tot els mateixos horaris durant l'any, simplement serà lloc primer perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i sobretot perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
1: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja doncs, d'obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Gràcies.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Castelldefels, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
0: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara d'un llibre que es titula Chicas, hablemos de dinero, haz que tus ahorros te trabajen para ti. Lo edita Larús i lo escribe Elena Moya. Ella va néixer i créixer a Tarragona, es va formar com a periodista, va cursar un màster en periodisme financer als Estats Units, finançat amb una beca Fulbright. Elena ha seguit els mercats financers durant més de 30 anys com a periodista en Espanya, als Estats Units i Anglaterra, al Periódico de Catalunya, Bloomberg, Reuters o The Guardian, o com a professional de la inversió en gestores de fons. El seu rol ve recolzar per la certificació CFA, Chartered Financial Analyst, la més prestigiosa en el món financer internacional. Elena és autora de 4 novel·les, Los Olivos de Belchite, La maestra de Republicana, La candidata i L'altra orilla, i va fundar i dirigeix el Festival Literari Internacional de Morella, el FLIM. Què tal, Elena? Molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies i bon dia.
0: Bon dia. Per què, què és el que et va decidir escriure aquest llibre, que no té res a veure amb les 4 novel·les teves anteriors, no?
1: Efectivament, perquè a veure, jo professionalment treballo al sector financer, però bàsicament perquè jo m'he viscut 25 anys a Londres i veia que la gent que jugava al meu equip de futbol a Londres, que era un univers bastant dispers i divers, semblava que tinguessin més possibilitats que feien amb la seva vida, més del que volien, que no pas les meves amigues a Catalunya o a Espanya, que semblava que tothom estigués doncs, més esclavitzat a una feina que no li agrada o martiritzat o amb una relació potser de la que no es poden acabar de marxar i trobar un pis o de realitzar els seus somnis. No? I en canvi, el meu equip de futbol anglès n'hi havia dues que se'n van estalviar, se'n van a fer el tomb pel món, unes altres van canviar totalment de carrera professional, unes altres, si les van fer fora de la feina pel que fos, es van poder reinventar. I dic, clar, perquè aquí tenen accés, a veure, és un altre tipus d'economia, està clar, no? Però moltes d'elles, a veure, han tingut la possibilitat d'invertir, han tingut uns mercats financers que els hi han possibilitat, doncs, fer créixer els seus estalvis, fer que els diners treballin per ella i en un moment donat, doncs, que de sobte tenir, doncs, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 euros, cadascú en la seva mesura, però poder realitzar els seus somnis, no? I d'una manera que et donguin independència i que t'apropin doncs, a complir els seus objectius.
0: I és el que va moure a escriure aquest llibre, el poder tenir doncs, un projecte de vida, saber com utilitzar els diners o com ens poden ajudar a fer aquests canvis, sí. No?
1: Sí, totalment, per empoderar les dones d'Espanya, perquè jo, com que treballo al sector, doncs molta gent m'ho diu, ah, és que jo no sé res de finances, i molta gent, jo escolto, no, si jo ja tinc feina, jo amb el que guanyo cada mes ja en tinc prou. Dic, però és que, a veure, si tu vols subsistir, i que també és una opció que per molts i moltes doncs és molt raonable, no? Però jo també conec molta gent que no es conforma en subsistir, que ve a la vida per ser feliç, per fer feliços els altres i per a tots ens agrada aconseguir coses, sobretot les que mai ni ens havíem plantejat que poguéssim aconseguir, o penses, no, això no és per mi, no? El de tenir iniciativa, obrir un negoci, anar a donar la volta al món, pensar, oh, això és pels altres. No, no, el que vull és empoderar la dona espanyola i catalana i dir-li, tu pots tenir tots aquests somnis, no? I la barrera em sembla que mental és més important, és més gran que la guerrera tècnica. Ara, afortunadament, hi ha moltes plataformes, assessors, que ens poden ajudar tècnicament i en quant a coneixements, jo crec que amb el meu llibre ja n'hi ha prou, no? O sigui, de saber el que has de fer i on invertir, com el gimnàs. El moment més dur de l'experiència del gimnàs no és quan estàs corrent a la màquina, és aixecar-te del sofà. Llavors, també el moment més difícil de la inversió i del complir els somnis és dir, no, jo vull, no vull estar aquí amagat o amagada darrere de la meva rutina, no, jo el meu somni tota la vida ha estat començar un taller d'això o posar-me en forma o donar la volta al món o parlar idiomes o mirar, em vull fer psicòloga o jo vull aprendre carpinteria, jo que sé, mil coses, no? O fer anar-me amb un màster en una universitat de prestigi estrangera, coses que ens pensem que no estan al nostre abast, però sí que moltes vegades sí que hi són.
0: I per on hem de començar, Elena?
1: Bueno, doncs, a veure, això no és publicitat. O sigui, ja, llegint el meu llibre jo crec que és un bon començament per molts motius. El principal és per entendre que la inversió va d'objectius. O sigui, això no va de, mira, l'inflació puja, ara no hem de comprar renta fixa, no, perquè perquè ningú sap el que faran els bancs centrals. No, ningú té una bola de cristal. A més, no és que només nosaltres ens equivoquem i els gestors de fons s'equivoquen, és que els bancs centrals s'equivoquen amb les seves previsions. Sí, no, no hi ha...

0: a mig o llarg plans, bé, molt bé, doncs pots tenir una miqueta en renda variable, que és el que es coneix com la borsa, però una miqueta en renda fixa per si les mosques, per si també una recessió. Però si el teu objectiu és complementar una jubilació, perquè no ens enganyem, el model de finançament de la jubilació a Espanya és absolutament insostenible, no donarà, i això també ja s'ha dit molt, molt alt. Llavors, si és molt a llarg termini, a 10, 20 anys, doncs sí, posa els diners a la borsa, però sense pagar gaires comissions, amb uns fons indexats, renta variable global, jo no entenc, sí, jo tinc accions a Telefònica, Repsol, bueno, això és com viure a les cavernes del món de la inversió, no? Una renda variable global que et dongui i poc a poc, cada mes, anar posant 100 eurets, 200, 500, els que tingueu, no? Els que podeu. Anar posant, perquè això és l'efecte d'interès compost. És com una bola de neu que cada cop que va baixant adquireix velocitat i es fa més gran. La inversió creix també amb aquesta mesura. A més tinguis, clar, el teu patrimoni anirà pujant i s'anirà fent més gran. I sobretot, si veieu els titulars, la força s'enfonsa, no fer res. No fer res. Si la vostra... És com si us volguéssiu comprar una assegurança quan la casa s'està incendiant. O que hi hagi esteu en un club a Nova York i hi ha unes onades i us voleu tirar l'aigua. O sigui, no, és que just quan menys us convé. I està demostrat que els inversors d'anar a peu compren quan el mercat està alt, per tothom en parla, oh, jo he guanyat, tal, i venen quan el mercat baixa, que és el pitjor que poden fer. O sigui, això tu vas a poc, anar pagant cada mes i quan t'arribi l'hora de dir, bé, jo ja he arribat al meu objectiu, jo ara vull obrir el meu negoci, vull fer, llavors sí, llavors vens i realitzes el que volies.
1: A tu, professionalment, què t'ha ensenyat el món financer com a periodista?
0: I jo sempre vaig tenir molta curiositat, abans de ser financera vaig ser periodista financera, jo vaig llegir molt, sobretot llegint, perquè quan jo treballava aquí a Espanya, lamentablement no hi havia molta gent que en sabés molt de mercats perquè el nostre país estava monopolitzat per tres grans bancs. Hi havia petites empreses d'inversió, però moltes estaven a Madrid. I també era una època on la gent, jo me'n recordo algun banquer un cop em va dir, sí, Elena, però esto son operaciones complejas, muy complejas, operaciones financieras muy complejas. Bueno, 30 anys després, ja amb el CFA aquest, jo no hi ha res financer que no pugui explicar, res, res. Hi ha un professor de finances un cop em va dir, mira, nosaltres diem 100 punts bàsics perquè si diem 1% ens entén tothom. Sí, l'època aquesta de que utilitzem el llenguatge tècnic per confundir els altres i colar-los comissions més altes, això ja ha passat. O sigui, ara per llei podem anar al banc i que ens ho expliquin clar i català. I si no poden, estem protegits per la llei per anar i dir, pues que porta un altre que m'ho expliqui millor. O sigui, el meu llibre s'entén perfectíssimament, tothom amb un mínim d'educació ho entén perfectíssimament. I ara, afortunadament, hi ha manuals d'inversió, o el meu llibre, o altres també, que ho expliquen millor cada vegada. I hi ha dones, a Espanya, de fet, és un país on moltes gestores de fons són dones, i dones increïbles que ho fan molt bé. Jo el primer que faria sí, seria informar-me, sobretot per les que no sigui un món que domineu, amb el meu llibre o altres, però és que posant a Google món de la inversió, però el que passa és que jo, clar, recomanaria el meu llibre abans
1: Sí.
0: perquè a saber el que te trobaràs pel Google i ja no parlem de la intel·ligència artificial. Però subratllo que no crec que el tema tècnic sigui el principal, eh? Per mi és més mental.
1: Tot i així, continuarà havent prejudicis a l'hora d'invertir si no s'has familiaritzat doncs, en aquest món. Recordem l'escàndol que va succeir fa uns anys amb aquells fons on gent invertia, després va perdre els diners,
0: Sí,
1: no?
0: amb les preferentes,
1: Les preferents. Per què va
0: sí.
1: passar això?
0: Bueno, sí, perquè, a veure, no estava regulat i era publicitat enganyosa, o sigui, no t'estaven dient que aquells diners es podien perdre. Ara, afortunadament, després d'allò i després de la crisi financera, el món està molt millor regulat, els bancs estan millor regulats, ara hi ha molta més policia. I si tu vas al banc i te fan signar una cosa que no entens, el banc se pot portar una multa molt gran, eh? El que passa és que jo ja sé que hi ha gent que va al banc i que li diu, però tu entens, no? I l'altre, no, però bueno, posa que sí, ja està, jo us urgiré.

0: i a totes han no fet això, a totes i a tots han no fet això, si no m'enteneu, res de res. Jo, en el fons, tot és molt més fàcil del que sembla. És, a veure, exactament quina comissió hi ha aquí. I que t'ho diguin, però totes, eh? I exigir, no és la comissió d'això i la comissió de l'altra. No, no, no, no. Un número, el total, ho podeu exigir. El total de la comissió és i demanar comissions mínimes. A les plataformes online es pot invertir per comissions de menys del 1%, I això és possible. L'avantatge, sempre ho us donarà, clar, anar amb ignorància, els hi estàs posant més fàcil, no, que doncs no sortir amb una solució òptima per tu. El coneixement sempre és bo i jo crec que un cop llegit el llibre, un cop sobretot tenir l'objectiu de dir, mira, jo el que vull és això, i llavors ja estàs dient si vas al curt, al llarg o al mig plaç. I el llibre ja ho poses per aquest perfil, aquest tipus d'actiu et donarà això. Llavors tu ja pots anar al banc i dir, mira, jo tinc un objectiu i he llegit que això me convé. Llavors que et donin una oferta.
1: Molt bé. Parlem d'una altra de les teves activitats paral·leles al teu desenvolupament professional com a periodista financera, al món financer, i és que dirigeixes també el Festival Literari Internacional de Morella.
0: Sí. Sí, sí.
1: Explica'ns una mica en què consisteix, quins són els objectius o on se senta aquest festival.
0: Doncs és l'altra banda, no? És el seny i la rauxa, com si diem, no? A veure, el món financer i el que faig. El món financer sí que és per ajudar la gent a guanyar diners i a complir els seus somnis. I amb el Festival Internacional de Morella és més a cuidar la part emocional, no? És un festival, jo vaig viure a Londres molts anys i feien el High Festival, i doncs són uns festivals, doncs tu vas a veure autors, vas a un poblet petit a Gales, vas amunt i avall, unes sessions són al pub, les altres eren al teatre, les altres eren al cine, i jo sempre havia tingut l'il·lusió d'això, portar-ho aquí, no? Jo soc de Tarragona, meitat de Tarragona, meitat de Morella, i Tarragona m'assembla una ciutat més gran, no? Això és més maco fer-ho en un poble perquè costa molt menys anar i tornar. Doncs l'any que va venir Eduardo Mendoza, doncs la gent se li podia apropar pel carrer, estava per allà sentat. Aquest any ve la Manuela Carmena, ve la Victoria Camps, bueno, hem tingut l'Empar Moliner, hem tingut el Manuel Javois, bueno, hem tingut gent a la Carme Riera, a la Nieves Concostrina, hem tingut a molta penya molt, molt interessant. Però, a part de no volem ser allò un festival per a erudits que llegeixen, es passen el dia llegint a ulleres. No, no, tenim sessions de ioga, tres cates de vins, una ruta sobre l'Espanya buida i la bretxa rural, un campionat d'escacs, una música irlandesa amb un guitarrista, un concert de cello a l'aire lliure. I, bueno, i el tema, sempre tenim un tema, i aquest any és dones, igualtat, quan? I bueno, també tindrem el panell de Chicas Hablemos de Dinero sobre la bretxa de gènere, però aquesta bretxa també la tractem amb un panell de chefs totes dones. O sigui, hi ha molta cuinera i molta cuinera domèstica, però qui té les estrelles Michelin són els homes. O sigui, aquí què passa, no? I doncs es tracta de parlar també d'aquest tema des de, per exemple, el punt de vista esportiu. La diferència entre els homes d'esportistes d'elit, homes i dones, i ve la Imma Puig, que va ser la psicòloga del Barça i la psicòloga personal de l'Iniesta, i la Nina Pont, que és la presidenta del club de bàsquet femení Manresa, que va ser la primera espanyola que se'n va anar a jugar professionalment als Estats Units, abans que el Fernando Martín. I es tracta jo dic que és com una mena d'espai cultural, millor que un jacuzzi. Jo estic allí fent una cata de vins gratuïta. M'estimo més, en lloc d'estar en un jacuzzi, m'estimo molt més estar en un convent del segle XIII on farem la inauguració, fent una cata de vins gratuïta i allí xitxat amb la Manuela Carmena. O sigui, tots els nostres actes són gratuïts també, menys quan donem menjar, perquè entenem la cultura és per tots. No volem acabar sent aquests festivals de guatxis que t'acosta 20 euros al panell. No, no, nosaltres som gratis per tots.
1: És un festival que no és competitiu tampoc, no?
0: No, que va, no, no. Tenim una newsletter i la gent la rep, però no mirem l'algoritme el tenim adormit, ni mirem res, tampoc tenim temps, som tots voluntaris, no? Però no busquem perfil demogràfic del Flimero en absolut, contra més divers i contra més i no s'ha de reservar. A veure si de sobte vinguessin 1 milió de persones, doncs sí que hauríem de posar entrades i tal, no?, per controlar la seguretat. Però anem omplint el teatre, la gent va venint, jo us animaria, no està gaire lluny, a més pots travessar el Priorat, també de camí cap a Morella, és una part del nostre país que la gent no coneix gaire, perquè hi havia una carretera dolentíssima, ara ha millorat moltíssim, i és un viatge molt maco, i sobretot és per la gent que estem a prop de les grans ciutats, és una manera també d'estar al camp. Jo vaig estar la setmana passada i encara fa una olor a romaní amb el que ha plogut, preciós. També qui vos agrada una excursió és molt maco, i el menjar, bueno, hi ha molta trufa negra, el menjar és estupendo, o sigui, es menja un filet de vedella, o peix no és un lloc de peix, és més carnívor, però bueno, uns arrossos també boníssims.
1: Quan se celebra aquest festival?
0: Doncs d'aquí hi ha una setmana i mitja. Aquest cap de setmana no el vinem, 15, 16, 17, i sí, la inauguració al convent del segle XIII hi ha el divendres al vespre i tot el dia dissabte i al matí del diumenge. I us convidaria tots a venir perquè nosaltres quan ho publiquem i vam fer la presentació aquí a Barcelona no volem likes, no volem que ningú ens doni likes, volem culs a les cadires i mans. Volem que vingueu i que participeu. De fet, aquest any també amb el tema dels vins tenim 3 bodegues locals amb vins que són molt d'autòctons de la terra de Castelló, el vino Carlón, que és un vi que s'està intentant recuperar, i intentem que tot sigui molt sostenible. Ve la del diari Ara, la Rosa Rodona, a fer la taula compartida, i allí hi haurà productors locals i ens explicaran a veure quant costa portar aquesta tomaca de la terra al plat. I ens ho aniran explicant. O sigui, intentem ser molt arrelats a l'entorn i a la comarca dels Ports.
1: Doncs per a més informació, la pàgina web del festival, flim.es, no, Helena?
0: Exactament, allí ja teniu el programa, a les 2 activitats de la taula compartida i la ruta gastro, sí que us heu d'apuntar perquè hi ha places limitades perquè es dona menjar, però tot el més és, mira, entreu i participeu. És el programa molt, jo crec que molt plural, també parlarem d'incendis, bueno, tenim un catedràtic, un morellà que és catedràtic d'aquí de l'Autònoma, en Xavi Carol, que porta els millors experts d'Espanya en incendis, que Espanya és un problema molt gran, també parlarem d'incendis, també parlarem bueno, amb la Carmena i el magistrat aquest Ximo Bosch valencià, també parlarem de la justícia, del que li està passant a la justícia espanyola, i la simultània d'escacs allí sota els porxos, perquè per qui us agradi, hi ha el darrer, jo soc molt apassionada del futbol, i cada any hem tingut un panell de futbol, no? I jo els dic als tres tenors, ve l'Antoni Bassas, el Ramon Besa i el Toni Padilla, Ramon Besa del País, el Toni Padilla de l'Ara, i els dic als tres tenors, i anem a la cafeteria de l'hotel, bueno, de gom a gom tots els anys, i allí la gent pregunta molt, i és un debat molt interessant, i allí sí que és qui guanya la Lliga, i va ser penalti, no va ser penalti.
1: I a més, l'alcalde Ramon Besa, que és un home molt atractiu explicant les coses, i molt amè, també, eh?
0: Sí, ui, el Ramon té fans allà on va. I és el 5è any que ha vingut. O sigui, de 5 flims, el Ramon ha estat el 5. O sigui, és el flim, és el poster boy del flim. A Morella se l'estima. Bueno, tenim el que ens dona pels participants, un regalet que són un oli d'oliva, Barona la Vella, d'unes oliveres mil·lenàries d'allà a Sant Mateu. Ens dona unes llaunetes pels participants, però nosaltres no podem comprar res, no? I aquest, bueno, es tira de cap quan ve el Ramon, és el, clar, perquè no viuen a Barcelona, estan allí vivent a Sant Mateu, entre oliveres milionàries, i clar, quan venen, doncs, l'Antoni Bassas i el Toni Padilla, doncs, els escolten amb uns ulls com a plats. I, clar, també ho fem per això a Morella, no?, per apropar la cultura doncs al món rural, a les grans ciutats, tothom està molt acostumat a veure tothom, però al món rural no tant, no? I és molt maco i la gent també és molt, molt agraïda. I jo faig el Club de l'Inversor, també el faig allà a Morella, està a tope. I la gent que no es pensi, perquè un any vam fer una ruta astronòmica i aquests que venien de la capital es pensaven que sortiria un iaio amb un gaiato dient: mira, avui hi ha núvol i demà plantaré tomàquets. I te van venir els de l'Associació Astronòmica de Morella amb tres telescopis que van veure allà amb un làser allí i van veure les anelles de Saturn. I van flipar aquests de la capital. Dic: mira, ens pensàvem que veníem aquí a una ruta d'agricultors i sembla que estiguem a la NASA.
1: Molt bé, doncs, Elena Moya, moltíssimes gràcies per aquest llibre, Chicas, hablemos de dinero, que tus ahorros trabajen para ti, molt pràctic per saber, per tenir més cultura financera, i èxit amb aquesta nova edició del Festival Literari Internacional de Morella. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Bon dia, Elena.
0: Bon dia.
1: Adéu.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: I fins aquí l'Així Som d'avui dilluns, un dilluns així una mica amb calma, no? Em sembla, des d'aquí, des dels estudis, que anem veient als carrers, avui sembla que hi ha poc moviment, la gent la veiem una mica cansada, eh? No sabrem per què serà, no serà pel partit d'ahir, no? Doncs esperem haver-vos apropat un dia més tota l'actualitat de Castelldefels, haver-vos descobert també projectes i persones que contribueixen a fer ciutat. Recordem també a l'àmbit informatiu que Castelldefels ha prorrogat la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. Aquesta serà una de les notícies de la que coneixereu més detalls a l'informatiu que ja tenim a tocar. En uns minuts començarà la companya CNI de Martín amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Important, aquesta tarda tenim el punt i l'itinerant del Departament d'Igualtat i Feminisme. Ja sabeu, hem comentat que estarà a Castelldefels en horari de 4 a 7 de la tarda a la platja. En concret, s'ubica davant de la Biblioplatja, al passeig marítim 133. Aquest punt lila oferirà informació sobre els recursos d'atenció a les violències masclistes, un espai d'escolta i orientació per a qualsevol persona que ho necessiti i activitats de sensibilització per a totes les edats. I ens ha marcat el context avui de l'Així Som amb diverses entrevistes de l'àrea de feminismes. Hem parlat amb Diputació de Barcelona sobre punts lila, també sobre l'àrea de feminismes i igualtat de la DIVA i els diferents projectes i exposicions que arribaran al llarg del nou curs escolar, entre cometes, no? A partir del setembre. Hem fet al voltant pel comerç. Avui ha anat sobre viatges, ens hem apropat a Viajes Carrefour i, a més, també hem parlat de l'escola d'estiu de la gent gran, que encara tenim uns darrers dies de tallers dirigits a les persones grans de la ciutat. Finalitza aquest 24 de juliol aquesta escola d'estiu, una gran oportunitat per a les grans persones que tenim aquí a Castelldefels. I amb això us recordo ja per acabar que podeu recuperar aquest programa a radiocastelldefels.org i desitjar-vos que acabeu de passar un gran dilluns, ànims amb aquesta setmana i que, doncs, que nosaltres tornarem demà de nou amb una nova edició de l'Així Som. Fins aviat, fins demà a les 10. Molt bon dia.
1: Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
5: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
6: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
7: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldefels. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Historia.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
6: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Altra vegada junts, amigues i amics de les havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començarem avui amb un vell poema de la poetessa Narcisa Oliver, convertida en havanera per al mestre Bastons, que ens interpretarà el grup Provo. Es diu El Pensament. Voldria ser per tu, gavina, per tu, si cal, rossinyol, i en el bec duré una flor que és un pensament per a tu, amb records de la carícia dels vents que junts sentíem. Que bonic, no? Ens dona la música uns tocs de melangia que va agafant força i va afavorint els sons amb una tornada molt, molt melodiosa. El pensament i por bo.
9: Si quan mires la mar tons ulls brillen

Aquí teniu ara, amics meus, l'acordeó del grup Peix Fregit, sonant ben fort en aquesta dolça manera que es diu Dels teus ulls una mirada. La teva mirada encén una flama en el meu cor. La meva vida ja és un cruel turment i vaig morint d'enyorament. Jo t'aniré contemplant en cada estel a les nits des de la barca. Veig en aquesta mirada clara i serena uns ulls melancòlics i plens de somnis un tant llunyans. Dels teus ulls, una mirada amb Peix Fregit.

Anem ara amb el grup Mar i Vent a cercar una sirena. L'havanera es diu La sirena i la lluna. La lletra és d'en Carles Casanovas i la música del mestre Bastants. Un vell mariner explica la història d'una noia amb cua de peix que amb lluna plena i a mitjanit surt entre les roques quan tot és dormit. Una nit de lluna plena, la llum de la lluna la il·lumina amb rajos de plata, mentre ella s'esmunya entre les ones. És una història ben tèrbola, no trobeu? La sirena i la lluna, amb el grup Mar i Vent.

La propera s'anomena A la sombra d'un palmar. Qui vol acompanyar a una jove que viu sola sota una palmera? Té una boca de coral i per ulls dues estrelles. Ella té un desig de companyia que l'està agullonant, però no en té una altra que revolir-se en la seva palmera. Li anem a fer companyia? Ens la canta el grup Arborada, A la sombra d'un palmar.

Amb lletra de Guillermina Aremburu i música de Maria Teresa Vera, escoltarem ara un bolero habanera preciós que ens canta el grup Por Vell. Què t'importa que t'estimi si tu ja no em vols? No cal recordar els amors que hi han passat. Si tu m'estimessis com 20 anys enrere, si les coses que un vol es fessin realitat, bueno, veiem aquí una melangia calmosa, llunyana, resignada i molt plena de silencis. Por Vell, amb 20 anys.

El duet La Taverna tanca avui la programació, tot interpretant l'havanera Mirada Blava. Lletra i música és de Ferran García. Ella és sola a les roques, mirant la mar, sola a l'espigó, amb uns aires melancòlics i la seva mirada blava i els ulls plens de llàgrimes perdudes. Allà, a l'horitzó, estava plorant a raig, a llàgrima viva. Els ulls li coien. Amigues i amics, us espero la setmana vinent. Adeu i molta, molta salut. Cuideu-vos. Us deixo amb Mirada Blava i amb el duet La Taverna.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts, amigues i amics de Les Habaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb una habanera molt popular. No té un autor conegut. Es diu Calavera. És una composició una mica escabellada, molt divertida. Es canta molt a les escoles i el públic s'apunta a cantar-la per la seva fàcil tornada. Ens la canta el grup Cavall Bernat. El va fundar Ortega Monasterio l'any 1965. Som-hi, Cavall Bernat i Calavera.

0: Fem un canvi total amb la tonada. La propera es diu Oració del pescador. La va composar en Carles Casanovas. Canta una pregària marinera. És difícil de valorar la religiositat d'aquells pescadors, però aquí en tenim una mostra de la seva fe. Ens la canten Alfons Carreras i Càstor Pérez. Són un conegut duet de cançons de taverna. Oració del pescador per al duet Alfons Carreras i Càstor Pérez.
1: Qui ens crea el mar i la terra?

La poetessa Antònia Vilàs fa una bella poesia en la lletra de la propera havanera, que es diu El Pla de l'Empordà. La música és de Francesc Salce, que va néixer a Pont de Muntanya, a prop de Tremp, a Lleida. És el fundador del grup Mar Endins. La van composar el 1983.

Ell actuava molt als clubs de jubilats, on és molt conegut a tot el nostre país. Aquesta manera ens canta l'amor d'un pastor amb una sirena, al vell Pla de l'Empordà, explicant-se el seu idili amorós totes les nits. Al trencar l'alba, el pastor torna amb el seu ramat d'ovelles i la sirena torna a la seva mare, tot i esperant la nit amb dos per tornar-se a trobar i reviure el seu amor. Ens la canta el grup Xató, al Pla de l'Empordà.

Bé, amics, fem un canvi total. Ha arribat l'hora. Ens n'anem a Andalusia. I especialment a Cadis. Allí van arribar per primer cop a la península les primeres habaneres, amb tot el seu sabor del Carib. El periodista Antonio Burgos i el músic Carlos Cano han contribuït molt a difondre les habaneres a l'Andalusia. Escoltem, doncs, Habaneras de Cádiz i ens la canta Carlos Cano, Habaneras de Cádiz.

Bueno, continuem el recorregut per Espanya, per l'Espanya de les habaneres. I ara escoltarem una habanera basca, molt popular, a l'autor no és conegut. I l'habanera es diu Joche Miguel. Al País Basc, cada poble que va canviant totes les estrofes per fer-se l'habanera més seva. Però els canvis en la lletra s'empressen al voltant de dues coses: de la gelosia i de les banyes. Tots els bascos la coneixen i tots la canten, tot i fent molta conya, una mica pujada de to, amb totes les lletres que incorporen. Ens la canta el grup Bufa Marinada i la manera, repeteixo, es diu Joche Miguel.

Vull atendre ara una petició de l'Àlex, un oient del programa. Vol sentir Mare vull ser pescador i la dedica a Lucía, la seva mare. La música i la lletra són de la poetessa Antònia Vilàs. Va escriure el seu primer poema, l'Antònia, l'any 1978, i al morir la seva mare ja no va poder parar d'escriure. La lletra d'aquesta manera ens diu que un jove, malgrat la seva mare volia que fos frare, ell volia ser pescador, com ho fou el seu pare, tot i que va morir a la mar. La seva mare no vol tornar a patir una altra mort i vol que sigui frare. Àlex, per tu i per la teva mare, Lucía, Mare, vull ser pescador. Ens la canten les veus del mar. Amb aquesta havanera me'n vaig, amigues i amics de les havaneres. Molta salut. Us espero la setmana vinent. Us ha entretingut Ramon. Les veus del mar, amb Mare, vull ser pescador.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.

0: Són les 6.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tenis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
1: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i polsa gariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
0: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques dels objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: Valoracions en un sentit diferent, com la de la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya, sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
1: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continuem amb temes de la secció de política, perquè tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
5: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
1: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
10: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
1: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
11: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
1: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sotscap territorial dels bombers.
12: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
13: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevants.
1: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
15: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
1: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
17: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
1: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme, perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
18: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
19: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
18: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
19: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
18: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
1: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
20: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
21: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nats especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
20: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
1: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
22: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
1: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país. Amb més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
0: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi a la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela. I acte seguit, la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
2: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
4: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
23: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha 3 futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roi Albert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i 2 pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder. Really, really sad to see.

0: del torneig de Yashi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La Bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. Trescat Info.
1: Són 6:45.
2: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En 2 escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
1: Esports.
2: Amb el David Ubach.
0: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als Palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
2: I del temps, tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts, la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 2 dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En 2 escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
2: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. 2 mesos més tard, va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en 500.000 d'euros. el propietari d'Anàlisis Relevante i també el president de

0: de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3Cat Info.
4: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
5: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament dues setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un bart al número 56.
3: Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro La Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
8: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro La Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
9: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està en està un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'Exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
10: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
11: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
10: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
11: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
10: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
12: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
13: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
0: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
15: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
14: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6%, amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
15: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
14: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
16: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs, tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
0: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
17: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
18: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
17: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles en tenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
18: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
17: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
0: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, Territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
19: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
0: Ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
15: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
20: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
15: Carolina Moy és guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
21: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot, doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
15: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
22: Well, I knew about Game of Thrones.
21: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres. Sí, sí.
15: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
23: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà. M'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
15: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: I un altre de cinema. And everyone makes fun of them. Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Sala.
2: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també del tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
0: A més de la pel·lícula, a Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, F-Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
4: Esports.
0: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
5: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
6: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
5: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
24: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
5: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Paralà de l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
25: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
5: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
4: 3CAT Info.
5: Encara en futbol afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info.
5: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
3: Really, really sad to see.
7: Em sento molt trist de veure que en Jon ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El tour no serà el mateix sense ell.
5: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu, ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts a tothom. Un dia que ens llevem amb 17 graus a Castellar de Nuc, 23 graus a Horta de Sant Joan i 27 al Port de Barcelona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Continuem amb aquesta calor i una altra nit tòrrida, no? A bona part del litoral, sobretot al centre i al sud del país, em sembla.
1: Sí, sí. De fet, de moment no hi ha canvis a la vista fins dissabte. Dissabte sí que es posen d'acord tots els models i doncs es veu que tindrem una entrada d'aire més atlàntic que farà que la bombolla d'aire càlid que porta molts dies instal·lada sobre del Mediterrani, setmanes, doncs viatgi una mica més al sud i no ens afecti tant de ple. Tot plegat, aquest aire, evidentment, serà més temperat, no tan càlid, i notarem un descens de les temperatures entre dissabte i diumenge, fins i tot dissabte, amb alguns ocells o algunes tempestes. Però fins allà llavors, molta paciència i, per tant, haurem de continuar patint aquestes nits d'insomnis i aquests valors de temperatura que els diurns a la zona més calorosa del territori, sobretot cap a Ponent, Franja Ponent, Pla Lleida, que és on hi ha avisos de calor, aquí doncs, es poden assolir, com ahir, i superar fàcilment els 40 graus.
0: És a dir, que fins dissabte, en principi, cap canvi. Jofre, que, per cert, ahir a l'Hospitalet de Llobregat vam tenir un esclafit que va tombar una vintena d'arbres, és veritat que en principi ningú no va prendre mal, però això va arribar sense cap alerta. Suposo que els esclafits són difícils de preveure, no?
1: Bé, sí que ens constava en alguns models que a la tarda hi havia una línia de nuvolades càlides que podien donar alguns fenòmens adversos, però eren fenòmens molt locals, a més, l'hora no estava molt concretada i, a més, també s'esperava més al sud. De fet, va ploure molt més al Priorat o a la Terra Alta, amb 10, 11 o 12 litres per metre quadrat, al Falset, per exemple. Aquí van arribar en forma de 4 gotes, però bé, aquestes nuvolades a vegades poden comportar aquestes ventades. La majoria no van passar dels 40-50 km per hora, però sí que a l'Hospitalet doncs, va haver-hi aquest esclafit puntual que va causar aquest fenomen difícil de predir.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: És important destacar que en aquest esclafit de l'Hospitalet de Llobregat, que hi ha imatges bastant espectaculars, no va prendre mal ningú, que consti de moment. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes instal·lacions del municipi que han quedat fetes malbé, però ningú no ha tingut ferides arran d'aquest esclafit, que va durar ben pocs minuts, però que, com passa en aquests casos, doncs és una ventada que és molt potent i realment afecta diverses instal·lacions de la zona. A banda d'això, avui l'atenció es torna a desplaçar a Madrid després del canvi de guió, després del canvi inesperat en el cas Zapatero. Tant l'empresari i amic de l'expresident espanyol Julio Martínez com diversos alts càrrecs de l'aerolínia Plus Ultra han implicat José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia en diversos escrits que han fet arribar el jutge que investiga el cas. Avui, justament, declara davant del jutge que investiga Zapatero l'empresari Julio Martínez, l'amic, en teoria, de Zapatero. Serà un mes després que ho fes l'expresident.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Doncs bé, ara tant el seu amic com els responsables de Plus Ultra neguen aquesta versió de Zapatero. Diuen que va ser l'expresident qui va liderar les gestions clau pel rescat de l'aerolínia de Plus Ultra a canvi d'una comissió d'un 1% d'aquest rescat. El moviment de Julio Martínez arriba poques setmanes després, evidentment, i avui tothom ho té al cap, de la sentència contra l'exministre Ábalos. Una sentència en què en va sortir molt ben parat l'empresari Víctor de Aldama, després de col·laborar amb la justícia admetent els delictes. De fet, els jutges del Suprem van deixar per escrit que l'estat de dret ha de premiar els comportaments que contribueixin al descobriment i acreditació de delictes greus. Això és el que deia el Suprem, i el propi Aldama deia això.
3: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Espero que els altres que vinguin enrere col·laborin, deia l'empresari Víctor de Aldama, a qui sovint s'ha identificat com el corruptor d'aquesta trama, però que en un moment determinat va sortir-ne molt ben parat després de col·laborar i d'assenyalar, alguns diuen que sense proves, a l'exministre Ábalos, per exemple. Avui analitzarem en temps d'àgora com es pot complicar la causa per part de José Luis Rodríguez Zapatero. Això avui, que encara en el terreny polític, però aquest estrictament polític, tindrem una estrena a la reunió del govern de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, el nou titular del departament en substitució de Mònica Martínez Bravo, que explicàvem que deixa el càrrec per voluntat pròpia. El conseller Moreno s'estrena avui a la reunió del govern. L'oposició creu que ella hauria d'haver aprofitat aquesta situació per fer més canvis al govern. Tot això enmig de la celebració de la selecció espanyola a Madrid per la segona estrella, pel segon mundial.
6: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado,
5: y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferrán, Ferrán, Ferrán, Ferrán!
0: Rodri reconeixia així en aquesta celebració, on, per cert, hi van anar fins a 2 milions de persones. Reconeixem aquestes paraules del paper del golejador a la final. Encara sobre el Mundial i les dues sobre l'Argentina, dues coses de les últimes hores. Leo Messi, a les xarxes, ha felicitat Espanya, admetent, això sí, que la derrota ha deixat una ferida. I dues, la FIFA ha anunciat una investigació per analitzar si sanciona alguns dels jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit. Ahir van circular, i molt, i no només a Europa, sinó molt particularment als Estats Units, les imatges d'empentes o de cops a jugadors espanyols per part d'alguns dels futbolistes de la selecció argentina. Així comença aquest dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Però, de moment...

0: Repassem els primers titulars del matí amb el Pol Foradat de la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Afecta el Dama.
2: L'empresari i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra després del gir de guió en les últimes hores. La seva defensa ha presentat un escrit al jutge Calamba en què implicava directament l'expresident del govern espanyol en el rescat de l'aerolínia i afirmava que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir.
3: A part es compromet a col·laborar i a contribuir a aclarir els fets, la seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, que en un altre escrit el jutge admet el pagament a l'empresa de Martínez Martínez i a l'expresident espanyol un pagament condicionat a l'obtenció del rescat.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
4: 24 hores abans de comparèixer aquest matí a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante escriu al jutge Calama que vol col·laborar i contribuir a aclarir els fets que s'investiguen. Explica que Zapatero, com a assessor principal de la companyia, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat de Plus Ultra i reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec. Això també és el que confirma el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, en el seu escrit al jutge Calama. Diu que van pagar més de 500.000 d'euros a través de 3 societats i de diversos pagaments en espècies al propietari de la consultora en què Zapatero feia d'assessor. Una xifra que coincideix amb l'1% dels 53 milions d'euros que va rebre Plus Ultra. Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Avui ho abordarem, això, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant no declara.
5: Sobre el cas Koldo, Jessica Rodríguez, exparella de José Luis Ábalos, s'ha negat a donar detalls davant el jutge sobre les dues feines que va tenir en empreses públiques. L'Audiència Nacional sosté que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar.
0: Per ara, no.
2: Tot i l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes espanyol no aplicarà el perdó a la trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. De fet, ha desbloquejat la investigació per saber d'on van sortir els diners.
0: Joan Vilaplana.
6: De fet, el tribunal ha reactivat el procediment contra la trentena de demandats. L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats. Consideren que, si fos així, l'amnistia no estaria emparada per la sentència d'Europa. El tribunal ha donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons. També hi ha hagut moviments pel que fa als 12 CDRs encausats. Les seves defenses han dirigit un escrit a l'Audiència Nacional demanant l'amnistia i l'arxivament de la causa. Els magistrats, però, no hi diran la seva fins després de les vacances, perquè volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estrena.
3: El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, s'asseurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals.
7: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques o objectius. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
5: Martínez Bravo deixa el càrrec després de les crítiques rebudes pel fet de viure a Madrid, per suposades irregularitats en pagaments de pisos a extutelats o per les violacions de menors tutelades que s'escapaven dels pisos. Justament aquesta setmana el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA.
0: Queda curt.
2: El primer canvi al govern d'Illa arriba pràcticament a mig mandat i l'oposició considera que el president hauria pogut aprofitar per fer una remodelació més a fons. La gran assenyalada per la majoria de partits de l'oposició és la consellera de Territori i Portaveu, Sílvia Paneques. Sentim Salvador Vergés de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
8: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres, doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
9: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
0: Relleu natural.
3: Les entitats del tercer sector, en canvi, entenen que la consellera l'ocupi ara, que hi era el número 2 del departament, Cinta Pasqual, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i Martí Batllori, de Càritas, a 3Cat Info.
10: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
11: Hem de demanar que augmenti la inversió social i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: 4 minuts i arribarem a 7:45. Crim de Figueres.
5: Segons ha pogut saber TV3, fonts de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella.
2: El crim es va cometre el 19 de maig i els 2 dies anteriors l'assassí havia estat detingut per agressió i per trencar. l'ordre d'allunyament, el que es va despertar força alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas de Figueres.
0: Miquel Jarque.
1: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
12: És evident que la valoració del risc no és la correcta. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
1: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detingut.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort violenta d'una dona dissabte a Soses, al Segrià. El cos de la dona, de 75 anys, va aparèixer en un camp de blat de moro. Ahir a la tarda va quedar detingut un jove relacionat amb els fets.
0: Júlia Albacar.
13: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi i que avui encara està de dol oficial. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Baixen.
14: Un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis, amb 9 casos, gairebé s'han duplicat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que es va fer ahir a la capital catalana.
0: Més detalls, Sèria Forment.
15: Entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, un 21%. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. Els homicidis, en canvi, passen de 5 a 9, la majoria vinculats als delictes amb armes de foc i tirotejos entre bandes criminals. Una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
15: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior dels vehicles, en establiments i al carrer. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense aigua.
2: L'Ajuntament de Tordera, al Maresme, un municipi de 19.000 habitants, reparteix aigua embotellada a tots els seus habitants i no sap quan tornarà a ser potable la que surt de l'aixeta. Només en una part del terme l'aigua de boca no és apta per al consum, però per prevenció s'ha ampliat la mesura a tots els veïns.
0: Tordera, Marta Vallès.
17: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi. Però per seguretat, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que explica Pere Garcia, regidor de Coordinació de Govern.
18: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apte o no apte.
17: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
18: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
17: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. Des de Tordera, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En sort.
14: Sense cap alerta meteorològica, l'Hospitalet de Llobregat va viure ahir a 6:45 de la tarda un esclafit de pocs minuts que va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia.
2: Les ratxes de vent de fins a 90 km per hora van fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'Avinguda del Carrilet. No hi va haver ferits, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola. Juli Escritx és comandant dels bombers.
19: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta
2: era soda.
0: Continual.
14: El risc d'incendis a Catalunya, 74 municipis de 13 comarques estan avui en risc extrem, una alerta que s'allargarà durant tota la setmana. Continuarà fent molta calor, el pic s'espera per a dijous i a partir de divendres tindrem més vent. Aquesta combinació, juntament amb la falta de pluja, preocupa els bombers.
0: 38 municipis.
2: Són els que s'han hagut d'evacuar a Guadalajara per l'incendi que crema des de dijous passat a la Sierra del Norte d'aquesta província de Castella-La Manxa. El foc continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees. hectàrees.
5: La Diputació de Sòria ha activat l'alerta al nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia, com explica el responsable de l'operatiu, Juanjo Fernández.
20: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: I encara parlant de la natura, nou atac.
2: D'un os a un ramat a la Vall d'Aran. És com a mínim el que denuncien els ramaders d'Isil, d'Alt Àneu, només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar d'un poble. Territori, però, descarta l'os com a responsable d'aquestes morts de bestiar.
0: Pau Rovira, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia. En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, el Departament de Territori sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
0: Un quart i tres minuts de 8, 550 milions d'euros.
5: És la multa que Brussel·les ha imposat a la plataforma xinesa AliExpress per haver permès la venda de productes il·legals i falsificats dins del seu portal web. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos.
0: Desè dia.
2: D'atac dels Estats Units contra l'Iran. De fet, des del final de la treva, començament de juliol, Washington intenta limitar la capacitat ofensiva iraniana contra la navegació comercial a l'estret d'Hormuz.
5: Igual que havia passat en els últims dies, Teheran s'hi ha tornat atacant amb míssils i drons bases nord-americanes a la regió del Golf Pèrsic. També manté la pressió sobre l'estret d'Hormuz i els vaixells que intenten passar per aquest punt.
2: Aquesta mateixa matinada, fonts de l'Agència Britànica de Seguretat Marítima han informat que un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat tocat per un projectil mentre navegava davant les costes d'Oman. Els tripulants han abandonat el vaixell amb bots salvavides.
0: I abaixar el cost de la vida.
5: És el primer i principal compromís del nou primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha començat a perfilar el seu executiu.
0: Londres, Quim Olivares.
22: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
23: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència. The
22: welfare bill down. Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mig segle de música.
2: El Teatre Grec acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la identitat musical del festival al llarg de mig segle, des de Maria del Mar Bonet fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tarta Relena.
0: Marta Vives.
24: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, ha alçat l'espectacle amb reivindicació política.
25: I que et treguin aviat el polític responsable i saigo no que mai va servir per res.
24: A Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel, passant per Lucía Fumero, Tarta Relena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb vaixell a Grècia de llac. I Estrella Morente, que tot i sentir-se una intrusa...
26: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo?
24: Un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants, una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una ballada inoblidable. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
27: Bon dia.
0: 2 milions d'aficionats celebren el Mundial pels carrers de Madrid.
4: Després de les recepcions institucionals, una rua multitudinària pels carrers cèntrics de Madrid, en final a la Cibeles va posar punt final a la festa. Ferran Torres va ser un dels més corejats.
6: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
4: I Cucurella.
7: Cucurella!
0: I la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina.
4: Un cop es va acabar el partit, abans de l'entrega de trofeus, baralles entre jugadors damunt la gespa, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles xifra 900 milions de dòlars l'impacte directe econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions de dòlars.
0: I Messi felicita Espanya i diu que costarà molt tancar la ferida.
4: A través d'un missatge a les xarxes socials, diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial, amb el suport que ha rebut ell i la selecció de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran, que costarà molt recuperar-se de la derrota al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer, va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or als anys 78 i 79. I avui s'estrena l'última setmana del Tour de França, una crono amb un port de segona categoria, amb Pogacar com a líder.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si a aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: 28 de desembre de 1953.
27: I el número de la sort, el...
28: 5.
27: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I ara que s'ha acabat el Mundial i molts esteu a punt de començar vacances, o hi sou, repassem un estudi que parla de les cançons més susceptibles de provocar accidents quan conduïu.
2: Un despatx d'advocats especialitzat en indemnitzacions ha provocat un estudi a partir de la recerca de la Universitat Bond d'Austràlia que recull dades d'accidents de trànsit i de la Fundació del Son. I han classificat les cançons sobre si són aconsellables o no per conduir.
30: Never.
2: Cançons amb menys de 80 pulsacions per minut, com aquesta, no són recomanables. És cert que redueixen ansietat i poden ajudar a detectar perills a la carretera, però poden generar també massa calma i fer que es redueixi la tensió. A Espanya es calcula que el 7% d'accidents mortals els provoquen la somnolència. En canvi, les cançons amb més de 120 pulsacions per minut poden causar estrès, sobreestimular el conductor o portar la imprudència. Per això tampoc no són recomanables. L'estudi diu que un 18% dels conductors posen cançons així quan se senten cansats. Segons diu, pot funcionar, però amb un efecte temporal. Així doncs, la franja recomanada segons l'estudi la constitueixen cançons de tempo mitjà, com aquesta, d'entre 85 i 110 pulsacions per minut. Aquest és el punt que pot augmentar l'alerta i reduir la fatiga sense sobreestimular el conductor més del compte. Aquest tempo mitjà s'assembla a les cançons recomanades per fer un massatge cardíac a algú que tingui un atac de cor. Hi havia diversos manuals que expliquen que aquesta cançó o el Stayin' Alive dels Bee Gees són les millors per seguir el ritme i fer les compressions.

0: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui els comentaris televisius del Mundial.
1: Ir, vaig passar-me prou estona veient les cobertures televisives de l'arribada dels jugadors de la selecció i de com la gent va viure la final, i vaig arribar a la conclusió de que hi ha més comentaristes i experts futbolístics que futbolistes. I després, per favor, ho demane que algun grup indi faça ja un himne per si Espanya torna a guanyar un Mundial de 5 temps i podem deixar d'escoltar el Viva Espanya de Manolo Escobar, que no puc més.
0: I la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Per a tota la humanitat, perquè un dia com avui, de l'any 69, l'home va posar els peus per primera vegada a la Lluna.
2: La història alternativa sobre què hauria passat si els russos haguessin arribat a la Lluna abans que els nord-americans. La pressió política obliga els Estats Units a accelerar els seus programes espacials, fet que porta a missions més ambicioses i també a la incorporació de les dones a astronautes, cosa que trenca moltes barreres de l'època. Combina trames centrades en la rivalitat entre les dues potències, els avenços tecnològics i els conflictes familiars i personals dels astronautes. Una sèrie creada pel mestre de la ciència-ficció, Ronald D. Moore, al darrere de grans sèries i pel·lícules com Star Trek o Battlestar Galactica. Té 5 temporades que trobareu a Apple TV.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
0: I arribarem a 2:15, com sempre, repassant un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
5: Ja tenim més de 7.000 habitatges, 4.000, 3.000, 25.000, 250.000, 1.832 i 921 estan en estudi.
6: Bueno, pues jo faig pisos.
7: Estàs bé, Carles? Avui al Parlament se celebra la segona jornada del debat de política general amb les intervencions de tots els grups parlamentaris.
8: Sí, ahir va parlar el president Illa en una intervenció que es podria resumir amb un titular, lo de l'habitatge.
9: Escolta'm una cosa.
7: Passem a la porta, què passa? Bon dia.
9: Si el president de la Generalitat necessita un cop de mà per tirar endavant les obres dels pisos aquests per pobres...
8: No són pisos per pobres, president Laporta, és habitatge públic.
9: Bueno, fota-li el nom que vulguis, però si el president...
8: Habitatge públic, és habitatge públic.
9: Si el president necessita algun contacte amb una constructora, jo conec uns turs que, hòstia, fot una feina fina.
8: No crec que li interessi contractar...
9: L'IMAC, es diuen.
8: Sí, ja sabia que anava per aquí.
9: Us deixo aquí la targeta.

0: Un dia que avui mirem a Madrid perquè declara davant del jutge l'empresari i teòric amic de Zapatero, Julio Martínez. Això després del gir de guió de les últimes hores. La seva defensa, la defensa d'aquest empresari, ha presentat un escrit al jutge en què implica directament Zapatero, l'expresident espanyol, en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. No només això, afirma que Zapatero liderava i controlava les passes que s'havien de seguir. Aquest moviment arriba després de la sentència contra l'exministre Ábalos, en què, recordem, un altre empresari, Víctor de Aldama, va sortir molt ben parat després de col·laborar amb la justícia. De fet, el propi Aldama, després de la sentència en què quedava molt ben parat, no trepitjarà la presó, deia això.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Això deia Aldama ara fa tot just uns dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Serà el mateix dia que, després de 2 anys de legislatura, el govern de Salvador Illa ha fet el seu primer canvi. Avui, Raül Moreno s'estrena com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió a la reunió setmanal de l'executiu català. Serà en substitució de la fins ara consellera, Mònica Martínez Bravo. L'oposició creu que s'hauria d'haver aprofitat el canvi per fer-ne més.
2: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides, com són la llei del tercer sector de Catalunya.
0: En canvi, el president Illa, com sentíeu, defensava aquesta continuïtat al Departament de Drets Socials. Sobre l'assassinat d'una dona a Figueres, ara fa 2 mesos, segurament el recordareu, a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, la fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal de no demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona que va morir literalment a ganivetades. I amb les calorades, l'Hospitalet de Llobregat va viure a la tarda un esclafit de pocs minuts, això sí, però les ratxes de vent van arribar fins als 90 km per hora. Ningú va prendre mal, però van caure ben bé una 20ena d'arbres. Juli Escritxa és comandament dels bombers.
3: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: I els esports, Robert Prat.
4: 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Campionat Mundial de Futbol en una rua que acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit i Messi felicita Espanya pel Mundial i assegura que aquesta ferida costarà molt de tancar.
0: Repassem ara el pronòstic del temps amb el Jofre Genoé. Bon dia, Jofre.
5: Bon dia, doncs continuem amb aquest ambient calorós de canícula, de temperatures que de nit i matinada són poc suportables a la façana litoral i prelitoral, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus, matinades i nits tòrrides, sobretot, doncs, com dèiem, a la costa, costa central, especialment, amb valors que no han baixat dels 25 a 27, i màximes que, sobretot, cap a ponent, poden superar fàcilment els 40 graus. Això es pot mantenir més o menys fins divendres que ve, per tant, gran part de la setmana, amb un panorama de sol, polsa gran en suspensió, i aquestes petites nuvolades que des del sud del país van avançant pel litoral, prelitoral, poden arribar també a endinsar-se cap a l'interior. Les esprenc més esquifides que no pas ahir, i si hi ha alguna gotellada a prop dels ports, amb unes marinades actives a les zones centrals de la jornada.
0: Gràcies, Jofre Genoé. I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que ens expliques. Bon dia.
6: Bon dia. Doncs avui al matí hi ha molts problemes a l'R13 i l'R14, on la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'una incidència que hi ha hagut per un nou robatori de cable de coure. Els usuaris que necessitin fer aquest trajecte poden comptar, això sí, amb el transport alternatiu per carretera, els autobusos que ha posat Renfe. I, d'altra banda, també hi ha diversos usuaris que s'estan queixant dels retards que avui al matí ja a l'R1, la línia del Maresme.
0: Gràcies, Maria. Ens falta les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com ho tenim, això?
7: Doncs a aquesta hora, lentitud amb aturades als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona, la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, ronda de dalt de Trinitat a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a la ronda litoral hi ha molta densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i també a Santa Coloma, direcció cap al nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, una mica més, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però, de moment... Moment de fer un cop d'ull a com tenim la premsa. Vaja, com tenim. De què trobem avui a la premsa? De què trobem els diaris? Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, les celebracions de la victòria d'Espanya al Mundial, literalment a tot arreu, eh?
8: Sí, foto de la rua dels jugadors per Madrid a tota pàgina, la premsa esportiva, èxtasi, titula El Mundo Deportivo.
9: Apoteòsic, diu el diari Esport, el nostre èxit és el vostre, afegeix l'As.
8: També és el tema de portada de la premsa generalista, amb les mateixes fotos, però mides una mica més.

0: Discretas.
1: I amb tres paraules, bany de masses, que es repeteixen en almenys tres diaris.
2: El periòdico Bany de masses pels reis del món, La Vanguardia, els bicampions del món reben un bany de masses.
1: I s'hi afegeix El País amb el titular Un bany de masses mundial. Se'n desmarca l'Ara, que titula Retorn triomfal dels mundialistes.
2: Tot plegat també treu el cap a les editorials i els articles d'opinió. A La Vanguardia, Jordi Juan diu que la roja és un miratge.
1: I demana que no es caigui en la temptació de convertir-los en un símbol d'una concòrdia general que avui no existeix a Espanya.
2: I al Punt Avui parlen de futbol i assimilació nacional.
1: En un article titulat La Roja entra per la Diagonal, on es parla d'una operació per fer que els catalans sentim com a pròpia aquesta victòria.
2: Altres temes de portada, l'arribada d'Andy Burnham a Downing Street.
1: Llegim a l'Ara, que promet un nou model polític i econòmic al Regne Unit.
2: L'editorial del periódico, però, es titula Nou Premier, vells problemes.
1: I subratlla que haurà de recuperar el suport d'un electorat decebut i contenir l'ascens de Reform UK.
2: I per acabar, Zapatero, que també apareix arreu.
1: Ens quedem amb La Vanguardia, que titula que va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra, segons ha confessat el seu amic Julio Martínez.
3: Més coses de la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
4: El Financial Times ha fet números. La FIFA ha guanyat en aquest Mundial uns 11.400 milions d'euros, quasi el doble que Qatar. Un salt quàntic que en alguns casos vulnera les normes de protecció al consumidor. Abusiu preu de les entrades, una plataforma oficial de revenda d'etiquets en què la FIFA cobrava un 15% de comissió tant a compradors com a venedors, o venda de mercaderia exclusiva. Per cert, si volen, poden comprar un trosset de gespa on es va jugar a la final i una entrada gravada en or per només 3.000 dòlars. Com és temptador, poden fer una pausa d'hidratació per pensar-s'ho.
5: El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
7: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
8: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
9: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
10: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
8: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
11: Hi ha persones que habiten més un món...
8: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
15: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
16: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
17: No podem acceptar que hi hagi...
16: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
14: Catalunya Migdia.
8: Cada dia a les dues.
16: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
18: Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Dos quarts i mig de vuit. Continuem repassant la premsa, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Ho repassem amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quan pagaran a Hisenda els jugadors per guanyar el Mundial?
19: Doncs Hisenda ingressarà prop de 6 milions d'euros dels 17 jugadors que tributen a l'Estat. Això ho llegim al web de BTV a partir de càlculs de tècnics del Ministeri d'Hisenda agrupats a l'ENS Gesta. Aquesta tributació resulta del premi de 754.000 euros que rep cada jugador, que s'han de sumar al sou i els drets d'imatge.
3: Canvis a l'hora de triar carrera.
20: Cau la demanda per estudiar medicina a les universitats públiques, però això no fa que s'obrin places, al contrari, continuen desbordades. Llegim a l'Ara que a la preinscripció universitària d'aquest 2026 s'han fet 750 sol·licituds menys que el curs passat a medicina. Tot i això, la demanda segueix altíssima. Per exemple, diu que al Clínic, a la Universitat de Barcelona, només hi ha aconseguit entrar un de cada vuit aspirants.
3: i la calor també passa factura al son. Ui, què ens han de dir nosaltres?
19: Sí, a més, podem arribar a perdre fins a 42 hores de son a l'any per l'augment de les temperatures nocturnes. Això és el doble que fa 50 anys. Així ho ha calculat la plataforma Climate Central. Ho recull el Diari de Mallorca, ha estudiat el son i l'insomni dels veïns de Barcelona, Madrid, València, Saragossa i Màlaga.
3: I què arrenca avui a Girona?
20: El rodatge de la pel·lícula de Disney Embolicats. Les gravacions seran a la zona de la catedral i el seu entorn i s'allargaran fins al 3 d'agost. Diversos digitals detallen que en algunes escenes està previst que hi participin fins a 600 extres. La setmana passada ja van rodar al monestir de Santes Creus i aviat ho faran al de Besalú, també.
3: I si teniu intenció d'anar al Tibidabo, atenció a això perquè ho heu de tenir en compte, eh?
19: Sí, perquè el parc tancarà l'atracció pirata el mes de setembre, això sí, durant mig any, per canviar el vaixell i tematitzar l'entorn. La idea és que torni a estar operativa al març del 2027. I és que després de 37 anys l'atracció es pren un descans després de l'estiu. L'operació de renovació suposarà una inversió que ronda el milió d'euros. Ho veiem a La Vanguardia.
3: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
0: El Washington Post explica que prop de 100 soldats nord-americans han quedat ferits durant les últimes dues setmanes de guerra amb l'Iran, cosa que mostra l'afectació dels atacs de Teheran contra instal·lacions dels Estats Units en tota la regió des del fracàs de les negociacions per posar fi al conflicte. I mentrestant, el New York Times es fixa en la proposta que ha fet un grup d'investigació de Londres per sortir del bloqueig de l'estret d'Hormuz. La idea és que els països que envolten el Golf Pèrsic formin una coalició per gestionar conjuntament aquest estret, que es tractaria com un territori compartit. D'aquesta manera, tant l'Iran com els països aliats dels Estats Units tindrien un objectiu en comú i, per exemple, cobrarien plegats una tarifa als vaixells petroliers que passessin per l'estret d'Hormuz. Una idea que s'inspira en la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, que va néixer després de la Segona Guerra Mundial i que va fer que França i Alemanya, dos rivals històrics, mantinguessin la pau.
21: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días destaca que el Ministeri per la Transició Econòmica ha començat el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores d'electricitat, entre les quals hi ha Holaluz. Mentrestant, el Ministeri continua inspeccionant les 504 comercialitzadores inscrites oficialment, de les quals 130 no tenen activitat. Per la seva banda, l'economista assegura que el preu de l'habitatge pujarà un 5% cada any per la falta d'oferta, segons dades del Consell General de Economistes. L'encariment de les hipoteques i els alts preus expulsen del mercat els joves i els immigrants. Finalment, l'ONA Economia diu que la Junta de Pimec pateix la primera baixa per la crisi de les cadires de plata de la Cambra de Comerç de Barcelona. Eulàlia Planes ha deixat la Junta només 6 mesos després d'haver-hi entrat com a protesta per l'oposició de la patronal de la petita i mitjana empresa a l'ampliació d'aquestes cadires.
3: 2:03. Premsa esportiva, Robert Prat.
22: Espanya celebra el títol mundial. Què?

Aquesta és la cançó que va escollir Cubarsí en la festa de la Cibeles, una festa apoteòsica per l'esport, d'èxtasi pel Mundo Deportivo, 2 milions de persones, 2 milions de gràcies, titula el diari. La Vanguardia parla de febre mundialista i explica que cada jugador rebrà 750.000 euros bruts per guanyar el Mundial, no està gens malament, i per ingressos els de la FIFA, gràcies als preus dinàmics de les entrades, guanyarà aquest any 15.000 milions. El periòdico afegeix que els campions desborden alegria i que la selecció espanyola actual va per llarg, una selecció per un llarg regnat, un regnat que ha de liderar Lamine Yamal, que va triar aquesta cançó en la celebració.

0: Potser irònicament, això de que no va fer res. El diari Ara també explica irònicament que Lamine Yamal torna de Cibeles abans que Mbappé s'hi estreni. També paper destacat per Ferran Torres, per La Vanguardia s'allibera amb el gol decisiu a l'últim Mundial, el de Qatar, va entrar en un pou sense fons. El diari Ara apunta que Ferran ha passat de mem a heroi en 4 dies, però recorda que té un futur incert. Mundo Deportivo també apunta que hi haurà cimera al Barça per decidir el seu futur, i l'Esport diu que el Barça treballarà per retenir-lo. Al jugador, recordem-ho, li queda una temporada de contracte.
1: I seguim el repàs a la premsa amb la premsa del cor, Maria.
2: Destaca un nom, el de Mary France Van Hill, que és la dona d'Andy Burnham, el nou primer ministre del Regne Unit. Diversos mitjans del cor recorden que el 1992, ha plogut ja força des d'aleshores, va concursar en un reality, ella, un concurs televisiu del Regne Unit que es deia Cites Cegues, en què un home i una dona que no es coneixien feien tot tipus de proves junts. I per cert que es veu que ella i el seu company de proves van acabar tirant-se els plats pel cap, van acabar ben malament. Més enllà d'aquesta anècdota de joventut, Mary France Van Hill, avui en dia és una reconeguda empresària. I per cert, que tot i que està casada des de ja fa molts anys amb Burnham, manté el seu cognom de soltera. Ella, per cert, és d'origen holandès. És una cosa molt poc habitual, això de mantenir el cognom de soltera en el món anglosaxó.
1: 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Sílvia Comet, qui fa anys avui?
3: Doncs el protagonista d'una de les bandes sonores de l'estiu. Haaland, el futbolista noruec, davanter titular de la selecció del seu país i que ha acaparat moltíssima atenció durant el Mundial de Futbol. Avui bufa 26 espelmes. I també és l'aniversari del periodista Jordi Évole, que en fa 52. Un personatge de ficció que avui celebraria l'aniversari és Don Draper, el protagonista de Mad Men. Segons la cronologia de la sèrie, el seu aniversari seria un 21 de juliol. Calcular l'edat que tindria a dia d'avui ja requeriria fórmules matemàtiques que no he fet.
1: Exacte. I el santoral, Sílvia.
3: Avui és Sant Víctor de Marsella, que va ser un militar de l'exèrcit romà. De Sants Víctors n'hi ha uns quants, així que no us sorprengui que d'aquí pocs dies torni a ser Sant Víctor. Això també passa amb Sant Daniel. Avui se celebra la diada de Sant Daniel, el profeta, concretament. I sants d'aquells amb nom una mica diferent dels que és difícil conèixer algú que es digui així. Santa Praxedis de Roma, verge i màrtir. I, curiosament, és un nom que es pot posat tant a dones com a homes.
1: Praxedis, eh?
3: Praxedis de Roma.
1: Vinga, gràcies, Sílvia. Aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Bon dia, sóc la Dolors Pardo, de Parcir de Manresa, llibreria i editorial, i avui us vull recomanar una novel·la històrica molt interessant, La joia d'Hispània, de Josep Maria Llor i editat per nosaltres, Edicions Parcir. El marc històric és l'any 985, quan l'exèrcit del Mansur envaeix el comtat de Barcelona. El protagonista és en Joan, un nen pagès de Sant Cugat, que amb la seva família es refugia enrere les muralles de Barcelona. Amb ells porten un llibre i un anell misteriós. 12 anys després, en Joan anirà a la recerca de la seva germana, que les ràtzies musulmanes van endur-se-la d'esclava. I això el portarà a Còrdoba, on descobrirà una cultura avançada. Una història plena d'acció.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats.
7: Reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec.
8: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres estem reclamant.
9: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes, però que fa més de 3 mesos que està de baixa.
10: Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Rellevar.
11: Alliberar algú d'una obligació, d'un servei, posant algú altre o posant-se un mateix en el seu lloc. Qui pren el relleu a algú altre és el nou conseller de Drets Socials que substitueix la fins ara titular del departament. Cal posar en relleu que és un canvi demanat, diu, per la mateixa ja exconsellera que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
1: Esclafit.
11: Soroll sec, agut, sobtat, produït per un tret, una ruptura, un cop de fuet, etc. Si li demanem a un meteoròleg, però, ens dirà que és un corrent d'aire que davalla amb violència i en arribar a prop de terra s'expandeix horitzontalment a gran velocitat. Això és el que ha passat a l'Hospitalet de Llobregat. No hi va haver ferits, però sí que van caure una vintena d'arbres a l'Avinguda del Carrilet. Un bon ensurt.
1: Companyia.
11: Presència d'una persona vora una altra perquè no estigui sola. Això diu el Diec, però nosaltres direm presència d'una persona o un animal. I és que des d'avui els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar al costat dels seus amos lligats en tots els trens de Renfe en un comboi habilitat. Seguiran fent-se companyia.
1: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.190.
12: És el nombre de delinqüents que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana tenen identificats a Barcelona amb el risc de reincidir. D'aquesta xifra, 770 ja figuraven com a reincidents el semestre anterior i 1.400 són noves incorporacions. Segons aquestes dades, més de 2.000 lladres tipificats com a multireincidents han desaparegut de la ciutat per la pressió policial.
1: 10%.
12: És el percentatge de persones d'entre 50 i 70 anys que pateixen trastorns alimentaris. La bulímia o l'anorèxia, malalties normalment associades als joves, també es detecten en persones grans, la qual cosa els pot provocar complicacions com osteoporosi i fractures òssies.
1: 91.
12: Són els milions d'euros que el sector quàntic català va facturar el 2024, segons dades del Departament d'Empresa i Treball. En aquest moment ja operen a Catalunya 52 empreses dedicades a aquest sector que donen feina gairebé a 500 persones.
1: I veig tres imatges del dia, també, amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un home pensatiu, és en una sala del Senat, compareix amb vestit i corbata de color blau, porta penjades al coll unes ulleres d'aquestes que s'uneixen amb un imant, té la mirada perduda i s'aguanta el cap amb una mà.
13: És l'empresari i amic, i veurem si examic, de Zapatero, Julio Martínez Martínez, durant la seva compareixença ja fa temps a la Cambra Alta. El responsable de l'empresa Anàlisis Relevante compareix avui davant del jutge que investiga el cas Plus Ultra i ho fa després d'haver implicat directament Zapatero com la persona que movia els fils perquè l'aerolínia fos rescatada amb 53 milions d'euros públics.
1: A la segona imatge hi veiem el golejador de la final del Mundial, Ferran Torres, dalt de l'autobús amb el qual ahir van fer la rua per Madrid, porta una gorra vermella on es llegeix Make Spain Great Again.
13: L'adaptació espanyola de la gorra que va popularitzar Donald Trump durant la campanya del 2016, la primera que el va portar a la Casa Blanca. El davanter blaugrana, que va ser ahir una de les figures en la celebració del campions de món.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Girona i veiem un agent rural al lateral d'una barca, alta mar, està mirant en prismàtics i de fons es veu una llanxa i les Illes Medes. Què és aquesta foto, Laia Claret?
14: Doncs hola, bon dia. És el cos d'agents rurals que ha intensificat la vigilància al litoral de l'Empordà per evitar que les embarcacions i els submarinistes s'assaltin la norma. La majoria d'infraccions les comet gent que pesca per lleure, barques de fondeig en zones de Posidònia o embarcacions i motos d'aigua que van massa de pressa. En aquesta època turística a la Costa Brava troben força estrangers que desconeixen la normativa.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des que va començar la guerra. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. La notícia explica que aquest augment de matrimonis entre parelles menors d'edat s'explica per la falta de joves que marxen a la guerra i també per la necessitat de les famílies de garantir un matrimoni que els faciliti cobrar una pensió en cas que l'home lluitant mori pel país. Diu la notícia que aquests matrimonis entre menors d'edat ha augmentat de forma constant des del 2021. Actualment, diu la notícia, ja són 2.800 les peticions de matrimoni entre persones menors que es registren al país. Abans del 2021, les peticions que es presentaven eren només 356.
1: I això és real o és fals?
16: Catalunya Ràdio.
17: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
18: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Vinga, va, sortim de dubtes. En real o fals, la notícia que ara circula i que diu que augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des del començament de la guerra és una notícia falsa. Justament està passant tot el contrari. A Ucraïna les peticions de matrimonis entre menors d'edat està baixant de forma considerable. El 2021, per exemple, es van concedir 790 autoritzacions. L'any passat només es van sol·licitar 356 matrimonis entre menors d'edat. La notícia falsa prové de mitjans russos interessats en difondre la idea que Ucraïna està tornant a l'edat mitjana.
1: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8. Avui declara l'Audiència Nacional l'empresari i amic personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
19: En un gir de guió, la seva defensa va presentar un escrit al jutge Calaman que implica directament l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i afirma que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir. La seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia.
1: L'amnistia, mentrestant, s'haurà d'esperar perquè el Tribunal de Comptes, de moment, no l'aplica, tot i l'aval d'Europa.
11: I obre un període d'al·legacions. La resolució europea no veu incompatible l'amnistia. Diu que només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió i n'hi estiguessin destinats entre la trentena d'exalts càrrecs demandats i a Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras.
1: La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal en el cas de l'assassinat d'una dona a Figueres ara fa 2 mesos a mans de la seva parella.
19: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals es pregunten per què no es van demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades.
1: I baixen un 11% els delictes a Barcelona, però gairebé es dupliquen els homicidis.
11: Durant el primer semestre de l'any s'han reduït sobretot els furts, el delicte més comú. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals. Jaume Collboni, alcalde.
20: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
1: Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques.
19: Mentrestant, a Guadalajara, l'incendi a la Sierra Norte continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles.
1: I en esports, 2 milions de persones han sortit al carrer a Madrid per celebrar el Mundial de Futbol.
11: Això deia el capità Rodri sobre Ferran.
21: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
11: Messi a les xarxes ha felicitat Espanya i admet que la derrota ha deixat una ferida. D'altra banda, la FIFA estudia si sanciona alguns jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit.
22: Bon dia, doncs, pendents d'aquestes temperatures que no baixen, es manté la calor intensa tota la setmana, fins divendres ben bé, aquests valors que de nit i matinada no baixen fins i tot dels 25 graus, matinades tòrries, per tant, a la façana litoral i prelitoral en molts sectors, entre els 24 i 26, i a l'interior temperatures que poden arribar fins i tot a superar els 40 graus, especialment al voltant de la Franja Ponent i Pla de Lleida. Tot i que es perdi algun grauet al llarg de la setmana en aquest indret, sempre doncs, al voltant d'aquests 40, de fet, entre avui i demà encara es pot arribar, com va passar ahir, als 41. I sempre amb la possibilitat d'algunes nuvolades poc importants al sud del país, que poden donar alguna gota acompanyada de fang, i un cel variable a estones, fins i tot aquests núvols al llarg dels propers dies una mica anant de baixa. Tampoc es pot descartar alguna nuvolada al Pirineu. En tot cas, a partir de dissabte, les temperatures baixen i arriben ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs és un matí amb molts problemes a l'R13 i l'R14, on no circulen els trens entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'un nou robatori de cable de coure. Segons ens explica Adif, es tracta d'una incidència força complicada i no tenen per ara una previsió de quan es podrà restablir el servei. Mentre això no es resol, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos en el tram afectat.
1: I el trànsit, Clàudia Serra.
23: Doncs a aquesta hora tenim lentitud a l'AP7, a Gelida, en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt. A l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, densitat als punts habituals, sobretot d'accés a la ciutat, també a les rondes.
1: Moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu fer-ho, podeu fer amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ho ha fet la Gala.
24: Hola, em dic Gala i voldria dedicar la cançó de Express Yourself de Madonna a la meva mare, perquè Madonna és de les seves artistes preferides i ens encanta cantar-la al cotxe. Merci!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, lentitud a l'AP7 a Gelida, sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt. A l'àrea de Barcelona, densitat en punts habituals d'accés a la ciutat i a les rondes. Transport públic. Atenció als usuaris de Rodalies. A la R13 i R14, la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus. Hi ha autobusos alternatius. I a la R2 Sud i a la RL4, demores de mitjana d'uns 20 minuts.
1: El rescat de la companyia aèria Plus Ultra complica el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà d'haver situat l'expresident espanyol al capdavant de la trama, avui declara a l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez. Una acusació en un escrit al jutge instructor que coincideix amb la versió del president de l'aerolínia. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades, un crim que va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades al centre de la ciutat. I a les pròximes hores passarà a disposició judicial el jove de 18 anys detingut ahir a Soses per la seva suposada relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys d'aquest municipi de la comarca del Segrià. El detingut és veí de Soses, però no se li coneix cap vinculació prèvia amb la víctima. Els Estats Units han llançat aquesta nit una altra onada d'atacs sobre l'Iran en el desè dia consecutiu d'operacions militars contra el règim dels ayatolàs. En resposta, els guardians de la revolució han atacat interessos americans a Bahrain i Kuwait. Un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat atacat a l'estret d'Hormuz i els seus tripulants l'han hagut d'abandonar. I el creador de la sèrie Sherlock i director del Doctor Who serà el convidat internacional del Festival Serializados, que es farà del 19 al 28 d'octubre. A banda de Steven Moffat, la cinta programa també la sèrie de Marc Crauet i Alejandra Guimarà, In Vitro, coproduïda per 3CAT i HBO Max, i celebrarà també els 30 anys de Nissaga de Poder.
3: Esports. 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Campionat Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau, de la segona divisió francesa, aparelada a l'Alt Empordà. Serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensarà els 5 minuts de renda que té sobre Evenepoel.
1: I el temps, la calor es torna a imposar avui amb notable xafogor a la costa. Dominarà el sol amb ambient enterbolit per la pols sahariana. Només a la meitat sud del país s'esperen alguns núvols poc importants. O a la tarda al Pirineu a Ponent es podran superar els 40 graus.
4: 3CAT Info.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és dimarts 21 de juliol. Comença una nova edició de Castelldefels avui al butlletí amb les principals notícies i l'agenda del dia de la ciutat. Castelldefels prorroga la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia fins al 2 d'agost. La restricció es manté davant la persistència de l'elevat risc d'incendi forestal i continua afectant tot el terme municipal, tant als espais públics com als privats a l'aire lliure. L'Ajuntament apel·la a la responsabilitat de la ciutadania per prevenir qualsevol situació de risc. La llegenda del Garigot busca nous protagonistes per a la Festa Major. L'Agrupació de Cultura Popular ha obert la convocatòria perquè infants, joves i adults puguin participar com a actors, actrius o figurants en la representació, que tindrà lloc el 8 d'agost al Parc de la Muntanyeta. No cal experiència prèvia per inscriure-s'hi. I a l'agenda d'avui, a 2:15 del matí, el Centre Cívic Vista Alegre ofereix una nova sessió del taller Cos i Moviment, una proposta adreçada a infants a partir de 6 anys per descobrir el moviment, el ritme i l'expressió corporal d'una manera lúdica. A les 6 de la tarda, el FEMCAN Roca acull un taller gratuït de respiració conscient i meditació guiada per a persones majors de 45 anys. L'activitat requereix inscripció prèvia a Intràpolis. A les 7, la Biblioplatja continua el cicle dels dimarts astronòmics amb la xerrada Telescopis de Galileu a l'actualitat, a càrrec de José Miguel Gómez d'Astrofels, una activitat gratuïta i oberta a tots els públics. I a 8:45 del vespre, el Pal Market estrena una de les novetats de l'estiu, l'Impro Show, un espectacle d'humor i improvisació que es podrà veure cada dimarts fins al 25 d'agost a la plaça de les Palmeres. I fins aquí el repàs a l'actualitat de Castelldefels. Tornarem amb més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i, com sempre, podeu seguir tota l'actualitat als canals municipals.
0: Castelldefels avui.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
10: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí en aquest dimarts 21 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Tenim per endavant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres. Comencem!
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs volem recordar doncs, que l'Ajuntament ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic fins al dia 1 d'agost davant de l'elevat risc d'incendi. Llavors, aquesta mesura es mantindrà fins que, i fins i tot es pot prorrogar fins que les condicions meteorològiques siguin desfavorables. Això significa que durant aquests dies, ja us venim recordant tots aquests matins, no es poden utilitzar ni petards, ni coets, ni bengales, ni fons, ni cap altre article pirotècnic, tant pels espais públics com als espais privats, a l'aire lliure, i per tant la prohibició afecta tant a carrers, places, parcs, jardins, platges, terrasses, patis, zones comunitàries i urbanitzacions en tot el terme municipal. Recordem que es tracta d'una mesura preventiva que arriba en un context de màxima vigilància. Aquestes altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació molt seca fa que qualsevol espurna pugui acabar provocant un incendi. De fet, segons dades dels agents rurals, 9 de cada 10 incendis forestals que es registren a Catalunya tenen origen humà i prop de 4 de cada 10 són conseqüència de negligències, és a dir, que són accions que es poden evitar, com ara una burilla mal apagada, una barbacoa no autoritzada o l'ús de material que genera espurnes. A més, en aquests darrers dies, Catalunya ha hagut de fer front a diversos incendis forestals simultanis en plenes onades de calor una rere l'altra. I això és una situació que ha obligat els serveis d'emergència a mobilitzar nombrosos efectius en diferents punts del territori. És per això que des de l'Ajuntament de Castelldefels es fa una crida a la responsabilitat ciutadana i a recordar que en moments com l'actual la prevenció és la millor eina per evitar aquest tipus de situació de risc i es demana especialment als adults que no permetin que infants i joves facin ús d'aquest material pirotècnic. I recordem, com venim fent tot aquests matins, que si algú detecta foc, una columna de fum, cal avisar immediatament al 112, seguir les indicacions dels serveis d'emergència, perquè la policia local i protecció civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment d'aquesta mesura que pot comportar sancions en cas d'incompliment. Al cap i a la fi, a vegades ens pensem que un petard o una bala són inofensius, però amb aquesta calor extrema i la vegetació tan seca com la tenim aquests dies, qualsevol espurna pot tenir conseqüències molt importants.
1: Bueno, en cas d'incendis forestals, hi ha diversos factors que faciliten la propagació i la intensitat d'un incendi, no? Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també a un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors faciliten molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació, també tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Doncs escoltàvem el Joan Álvarez, el tècnic de Protecció Civil, que ens parlava de les condicions meteorològiques i aquesta regla del triple 30. Escoltem ara com ens indica la responsabilitat ciutadana i la prevenció d'aquests incendis.
1: Nosaltres tenim èmfasi en la responsabilitat individual i ciutadana que tenim cadascú. Des de l'administració pública, bueno, podem ampliar recursos, podem augmentar la vigilància, la prevenció, les campanyes, i això és molt important, i ho continuarem fent, però realment el risc comença per un mateix i, bueno, i actuar amb seny i amb prudència. I ara, més que la resta de l'any, hi ha que extremar aquestes precaucions a la natura, no? Perquè ja veiem que a la mínima tonteria, a la mínima burilla d'un cigar o de pirotècnia o d'una barbacoa no autoritzada, pues pot provocar un incendi molt greu.
0: I també en tenim, doncs, com hem comentat, que si algú detecta foc o una columna de fum, cal avisar immediatament al 112. Escoltem com el Joan Álvarez ens fa un repàs, doncs, d'aquesta informació que hem de donar a Protecció Civil, la policia local o qualsevol dels serveis municipals que vetllen pel compliment d'aquestes mesures de protecció.
1: Recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, bueno, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar si anem al medi natural a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Correcte. I llavors, si detectem fum, la manera correcta d'actuar, quina seria?
1: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem, si no coneixem exactament la zona o no, o bueno, ens hem perdut una mica, no sabríem dir exactament on, podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, i el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112 i, bueno,
0: i donar aquestes dades.
1: Correcte, ja s'encarregarien els serveis d'emergència d'anar, doncs, a verificar-ho, no?
2: Castelldefels desperta.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels, els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Eduard Sánchez.
1: Hola, molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora, destacarem un tram de molta lentitud a l'autopista C32, especialment a partir de Viladecans i fins a Sant Boi. El tram ara mateix més ple és el de Viladecans en sentit Barcelona. De moment, a l'autovia de Castelldefels, a la C31, no presenta retencions o problemes significatius d'entrada a Barcelona. De moment, la zona de Castelldefels, de Gavà, Viladecans del Prat, tot plegat encara rutlla força bé en sentit Barcelona. I si heu d'entrar a la capital catalana, sí que trobareu lentitud amb retencions a la Ronda Litoral en sentit Trinitat, des de Zona Franca fins a Montjuïc. Aquest tram sí que va carregat. També l'autovia 2 amb trams, en aquest cas, d'intensitat a la zona de Sant Joan d'Espí i de Cornellà, també d'entrada. És tot. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Eduard. Fins demà.

abans de continuar, volem repassar els horaris de les mini deixalleries mòbils, que serà de 10 del matí a 12.50 al passatge de Pitort amb l'avinguda Màlaga-Can Bou i de 4 de la tarda fins les 6.50 al carrer Aragó. També al carrer Ginestra, a Gran Via Mar i a plaça de Catalunya Centre. També avui recordem que és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de Bellamar, Montbaix Baix, que és de l'avinguda Diagonal cap a baix, al centre, i recordeu deixar-los al carrer entre les 8 i les 10, només els dies que corresponen a cada zona.

0: I ara parlem de mobilitat perquè n'hi ha novetats importants per totes aquelles persones que es desplacen de nit. L'àrea metropolitana de Barcelona ha reforçat el servei de Nitbus i, tot i que la principal novetat és la creació de la nova línia N21 que dona servei per primera vegada a Gavà Mar i a Sant Climent del Llobregat, Castelldefels també surt beneficiada amb una millora de les seves connexions nocturnes. A partir d'ara, les línies N14 i N16 que uneixen Castelldefels amb Barcelona durant la nit augmenta la seva freqüència de pas. En el cas de la N14, els autobusos passen cada 15 minuts en lloc de cada 20 durant tot l'any. I la N16 també reforça el seu servei. A l'estiu, entre el maig i el setembre, i els dissabtes i vigílies de festiu de la resta de l'any, també redueix l'espera fins a 15 minuts. Una millora que facilita els desplaçaments de les persones que treballen de nit, surten a gaudir d'oci o necessiten moure's en transport públic quan el servei diurn ja no està en funcionament. A més, la nova línia N21 permetrà connectar Gavà Mar amb la xarxa metropolitana nocturna, de manera que també serà més fàcil fer enllaços amb les línies que passen per Castelldefels. I és que el servei de Nitbus continua creixent. Segons les dades d'AMB, durant el 2025 es van registrar 10,7 milions de viatges, un nou rècord històric que representa un increment del 6% respecte a l'any anterior. Si ho comparem amb el 2023, la demanda ha crescut prop d'un 24%, una mostra que cada vegada més persones opten pel transport públic, també durant la nit. Cal recordar, a més, que el Nitbus disposa del servei de parada de demanda, pensat especialment per millorar la seguretat de les dones i menors d'edat, permetent baixar més a prop del lloc de destinació. També, sota la flota, incorpora càmeres de videovigilància, una mesura que, segons AMB, ha contribuït a reduir notablement els incidents. En definitiva, una actuació que reforça la mobilitat nocturna a Castelldefels, al conjunt del Baix Llobregat, amb un transport públic més freqüent, més segur i més connectat.
1: Castelldefels desperta.

0: I si aquests dies esteu preparant la maleta o ja sou de vacances, prepareu una mica, pareu una mica l'orella perquè hi ha una informació que us pot estalviar més d'un mal de cap. Quan pensem en vacances, normalment imaginem platges, muntanyes o escapades, però la realitat és que cada estiu també augmenten les consultes per retards en els transports, reserves que no coincideixen amb el que s'havia contractat, maletes perdudes o problemes amb els cotxes de lloguer. Per això, coincidint amb l'inici de la temporada alta, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg de recomanacions perquè les persones consumidores tinguin millor els seus drets abans de, i durant i després del viatge. Així, si els coneixen millor, saben com procedir en aquests casos. I és que cada vegada reservem més serveis per internet, comparem ofertes en diferents plataformes i contractem paquets que combinen vols, allotjaments i activitats. Precisament per adaptar-se a aquesta nova realitat, la Unió Europea està ultimant una nova directiva que reforçarà encara més la protecció dels consumidors, especialment en situacions de cancel·lacions o canvis importants en els viatges. Una reforma que neix sobretot després dels problemes que moltes persones van viure durant la pandèmia a l'hora de recuperar els diners dels viatges cancel·lats. Ho explica Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
1: Aquesta directiva viu una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses pues, bueno, tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Bueno, pues, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, pues, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garanties.

0: d'acord, si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
1: Un altre dels dubtes habituals durant l'estiu quan arriba són els retards o les cancel·lacions en els transports. Cal saber que els drets dels passatgers no són els mateixos en funció de si viatgem en avió, en tren, ferri o autocar. En alguns casos hi ha compensacions econòmiques, en d'altres el que correspon és que la companyia ofereixi alternatives per continuar el viatge o faciliti allotjament i manutenció si és necessari. El Daniel Cebrián ens explica quines són les principals diferències. L'escoltem.
0: Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, de vegades les persones quan els expliques pues, es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que el transport aeri, els retards, hi ha una indemnització que ja està prepactada entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora, podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%, i a més aquí s'acabaria, I hi ha moltes maneres de... Les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
1: I si aquest estiu heu optat per llogar un vehicle, també convé dedicar-hi uns minuts abans de posar-vos al volant. Revisar l'estat del cotxe, fotografiar o gravar qualsevol desperfecte i comprovar que cobreix exactament l'assegurança. Són petits gestos que poden evitar reclamacions inesperades quan arribi el moment de retornar-lo. Així ens ho recomana en Daniel Cebrián, del Servei de Suport de Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
0: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder doncs, acreditar en quines condicions em donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. Uh-huh. A veure, no inventa res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema pre-pre.
1: En definitiva, unes recomanacions que poden semblar molt bàsiques, però que sovint només recordem quan ja tenim el problema davant. Informar-se abans de reservar, llegir bé les condicions, conservar tota la documentació i reclamar des del primer moment són 4 passos senzills que poden marcar la diferència. I recordeu que si el conflicte no es resol directament amb l'empresa, sempre podeu demanar assessorament als serveis públics de consum com l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que és l'OMIC, que us pot orientar sobre quins passos cal seguir per presentar una reclamació.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui comencem la jornada d'aquest dimarts amb temperatures que de matinada han estat molt altes, un ambient molt xafogós, especialment al litoral central, amb mínimes que han estat al voltant dels 25 a 27 graus en molts punts de la costa. A l'interior també una nit amb temperatures altes, al voltant dels 20-24 graus, i una nit més fresca, això sí, al Pirineu. Comencem la jornada amb un cel serè o poc ennuvolat en general, amb alguns núvols alts, alguns núvols baixos poc importants a l'extrem sud, i en general tindrem una jornada assolellada en conjunt amb temperatures màximes molt altes, novament calor molt intensa a gran part de l'interior, amb valors que podran superar els 40 graus a molts punts de ponent i també a fregar aquests 40 graus a gran part de la depressió central. Ambient molt càlid, doncs, tenim un avís per temperatures altes a moltes comarques de l'interior, especialment de ponent, i per tant continuarem amb aquesta tendència de temperatures molt altes. A la tarda apareixeran alguns núvols alts i sobretot es formaran algunes nuvolades a punts del Pirineu Oriental, especialment a la zona de l'Alta Garrotxa, zona de Camprodon, zones altes de la capçalera del Ter, on no es descarta que puguem tenir alguns ruixats localment acompanyats de tempesta. En general deixaran quantitats entre minces i poc abundants. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: I seguim parlant d'estiu, perquè l'estiu també és una oportunitat per continuar fent esport. Quan s'aturen les competicions i bona part de les activitats habituals, moltes persones busquen espais on mantenir-se actives, jugar un partit amb els amics o simplement gaudir d'una estona d'activitat física. A Castelldefels, aquesta possibilitat passa per Can Vinader. Des de fa 2 anys, l'Ajuntament impulsa un programa que obre les instal·lacions esportives municipals durant els períodes en què no hi ha activitats dels clubs. Aquesta iniciativa s'ha anat consolidant any rere any. Suma més usuaris i es converteix en un punt de trobada per persones de totes les edats. Per entendre millor com funciona aquest servei i quin és el seu objectiu, escoltem el primer dels responsables del programa.
1: Sí, mira, el programa de dinamització de Can Vinader és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels. ¿Vale? Està en funcionament des de l'any 2024. ¿Vale? Va néixer perquè amb un objectiu molt clar, obrir les instal·lacions esportives municipals a la ciutadania durant els períodes on no hi ha activitat dels clubs. La idea és oferir un espai gratuït, segur i de qualitat perquè qualsevol persona pugui practicar esport, però també fomentar la convivència, el respecte i el bon ús dels equipaments municipals. És una manera de posar les instal·lacions públiques al servei de la ciutadania en aquells moments en què més es necessiten.
0: Des de la seva posada en marxa, el projecte ha anat evolucionant i adaptant-se a les necessitats dels usuaris. Aquest estiu, a més, coincideix amb les obres del futur segon pavelló municipal, una actuació important que comporta alguns canvis en la distribució dels espais disponibles, però que no impedeix que el programa continuï desenvolupant-se amb normalitat. Escoltem el Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esport i responsable d'aquest servei.
1: Pues mira, si una persona arriba al camp, el primer que es troba és un espai esportiu obert, organitzat i amb una persona que dinamitza aquest espai. En aquest cas, disposem d'un camp de futbol 11, 2 camps de futbol 7 i un camp de futbol 5, on els usuaris poden jugar lliurement. Durant els 2 primers anys també del servei, teníem les pistes poliesportives exteriors del pavelló de Can Vinader, però aquest any aquestes pistes no estan operatives perquè estem fent obres. Estem fent un segon pavelló allà a Can Vinader per el tema de millorar les instal·lacions esportives municipals per totes les entitats, per tota la ciutadania. Al marge d'això, sí que és veritat que hi ha gent que ens diu que perdem aquelles pistes que eren d'ús públic, però també està previst fer unes actuacions i habilitar altres pistes d'ús públic.
0: Més enllà de les instal·lacions, hi ha una figura que té un paper fonamental perquè el dia a dia funcioni correctament i és una persona que acompanya els usuaris, coordina l'activitat i contribueix a crear l'ambient de respecte i convivència entre tots els que utilitzen els equipaments. Escoltem el Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports, que ens explica quina és aquesta tasca.
1: La funció del dinamitzador principalment és que organitzi torns quan hi ha molta afluència, informar horaris, vetllar, perquè tothom pugui gaudir de l'espai i garantir que se'n facin ús correcte a les instal·lacions. És una persona que organitza els espais, que explica les normes de les instal·lacions perquè les facin complir, que fan una mica de mediació quan apareix algun conflicte, que fomenten el respecte entre usuaris i usuàries i que procuren que tothom pugui practicar l'esport en igualtat de condicions. També és una figura clau perquè si es detecta alguna incidència, dona suport als usuaris i usuàries i intenten crear un ambient agradable perquè l'espai sigui de tots. I al final també és la persona que nosaltres, l'Ajuntament, tenim allà de responsable i de referència en la instal·lació. És a dir, qualsevol coseta que passa és aquesta persona la primera que s'entera i la primera que informa al servei, diguem, municipal responsable, que sóc jo. El programa centra principalment en els períodes no lectius del calendari escolar i també en els dies festius, coincidint amb aquells moments que la demanda és més elevada. Al final, l'horari que fiquem per tenir una referència és de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la tarda, que són hores en què cobrim pràcticament gran part del dia i tant infants joves com famílies puguin utilitzar les instal·lacions durant bona part del dia.
0: Les xifres demostren que aquesta proposta ha trobat el seu espai dins de l'oferta d'oci de la ciutat. Tot i que la calor intensa aquestes darreres setmanes ha condicionat una mica l'assistència en alguns dels moments del dia, el servei continua despertant molt d'interès entre la ciutadania. Escoltem el balanç que ens fa el Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esport, sobre la participació.
1: I van començar a obrir les pistes i els camps per veure no, per deixar l'ús lliure de l'instal·lació i a veure què tal funcionava i bueno, ha estat molt millor del que s'imaginaven. Durant Setmana Santa i els mesos d'estiu hem tingut dies amb més de 220 persones en el que és la tarda. Sí que és veritat que pel matí bueno, l'ocupació és menor, però sobretot el tema de tardes hi ha un pic d'afluència molt gran amb a vegades més de 200 persones. Això que vol dir que bueno, el programa està plenament consolidat i que la ciutadania valora molt positivament disposar d'un espai gratuït, segur i ben organitzat. Bueno, també sí que cal dir, i no ens enganyem, que aquest any amb el tema de les onades de calor i tal, la participació ha baixat una mica, malgrat així bueno, tenim per les tardes uns 100 usuaris de mitja aproximadament i continuem ahí. No hi ha els pics de 200 persones que tenia, però bueno, al final també temperatures de 35 a 40 graus... No...
0: I és que un dels aspectes més destacats del programa és que no està pensat només per un únic perfil d'usuari. Tot i que l'esport és un punt de trobada, les instal·lacions reben persones molt diverses i que comparteixen un mateix espai durant les vacances d'estiu. Escoltem el Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esport, com ens descriu el perfil de les persones que hi participen.
1: Tenim franges d'edat diferents. La més comú és potser adolescents, entre 14 i 24 anys, aproximadament. Però bueno, també van infants, també van famílies, van persones grans, van avis amb els nets i netes a jugar allà. Tenim una miqueta de tot. Van nens, van nenes, van... O sea, sobretot el que tenim són adolescents i sobretot futboleros.
0: Clar.
1: Al final aquí sí que és veritat que bueno, tenim entitats amb una base forta, com poden ser Vista Alegre, Unió Esportiva Castelldefels, ara també tenim l'UMAES, tenim altres clubs que no tenen base de formació però sí que tenen equips amateurs i bueno, totes aquestes persones que són futboleres al final mouen molta gent i part d'aquesta gent pues, bueno, tenir un camp de futbol obert allà a Can Vinader, aquí a prop dintre del municipi i a prop del poble, pues és un punt de referència per a tots aquests esportistes i llavors és un punt de trobada on gran part d'aquest personal de les entitats va i gaudeix allà de l'espai.
0: Precisament aquesta diversitat converteix Can Vinader en una de les en alguna cosa més que un recinte esportiu. El respecte entre els usuaris, la convivència i la cura de les instal·lacions són aspectes imprescindibles perquè un projecte d'aquestes característiques funcioni. Escoltem com es treballa aquesta vessant més educativa i ens ho explica el nostre tècnic d'esport Juan Antonio Rodríguez.
1: El que treballem en l'esport és treballar molts valors, parlem de respecte, parlem de convivència, de responsabilitat, d'igualtat, de solidaritat, d'inclusió i també de cura dels equipaments públics. Al final volem que les persones entenguin que, bueno, que les instal·lacions esportives en aquest cas són de tothom i que entre tots les hem de conservar perquè les puguem continuar gaudint durant molts anys. Al final aquest és un punt molt important, perquè què passa? Que nosaltres sí que és veritat que quan va començar el programa, cosetes que ens van trobar és que bueno, obríem, teníem el dinamitzador i dinamitzadora, però quan acabava diguem l'estiu hi havia incidències del tipus pues, bueno, xarxes trencades, bancs fets malbé, mal ús de la instal·lació, em poso a menjar pipes a meitat del camp... I llavors són aquestes cosetes que, mica a mica, amb el tema de, sobretot de dinamització, pues, bueno, dient les normes, parlant amb els usuaris i usuàries, pues, són cosetes que s'han d'anar corregint. Encara ens trobem alguna coseta que s'ha de millorar i tal? Sí, evidentment, però bueno, això és, al final, amb un ús intensiu que tenim de les instal·lacions és complicat.
0: Per reforçar encara més aquest bon funcionament, aquesta temporada també s'han incorporat noves mesures que busquen oferir encara més tranquil·litat tant als usuaris com als professionals que hi treballen. Es tracta d'un pas més enllà en la consolidació d'un projecte que continua creixent. Ens ho explica el Juan Antonio Rodríguez.
1: El servei de vigilància, al final, al principi no ho teníem previst. És un servei que hem afegit perquè l'any passat, com hem comentat abans, hi havia pics a l'estiu, sobretot a l'estiu, de 200 persones usuàries. I llavors el que trobàvem és que el dinamitzador es trobava una mica com indefens davant de si es trobava alguna situació complicada o adversa. Perquè al final, clar, són 200 persones allà a la instal·lació i tu ets només una persona. Si hi ha difícilment una persona amb autoritat, com pot ser un policia, és difícil de controlar, imagina't un dinamitzador. És una miqueta com que et trobem en defensa. També teníem el punt que a l'hora de tancament, sobretot a les 9, què passa? El pic de calor ja ha baixat i el usuari deia, no, una miqueta més. No, una miqueta més, no. Al final el servei és fins a les 9, perquè si no allargaríem aquí fins a les 12 de la nit i... I sí que és veritat que el tema de l'horari de finalitzar a les 9 de la nit és perquè ja la gent baixa, la gent marxa a sopar i ja han tingut 4 hores per la tarda. I per aquest motiu, el que vam fer és al desembre vam valorar el tema de fer una prova pilot incorporant una persona de seguretat pel matí i per les tardes. I la resposta va ser positiva, perquè al final... Més que per el tema de control i tal, que també era un tema de seguretat i confiança al dinamitzador i dinamitzadora. Perquè al final es sentia recolzat i sabia que si hi havia alguna qüestió, abans de trucar a policia o alguna cosa, tenia una persona referent de seguretat allà mateix en la instal·lació.
0: I si hi ha una característica que defineix aquest programa és la facilitat per participar-hi. L'objectiu és que qualsevol persona que vulgui practicar esport pugui fer-ho d'una manera senzilla. Escoltem com es pot accedir a aquest servei.
1: No cal inscripció. És un dels grans avantatges que tenim del programa. És un servei gratuït i de lliure accés. Només cal venir dins dels horaris establerts i respectar les normes bàsiques de convivència perquè tothom pugui gaudir de l'espai. A partir d'aquí, jo arribo allà, entro a la instal·lació, busco l'espai on pugui fer esport i cap problema. És gratuït, segur, pensat per a tothom i on es pot practicar esport. Al final, allà podem conèixer gent, gaudir de les instal·lacions municipals de qualitat... I nosaltres organitzem els espais, expliquem les normes, veiem quan hi ha conflictes, fomentem el respecte, procurem que tothom pugui practicar esport i tot això fa que sigui una oportunitat magnífica per mantenir-se un bon ambient i que tothom pugui fer esport, mantenir-se actiu, compartir temps amb altres persones i sobretot un ambient molt positiu.
0: Amb aquest programa, Can Vinader continua consolidant-se com un espai de referència durant els mesos d'estiu. Una iniciativa que aposta per l'activitat física, però també per generar espais de convivència, oferir alternatives d'oci saludable i apropar els equipaments municipals a la ciutadania. Un model que, després de 2 anys de funcionament, continua creixent i demostrant que l'esport pot ser també una eina de cohesió social.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs tenim també una proposta per aquest estiu. Si sou dels que no sortiu mai de casa sense la vostra càmera o bé amb el mòbil a la butxaca, aquesta proposta us pot interessar. Ja està oberta la nova edició del concurs de fotografia Viu al Parc, que aquest any arriba amb la 32a edició i torna a convidar els aficionats a la fotografia a captar la bellesa dels espais naturals del Garraf, Olèrdola i el Foix. Es tracta d'un certamen consolidat organitzat conjuntament per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. De fet, la convocatòria acumula més de 3 dècades d'història i cada any reuneix desenes de participants que immortalitzen paisatges, fauna, patrimoni i moments de la vida als parcs naturals. En l'edició de l'any passat, per exemple, es van lliurar premis en dues modalitats i les fotografies guanyadores van formar part d'una exposició oberta al públic a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El concurs manté dues categories. La primera, els parcs, que està dedicada a qualsevol fotografia que reflexi el patrimoni natural o cultural dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. La segona, la matinal, premiarà les imatges que captin durant el matinal Viu al Parc, prevista per al pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les modalitats, tant en blanc i negre com en color. En total, el certamen repartirà 1.250 euros en premis. Les fotografies es podran presentar fins al 20 de novembre abans de les 2 del migdia a la Regidoria de Cultura situada a la Masia de Can Roca de Baix. I com és habitual, el concurs culminarà amb una exposició que reunirà la selecció de les obres participants. Aquesta és una bona oportunitat per descobrir diferents mirades sobre alguns espais naturals més emblemàtics al nostre entorn. I amb això arribem a les 9 del matí.
1: Castelldefels desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
2: Per accident hi ha retencions a aquesta hora a la C31 a l'Hospitalet, direcció Barcelona, i a la 2 a Brera, sentit també Barcelona. Es manté encara lentitud a la P7 a Gelida, sentit nord, on hi ha un carril tallat. En punts habituals d'accés a la capital catalana, la B20, a Santa Coloma, la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, i a la Ronda, sobretot, sentit Llobregat.
1: El rescat de la companyia aèria Plus Ultra complica el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà d'haver situat l'expresident espanyol al capdavant de la trama, avui declara l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez, una acusació en un escrit al jutge instructor que coincideix amb la versió del president de l'aerolínia. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. En les pròximes hores hauria de passar a disposició del jutge el jove de 18 anys detingut ahir a Soses, al Segrià, per la seva suposada relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys. El detingut és veí de Soses, però no se li coneix cap vinculació prèvia amb la víctima. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta a ganivetades. El crim va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades al centre de la ciutat. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. El nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançarà amb els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. I el Museu d'Art Modern de Tarragona acull més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum. L'exposició, que es podrà veure fins al gener de l'any que ve, és la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya.
3: Esports. 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final de partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada. Serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensa els 5 minuts de renda que té sobre Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, la calor es tornarà a imposar amb notable aixafogor a la costa. Dominarà el sol amb ambient enterbolit per la pols sahariana. Només a la meitat sud del país s'esperen alguns núvols poc importants o també de cara a la tarda al Pirineu. A Ponent es podran superar els 40 graus.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
13: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Doncs continuem amb aquesta segona hora de programa on farem un repàs de les notícies que hem tingut aquest cap de setmana i també tindrem a la nostra secció de la Guaita una entrevista amb el Santiago Amaro, que és el cap de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelldefels, on ens parlarà d'un recurs que potser moltes persones coneixen de nom, però no saben ben bé exactament tot el que ofereix. Ens referim al CIEC o Startup de Castelldefels, que el Santiago Amaro ens explicarà de què es tracta.
1: Castelldefels Desperta.

0: I com parlàvem, volem recordar que aquest cap de setmana passat Castelldefels ha tornat a demostrar que la solidaritat continua ben viva. La plaça de l'Església es va omplir dissabte de ciutadania, entitats i activitats amb una nova edició d'aquest dissabte solidari, una cita que any rere any es consolida com un dels grans punts de trobada del teixit associatiu de la ciutat. Durant tota la tarda i fins ben entrada la nit, les entitats del Consell Municipal de Pau i Solidaritat van sortir al carrer per explicar la feina que desenvolupen al llarg de l'any, tant a Castelldefels com a diferents països del món. Aquesta va ser una oportunitat perquè veïns i veïnes poguessin conèixer ben de prop els projectes de cooperació internacional, la ajuda humanitària, salut, educació i el desenvolupament comunitari. Abans d'aquesta celebració de la jornada, el regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, en Ramon Amador, destacava precisament la importància de convertir la plaça de l'Església en aquest gran espai de trobada entre entitats i la ciutadania. L'escoltem.
1: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
0: A la jornada hi van participar entitats com Avance for Africa, Castelldefels Sàhara, Etiops Mans per Etiopia, Malaika Solidària, Malària 40, Mans Unides, Rotary Club, Solidaritat Castelldefels Casando o el grup de dones de Castelldefels, entre d'altres. Totes elles van compartir els seus projectes i van acostar a la ciutadania una tasca que sovint passa desapercebuda però que es desenvolupa durant tot l'any. El dissabte solidari també va tornar a apostar per un format familiar i participatiu. Els més petits van poder gaudir de tallers i activitats com el de personalització de bosses de comerç just impulsat per la Fundació Agbagua, mentre que les degustacions i les propostes artesanals i els espais divulgatius van completar una tarda pensada perquè la solidaritat també es visqués des de la proximitat. Aquesta combinació entre sensibilització i activitats obertes a tothom ja la destacava també el regidor Ramon Amador abans de la celebració. L'escoltem.
1: Però bueno, dissabte solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: La música va posar el punt i final a la jornada amb l'espectacle familiar Gaspatxo de Colors, la rumba catalana de Siscus Carbonell i el concert de versions de Fugados de Alcatraz, que va omplir la plaça d'ambient fins al final de la nit. Més enllà de la programació, la cita va servir per reforçar el missatge de la cooperació internacional, també es contribueix des de l'àmbit local. De fet, els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides destaquen la importància de crear aliances entre administracions, entitats i ciutadania per avançar cap a societats més justes, inclusives i solidàries. En definitiva, una nova edició del Dissabte Solidari que ha tornat a registrar una bona participació i que confirma aquesta jornada com un espai de referència per donar visibilitat a la feina imprescindible que desenvolupen les entitats solidàries de Castelldefels durant tot l'any.

0: I si abans parlàvem del dissabte solidari, hi va haver una altra iniciativa que també va demostrar la cara més solidària de Castelldefels. Parlem de la campanya extraordinària de donació de sang del Banc de Sang i Teixits que es va instal·lar el dissabte a la plaça Neus Català, just davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint precisament amb aquesta jornada dedicada a la cooperació i al compromís social. I el balanç no pot ser més positiu. Al llarg de la jornada, 89 persones es van apropar a la unitat mòbil i, finalment, 78 van poder fer efectiva la seva donació. A més, 14 persones van donar sang per primera vegada, un fet especialment destacable perquè incorporar nous donants és clau per garantir el relleu generacional i mantenir estables aquestes reserves. Gràcies a aquesta campanya es calcula que fins a 234 pacients es podran beneficiar d'aquestes donacions, ja que una sola donació de sang pot ajudar fins a 3 persones. I aquestes xifres arriben en un moment especialment important. Abans de la campanya, la promotora de Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, ja advertia que aquest 2026 estava sent un any una mica complicat per les donacions. Les diferents vagues, la reducció de campanyes, havien provocat una davallada de les reserves just abans de l'estiu i són una de les èpoques més delicades de l'any. Escoltem a la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca.
1: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins a setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Aquesta situació també es notava a Castelldefels. De fet, abans de la jornada de dissabte, el municipi acumulava una 60 de donacions menys que en el període de l'any passat i també s'havien organitzat menys campanyes. Per això, aquesta cita coincidia amb el dissabte solidari, amb l'objectiu de recuperar part d'aquestes donacions. Així ens ho explicava Marta Coca.
1: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
0: Finalment, la resposta de la ciutadania va permetre sumar gairebé una vintena de bosses de sang i, el que és encara més important, incorporar 14 nous donants que a partir d'ara poden convertir aquest gest en un hàbit. I per a aquelles persones que encara no s'han animat mai des del Banc de Sang, recorden que el procés és molt senzill, segur i ràpid. Abans de donar sang, només es fa un petit qüestionari mèdic i una revisió bàsica per comprovar que tot està correcte. Així ens ho explicava la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca. L'escoltem.
1: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. Al arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui amb unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem, i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar, i el DNI també és molt important portar-lo.
0: Aquesta és una campanya que ha tornat a demostrar la solidaritat dels veïns i veïnes de Castelldefels, tot i que les reserves continuen necessitant aportacions constants. Jornades com aquesta permeten reforçar els estocs dels hospitals i recordar que un gest que només ocupa uns minuts pot acabar salvant fins a 3 vides.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara parlem d'un tràmit que afecta moltes famílies i és el reconeixement de la situació de dependència. Aquest programa és una mica complex, però fins ara els terminis podien allargar-se mesos, fins i tot gairebé un any o un any i mig abans de poder accedir a aquests serveis o prestacions corresponents a cadascun del reconeixement. Doncs bé, l'Ajuntament ha fet un primer pas per intentar canviar aquesta realitat. Aquesta setmana passada es va constituir un grup de treball que va reunir professionals dels serveis municipals, del Cap del Castell i del Casap de Can Bou per coordinar millor tot el procés. Bàsicament, la idea és molt senzilla i és que Salut i Serveis Socials deixin de treballar de manera separada i ho facin conjuntament perquè les persones que necessiten aquest reconeixement no hagin de repetir tràmits ni esperar tant de temps. Així ens ho explica Susana Castillo, cap de Serveis Socials, responsable del projecte.
1: Llavors, tota aquesta reducció que parlàvem, no? Perquè sí que són 18 mesos realment, la mitjana, 18. Sí, la mitjana des que una persona fa una primera sol·licitud fins que finalment acaba tenint un recurs. És la mitjana de tota Catalunya, sí. Evidentment, no tots els municipis ni tots els territoris tenen la mateixa llista d'espera. Però bueno, és farragós i és complex a vegades de fer entendre a la persona que realment té el problema ara i necessita el suport ara. I llavors, aquesta reducció del compromís de la Generalitat per implantar en tot el territori de Catalunya de 18 mesos a 2 mesos, 60 dies, és un repte.
0: Sí.
1: És un repte que comportarà molts canvis i que, per una banda, hi ha com dos objectius, no? Reduir aquest temps d'espera per assolir el grau de dependència i després un altre, que és amb el que ens vam centralitzar-nos aquí a Castelldefels, en poder fer una mirada que sigui la persona al centre i que els professionals ens col·loquem al voltant.
0: Per entendre la importància d'aquest canvi, cal recordar com funciona actualment el procediment, perquè quan una persona demana el reconeixement de la dependència, primer s'ha de valorar el seu grau de dependència i més endavant els serveis socials elaboren el programa individual d'atenció, que és conegut com PIA, que determina quins són els serveis o prestacions que corresponen a cada persona. Tot això implica diferents visites, diferents professionals, resolucions separades i en aquest sentit el nou model pretén simplificar aquest recorregut perquè gran part d'aquestes gestions es pugui coordinar en un únic procés. Escoltem la Susana Castillo, cap de servei, que ens explica aquest nou funcionament.
1: Llavors, el que es vol canviar és que la persona es pugui dirigir tant a serveis socials, si és que coneix allà, té referència allà i és la seva, el seu professional de referència, o bé als professionals de salut, el seu metge de capçalera, la seva infermera o la treballadora social de l'ambulatori, i poder amb ells valorar prèviament si passant un cribatge de lo que valoraran la dependència tindrà o no aquest accés. Si té aquest accés, si diu no, si realment vostè sí que pot otorgar aquest reconeixement de grau, es tramita. I llavors, el que s'elimina totalment és aquesta part que deien de t'envio, té tal, té qual. És, en aquell moment ja enviem a serveis territorials la petició, la sol·licitud i la petició d'aquest capacitat econòmica. I en 20 dies es fa el domicili. Realment, la sol·licitud, en 20 dies s'ha de programar aquesta visita domiciliària conjunta. I al mateix dia es pretén valorar el grau de dependència i fer l'acord PIA, que és l'acord de prestacions. És un repte perquè implica molt poc temps, implica tenir agendes compartides, bueno, és un repte de treball que fins ara no hem fet mai. Llavors, clar, si en un dia, si en 20 dies tu ja tens aquesta previsió de que ja tens un grau i ja has començat a triar quin servei voldràs, se suposa que en 30 dies tindràs la resolució i probablement ja tindràs el servei.
0: L'objectiu és molt ambiciós. Si el model es desplega tal i com està previst, es podria passar dels aproximadament 12 mesos d'espera actuals o 18 mesos a un termini que rondaria els 60 dies. Una diferència molt significativa per a persones que precisament per la seva situació de dependència necessiten una resposta ràpida. Ara com ara és aquest el punt de partida i durant els pròxims mesos els equips implicats definiran com s'implantarà aquest nou sistema de treball a Castelldefels i quins són els protocols que seguiran perquè la coordinació sigui real i efectiva. Escoltem la Susana Castilló, cap dels serveis socials, que ens explica com funcionarà aquest grup de treball.
1: I que aquest grup de treball ens està acompanyant l'Agència per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, que és el de la Generalitat, el Departament de Salut, i ens estan ajudant, doncs, anem a conèixer-nos, i aquest grup va ser això, és la primera sessió d'un treball que s'ha de fer durant els propers mesos per poder fer quin sistema farem a Castelldefels i com volem que aquesta feina repercuteixi en el ciutadà i que al final aquest ciutadà vagi on vagi tindrà aquesta atenció i tindrà aquesta agilitat en el procés i que acabi tenint el recurs que necessita en el moment que el necessita.
0: També ara és una bona oportunitat per recordar què és la dependència. Es tracta del reconeixement que reben les persones que, de manera permanent, necessiten ajuda d'altres persones per realitzar activitats bàsiques del dia a dia, com ara vestir-se, alimentar-se o desplaçar-se o mantenir una autonomia personal. Aquest reconeixement és el que permet accedir als serveis com ajuda a domicili, centres de dies, prestacions econòmiques o altres recursos públics de suport. Per això, des de l'Ajuntament recorden que qualsevol persona que consideri que ella mateixa o bé un familiar pot trobar-se en aquesta situació es pot adreçar als serveis socials municipals o al seu centre d'atenció primària per rebre informació i indicar i iniciar el procediment. Escoltem com la Susana Castillo ens explica com hem de fer aquest primer pas.
1: Adreçar-se o al seu metge o infermera del seu centre de salut o bé demanar cita amb serveis socials en primera acollida i allà li podem explicar tot el procés. Ara mateix, des de fa un mes i mig, la Generalitat ha modificat el sistema de com es demana aquest reconeixement, aquesta valoració de la dependència. Fins ara es feia en paper, amb una sol·licitud, i ara s'ha de fer tot a través de l'IDCAT. Llavors, això, bueno, és més ràpid perquè al final t'estalvies tot aquest temps igual d'introduir-ho manualment al Departament de Drets Socials de la Generalitat, però pot dificultar, no, que persones que no sàpiguen

0: ara mateix té la resolució que li ha arribat ara o li arriba demà o li ha arribat fa una setmana i encara no l'hem trucat nosaltres, automàticament la Generalitat tramita d'ofici aquesta prestació econòmica que li abonaran i que la cobrarà fins que nosaltres puguem fer aquesta visita i poder acordar realment els serveis que necessita. I si ja no vol aquesta prestació i vol un altre servei, no li reclamaran aquests diners com cobrats indegudament, que això ens havia passat fins ara. Ara tot això s'ha resolt amb aquest pla cura, amb aquest decret que es va aprovar fa uns 2 mesos i canvia bastant la situació. No? Llavors, bueno, és un pla ambiciós, és un pla que s'ha d'implantar tot a Catalunya i que els professionals hem de poder fer realitat i hem de poder... Però bueno, per la persona és un gran avenç i és una gran millora, perquè...
1: Doncs es tracta d'una iniciativa que busca fer més fàcil un procés que fins ara era llarg i complex. Un treball que conjunt entre salut i serveis socials que vol posar a les persones al centre i aconseguir que els recursos arribin quan realment es necessiten, reduint així esperes i simplificant els tràmits.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara tornem a connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per escoltar el temps. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui comencem la jornada d'aquest dimarts amb temperatures que de matinada han estat molt altes, un ambient molt xafogós, especialment al litoral central, amb mínimes que han estat al voltant dels 25 a 27 graus en molts punts de la costa. A l'interior també una nit amb temperatures altes, al voltant dels 20-24 graus, i una nit més fresca, això sí, al Pirineu. Comencem la jornada amb un cel serè o poc ennuvolat en general, amb alguns núvols alts, alguns núvols baixos poc importants a l'extrem sud, i en general tindrem una jornada assolellada en conjunt amb temperatures màximes molt altes, novament calor molt intensa a gran part de l'interior, amb valors que podran superar els 40 graus a molts punts de ponent i també a fregar aquests 40 graus a gran part de la depressió central. Ambient molt càlid, doncs, tenim un avís per temperatures altes a moltes comarques de l'interior, especialment de ponent, i per tant continuarem amb aquesta tendència de temperatures molt altes. A la tarda apareixeran alguns núvols alts i sobretot es formaran algunes nuvolades a punts del Pirineu Oriental, especialment a la zona de l'Alta Garrotxa, zona de Camprodon, zones altes de la capçalera del Ter, on no es descarta que puguem tenir alguns ruixats localment acompanyats de tempesta. En general deixaran quantitats entre minses i poc abundants. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: aquest apartat de la White, on el Santi Amaro ens acompanya normalment, doncs anem a parlar d'aquest Demo Day que es va fer fa uns dies i ens agradaria saber com es va desenvolupar, com funciona aquest servei i quines són les oportunitats que ofereix. Molt bon dia, Santi Amaro. Què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Doncs encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs explica'ns a veure què és aquest Demo Day que es va viure aquests dies passats a Castelldefels. Explica'ns una mica.
1: Doncs mira, la setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació

0: producció en format de elevator pitch dels diversos projectes que ja han participat en l'itinerari. I el que feien aquests projectes i els seus protagonistes és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre també, vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència. I també, diguem, en un apartat de l'speech el que feien doncs, és... què exactament estaven oferint a nivell de finançament extern? Què estaven buscant? Si estaven buscant doncs, cedir un 20% de la propietat del projecte de l'empresa per inversors, si estan realment més que buscant inversors actualment doncs, buscant un perfil molt concret com a soci o sòcia de l'activitat empresarial. I amb tot això, doncs, en 8 minuts, intentaven convèncer amb un grup de 10 persones que venen en representació de diverses entitats per bueno, convèncer-les que el seu projecte era el projecte millor on invertir. No? Al final de cada presentació, doncs, cadascuna d'aquestes persones que venien representant entitats de diverses entitats on els feien les preguntes que creien convenients per acabar de complementar el seu speech. I bé, doncs, contents perquè al final doncs, els 19 projectes són projectes que són tots molt potents i que tenen pisos de poder de continuïtat i de poder-se constituir.
1: És a dir, que el balanç que tenim doncs, d'aquest Demo Day és molt positiu, perquè si són 19 projectes, que són molts projectes, i ens estàs dient que van tenir una molt bona acceptació, això es pot parlar d'un èxit no?, d'aquest dia?
0: Sí, a més, quan els senties parlar, el denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema en concret. Si ho fas, guanyaràs diners. A mitjà termini, a llarg termini, guanyaràs diners. Però és crucial saber quin és el problema que tu vols atacar. I, sobretot, com et diferencies tu de la teva competència. Un dels casos, un dels projectes presentats, insisteixo, tots estan molt bé, no? Però hi ha un que atacava una cosa molt concreta i és l'emprenedor és una persona molt aficionada és enginyer, però és molt aficionat a la lectura i ens explicava, o explicava en el seu speech, que el fet creador, o sigui, l'escriptor en si és una carrera, o sigui, és una tasca solitària. Tu escrius, però tu no saps mai si el que estàs escrivint agrada o no agrada, més enllà de la teva família, dels teus contactes més directes. No? Aleshores, ell volia crear algú per resoldre aquest problema, que algú t'avalués d'una forma objectiva. Val? Un altre problema que atacava aquest mateix emprenedor és les editorials reben centenars i centenars de manuscrits de persones que escriuen, algunes d'elles escriuen molt bé, però els és impossible llegir tots els manuscrits que els hi arriben. I, per tant, estan perdent moltes d'aquestes editores estan perdent oportunitats. El que ha fet ha sigut crear ha generat amb intel·ligència artificial una aplicació, un sistema de connexió a través d'una web, que el que fa és avaluar al voltant de 10 paràmetres que sembla ser que ja estan, diguem, en el món de la literatura, estan acordats, que són 10 paràmetres que avaluen, diguem, si el teu manuscrit és bo o no. I tu el que fas és penges, si ets un escriptor, tens la possibilitat de pagar una quota, que era una quota, no sé si eren 20 euros, 25 euros, penges el teu manuscrit i el sistema et diu si al voltant d'aquests 10 paràmetres aquesta publicació, possible publicació teva, tindrà èxit o no. Per exemple, un dels paràmetres és l'enganxe, o sigui, l'engagement. Si tu comences a llegir un llibre, si als 15 minuts de llegir el llibre no t'enganxa, el deixes. No? Si ets tossut, igual te l'acabes, però si no el deixes i agafes un altre. No? Doncs una de les variables és el teu manuscrit, després de 15 minuts, crida l'atenció o no crida l'atenció. Aquest és un dels 10 elements. Doncs amb 9 elements més t'acaben dient si el teu manuscrit és bo o no i com l'hauries de variar. I a l'editorial, el mateix. L'editorial podria, amb una quota fixa, doncs podria penjar tots els manuscrits que li van arribant i el sistema, aquesta empresa, aquesta aplicació, acaba dient o identificant aquells que són més susceptibles de tenir èxit. No? És un exemple molt, molt concret que ataca un problema molt concret, però que existeix.
1: Sí, perquè hi ha una necessitat per part de l'escriptor solitari i després sí. Tenim l'altra necessitat de les editorials que reben moltíssims manuscrits i que justament, doncs, entre tanta cosa, doncs, poden perdre alguna obra increïble perquè en aquell moment no se l'hagin pogut llegir o que els hi hagi arribat massa cosa i no hagin estat en el moment. I justament aquests 10 paràmetres que aquest emprenedor utilitza per fer servir aquesta plataforma, doncs, pot cobrir aquesta necessitat per a aquestes bandes, no? O sigui, em sembla molt interessant.
0: Sí, de fet, podria explicar-te 18 més, sí. Que cadascun d'ells ataca, diguem, un problema molt concret. Fixa't en aquest, que és una cosa que no és un problema, diguem, popular, o sigui, que digui tothom, sinó que és un problema que té
1: molt
0: un
1: concret.
0: Grup molt concret de persones, que són el grup d'escriptors i el grup dels editors. Doncs, bueno, perquè aquesta persona és molt aficionada al tema de la lectura, ha descobert que això tindrà un mercat. No? Aleshores, bueno, amb les empreses aquestes, amb tots aquests projectes, diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
1: Em sembla molt interessant, d'això ja en parlarem més endavant. Però ara el que sí que et volia preguntar, ara imaginem que ens està escoltant algú doncs, que està començant a tenir alguna idea com aquesta, no? que hem comentat, doncs, que està pensant de que podria portar cap endavant el seu projecte que tingui a veure amb qualsevol altre assumpte. De quina manera es pot beneficiar doncs, justament d'aquest espai per poder adherir a fer un demo day i defensar el seu projecte. Com ho pot fer?
0: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. Uh-huh. Una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema. Tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org i fins al dia 31 d'agost està obert el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
1: I una consulta, aquesta segona edició, tenim temps fins al 31 d'agost i després explica'ns una mica quants que són mesos de preparació,
0: són 13 setmanes.
1: 13.
0: Són 13 setmanes. Repliquem el que hem fet en aquesta primera edició, que ens ha funcionat molt bé, i són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIEC On Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'Espai Coworking Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories i, finalment, doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
1: Doncs em sembla molt interessant. Recordem que és fins al dia 31 d'agost que tenen accés a presentar-se a aquesta segona edició de l'acceleradora. I recordem que, bueno, que si tot va bé amb aquesta primera mentor que ens has comentat, que també són 13 setmanes, que estan basades en mentoria, doncs si aquesta primera edició funciona molt bé, doncs aquestes persones doncs, poden tenir doncs, accés a una altra convocatòria d'aquest altre segon pas, no? Que ja serien mentories doncs, una mica més centrades en desenvolupar ja el que és el projecte, no?
0: Exacte. Sí, seria com un primer i un segon curs d'un màster, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí, és un, pel que ens estàs comentant, és realment com un màster de 26 setmanes que realment és una feina, bueno, és un màster, sí,
0: de feina intensa, de treball intens i també de cohesió d'equip, estem generant amb això també una comunitat, diguem, emprenedora important a Castelldefels.
1: Sí, i a més també tenir el recolzament, no? Doncs, que l'Ajuntament està al darrere, que tenen persones professionals que saben de què estan parlant i que estan acostumats a veure doncs, com es desenvolupen aquest tipus de feina. O sigui que això, pel ciutadà que té aquesta idea i vol anar a llançar-la o tirar-la cap endavant, els hi dona també una tranquil·litat, no? Tenir el recolzament de vosaltres, que sempre esteu allà.
0: Doncs sí, és una de les avantatges, a més és que el fet de que sigui una qüestió de generació d'activitat econòmica, d'emprenedoria, l'ús dels serveis és totalment gratuït o en el cas del Mentor Program tindrà un cost, un petit cost, per cobrir un mínim de despesa, però la resta l'està assumint l'Ajuntament a través de pressupost propi o a través de convocatòries públiques.
1: Doncs em sembla molt, molt, molt interessant aquesta edició de l'acceleradora que ha tingut lloc justament el dia 14, amb aquest Demo Day, on tenien speech aquestes idees buscant el camí per començar ja a posar-se en marxa. I, Santiago, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si encara tens alguna cosa per comentar o si vols explicar-li als nostres ciutadans de quina manera doncs, es poden adherir una altra vegada per recordar els telèfons o el correu.
0: Sí, mira, el nostre telèfon és el 93 635 25 75 i el correu electrònic genèric de contacte és promoció.econòmica@castelldefels.org.
1: Perfecte, Santiago. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i explicar-nos doncs, justament aquesta segona edició. D'acord?
0: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
1: Que tinguis molt, molt bon dia. Gràcies.
0: Igualment.
2: A la White. Oportunitats i economia local.

Doncs ara mateix estem escoltant a Vesta amb la seva cançó No me sale olvidarte, que és el guanyador de la categoria de música d'aquest any a Nous Talents.

0: Doncs la ciutat ha celebrat una nova edició de Nous Talents. Això va ser el cap de setmana passat i el certamen que dona veu als artistes emergents del municipi any rere any continua creixent, tant en participació com en nivell. Durant aquests tres dies, els jardins del castell i el Teatre Plaza s'han convertit en l'escenari d'actuacions de joves músics i ballarins que han demostrat el seu talent davant el públic i el jurat. Una edició que, a més, ha estrenat amb èxit una categoria nova. Aquesta és la categoria de dansa, ampliant encara més les oportunitats perquè els joves artistes puguin donar-se a conèixer. Com comentaven, a la categoria de música, la guanyadora ha sigut el conjunt musical Vesta, seguida de Marc Núñez i Indira Molina. En dansa, el primer premi ha estat per Marina Gualpersin, mentre que Clara de Loyo Corral i Alexandra Bonafé Mayorgas han aconseguit el segon lloc i Uca Júnior el tercer. No me sale olvidarte. Els guanyadors de les dues categories tindran ara l'oportunitat de pujar a un escenari encara més gran, ja que actuaran durant la propera Festa Major d'estiu de Castelldefels, un pas més en la seva trajectòria artística. Abans de l'inici del certamen, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, ja destacava el gran nivell dels participants i també el bon ambient que genera entre els joves artistes més enllà de la competició. L'escoltem.
1: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: Més enllà dels premis, el certamen s'ha convertit en una autèntica plataforma de protecció per al talent local. L'objectiu és que aquesta experiència no acabi amb la final, sinó que serveixi perquè molts d'aquests artistes continuïn participant en la vida cultural de la ciutat i trobin nous escenaris on mostrar la seva feina. Així ens ho explicava també el regidor Cristian Undamal. L'escoltem.
1: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades pues, hi ha artistes que no, no... que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a la... espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull. No? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
0: Amb una elevada participació, un teatre plaça ple per a la gran final i un nivell artístic molt destacat, Nous Talents torna a demostrar que a Castelldefels hi ha una nova generació de músics i ballarins amb moltes ganes de créixer i, sobretot, confirma la importància de continuar oferint espais perquè aquest talent pugui fer els seus primers passos davant del públic.
2: Castelldefels desperta.

un repàs doncs, de tota l'actualitat de la nostra ciutat, a Castelldefels, i haver explicat doncs, aquesta emprenedoria que teníem amb la secció de la Guaita. Ens ha explicat el Santi Amaro doncs, aquesta nova acceleradora que ja s'ha posat en marxa amb un speech day molt interessant. Arribem ja a les 10 del matí. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha parlat la Zeneida Martín i ja m'acomiado d'aquest espai fins demà, que estarem a les 8 del matí fins les 10. Moltes gràcies per acompanyar-nos i us deixem amb el magazín matinal Així som, amb la nostra companya Estefania González. Que tingueu molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 10.

0: Aquesta hora declara com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediana al rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínia Plus Ultra. Un home mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. I la Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. El nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançarà amb els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. I els Estats Units han completat la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran, mentre el règim de Teheran ha atacat interessos nord-americans, com instal·lacions d'Amazon a Bahrain. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita, obrint un nou front potencial en aquest conflicte. I en cultura, el Museu d'Art Modern de Tarragona acull més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum. Aquesta exposició, que es podrà veure fins al gener de l'any que ve, és la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya.
1: Esports. 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada. Serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour de França es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensarà els 5 minuts de renda que té sobre Evenepoel.
0: I ens queda el titular del temps. Avui cel variable a la meitat sud del país amb alguna gotellada i pols sahariana. Més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Calor de plena canícula amb notable xafogó a la costa i valors pròxims als 40 graus a Ponent.
2: Castelldefels avui.

0: Bon dia, repassem ara els principals titulars que en deixa el cap de setmana Castelldefels. Milers de persones celebren el segon mundial de la selecció espanyola a la plaça Teresa Claramunt. La pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament va reunir milers d'aficionats per seguir la final contra l'Argentina en un ambient majoritàriament festiu i cívic. La celebració, però, també va acabar amb alguns incidents a la via pública que van obligar a intervenir la policia local i els Mossos d'Esquadra. Nous Talents confirma el bon moment dels joves artistes de la ciutat. El concurs ha omplert els jardins del Castell i el Teatre Plaza durant 3 dies de música i dansa. Vesta en Música i Marina Gualpercin en dansa s'han proclamat guanyadors d'una edició que els obre les portes a actuar a la Festa Major d'estiu. I la plaça de l'Església es va volcar també dissabte amb una nova edició del Dissabte Solidari. Centenars de persones han participat en aquesta jornada dedicada a la cooperació i la justícia global, amb la implicació de les entitats solidàries del municipi, tallers, activitats familiars i actuacions musicals que han convertit la plaça en un gran espai de convivència i sensibilització. I aquest és el repàs als principals titulars, les cròniques que ens deixava el cap de setmana a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més titulars destacats d'aquesta jornada de dimarts. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, Aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Castelldefels, així som.

del de CELS, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Ja tornem a ser aquí en una nova edició de l'Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Al control hi tenim en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Com cada dia portem un programa amb actualitat, amb veus de les persones protagonistes de la ciutat. Parlarem de diferents temes que ens preocupen i ocupen, per dir-ho d'aquesta manera. Començarem, com sempre, amb el Cofí. En aquesta ocasió, avui és dimarts i ens toca que ens visiti el Partit Popular. Ja ha confirmat que s'aproparà el regidor de Cultura i Joventut, dos àmbits que estan plenament d'actualitat perquè venim de celebrar una nova edició del concurs Nous Talents, talents joves de la ciutat, que van triomfar al llarg d'aquests 3 dies aquí al Castell i també amb la gran final al Teatre Plaza el diumenge. El dissabte teníem també la festa del barri de Baixador, tenim la mirada ara ja posada a la gran festa major d'agost, a veure si ens avança alguna altra novetat, igual que fa 2 setmanes que el vam tenir aquí al Cofí i ens avançava una part del cartell. Ja sabeu, tenim com a convidats a Detallets, Ginestà, Los Toreros Muertos i també ens parlava de la gran festa jove. També de l'àrea de cultura parlarem de la convocatòria per participar a la llegenda del Garigot, que ja està oberta. Ja sabeu que és una representació que realitza, que organitza l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels i ja està fent aquesta crida a participar-hi. I a més, el diumenge passat teníem una nova sessió de ballades de sardanes que tindrem al llarg també de tots els diumenges que queden del mes de juliol i els diumenges d'agost també. Unes ballades que es fan al vespre perquè ja sabem aquestes temperatures qui surt més d'hora, eh? I aquí a l'Així Som, a part de tots aquests temes que parlarem amb el regidor de Joventut i Cultura, anirem fent a cadascuna de les hores aquest butlletí amb el repàs a les notícies destacades de la ciutat. Després també avui parlarem de policia local, perquè serà poc després de les 12 que ens visitarà als estudis el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, Leo Piqué, per portar-nos el balanç del dispositiu del diumenge, aquest dispositiu per la gran final Espanya-Argentina, amb aquesta gran pantalla que teníem a la plaça Teresa Claramunt. I també aprofitarem, si el temps ens ho permet, per parlar de la resta d'incidències, que segur que sí, farem aquest balanç i una mica de repàs a la resta d'incidències de tota la setmana passada. I ja sabeu que, com és habitual, aquí a l'Així Som també fem la secció Voltant pel Comerç. Avui en tindrem 2 d'aquests recorreguts amb el company Miguel Navarro, que s'aproparà en primer lloc a Habito Estilistes, especialistes en coloració i tractaments capilars. Estan a l'Avinguda de la Constitució 101, local 3, i al final del programa, ja gairebé arribant al comiat de l'Així Som d'aquest dimarts, ja m'estic avançant molt, no?, perquè tot just comencem i ja estic parlant del final. Però bueno, jo us avanço tot. Al final del programa us parlarem del Patio Resto Bar, una proposta ben bona perquè ja quan arriba aquesta hora el que estem pensant és en menjar, no? Doncs aquí ens proposen tapes, carns, pizzas i més. Tot això ho descobrirem en aquesta proposta de Resto Bar que està ubicada a la cantonada de l'Avinguda de la Pineda amb carrer de Molinot. I així, amb tot això no us he convençut, doncs no sé què més dir-vos, perquè tenim molts temes al llarg d'aquestes 3 horetes de l'Així Som. Espero que ens vulgueu acompanyar un dia més i agrair-vos també, òbviament, doncs, que estigueu aquí de manera fidel amb nosaltres, aquí a l'Així Som, que comencem ja. Vinga, va!

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels Coffee.
1: Molt bon dia, és moment del nostre Castelldefels Coffee, l'espai de tertúlia política que fem cada dia aquí a l'Aixísom. Avui m'acompanya el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal. Bon dia i benvingut de nou.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Molt bé, doncs la darrera vegada que va seure aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels estàvem tot just escalfant motors per a les festes del mar. També ens avançava algunes de les novetats per la festa major d'agost, amb aquests grans noms com Detallets i Inestau, Los Toreros Muertos. Uh-huh. Vam parlar també de la festa jove, tot el que esteu preparant. I, a més, ens explicava que a finals de juliol arribaríem amb la programació de tardor del Teatre Plaza. Moltes coses que anirem comentant al llarg d'aquests 30 minuts que tenim per davant. Sí. I ara posem una mica la mirada en això, que doncs bé, ens han passat ja dues setmanes des de la darrera vegada que vam parlar. Quina valoració fan, comencem, si li sembla, de l'èxit de participació de les Festes del Mar?
2: Les Festes del Mar, sens dubte, ha sigut avui un èxit de participació i d'assistència. Jo crec que s'ha consolidat la festa, novament, la Festa del Mar com un punt de referent i la carta de presentació de Castelldefels, de la nostra història, de la nostra cultura, i sens dubte ha sigut uns tres dies molt intensos, amb moltes activitats. Jo crec que també la Festa del Mar és una festa on participen moltes entitats i ens fa molta il·lusió veure com any rere any les Festes del Mar són això, la carta de presentació, que qualsevol persona que vingui de fora coneix una mica la nostra història, no? I sens dubte totes les actuacions musicals han sigut també tot un èxit d'assistència. Pues agrair també a totes les persones que han pogut gaudir de totes les propostes que s'han organitzat des de l'àrea de festes i després també agrair, sens dubte, tota la feina que ha fet Performing Arts amb tota aquesta direcció i producció del desembarcament pirata, que enguany feien aquests pràcticament 15 anys des de que van començar a agafar aquestes riendes, no? de la direcció d'aquesta representació. I sens dubte pues agrair a la Sami i a tot el seu equip de aquest esforç. També enguany hem vist un augment de participants que han volgut participar al desembarcament pirata. O sigui, bueno, en conclusió, realment a les Festes del Mar ha vingut per quedar-se, per posar-se en el mapa de tota Catalunya i gaudir de la nostra història i de la cultura i, sens dubte, també de les propostes que presenten.
1: Uh-huh. La dada clau, Cristian, és que parlem de prop de 20.000 visitants. Era la resposta que esperàveu?
2: No, ho sabíem. Nosaltres no esperàvem tanta assistència de públic, ni molt menys. Nosaltres pensàvem que els números s'haurien com similars a tots els anys, però veure aquest èxit d'assistència, de la gent ha respost positivament, que ha vingut realment a gaudir de les Festes del Mar, que són meravelloses, doncs això també omple que estem fent ben les coses, que la gent aposta per la cultura, aposta per la nostra història i aposta per les nostres festes populars.
1: Uh-huh. A xarxes van poder veure també unes imatges espectaculars amb un dron, tant del desembarcament pirata, que com bé ens explicaves, ja fa anys que es va repetint i no falla, i a més, dins de les propostes musicals teníem el tardeo, que va ser un altre dels grans èxits.
2: Exacte, que era una de les novetats d'enguany i evidentment també apostant per el talent local, perquè aquesta empresa que va vindre a fer el tardeo dels 90 també són de Castelldefels, apostant per el talent local, apostant per les empreses locals, i la resposta ha sigut positiva, que la gent ha pogut també gaudir-ho.
1: Uh-huh. I estic pensant ara també que les Festes del Mar van arribar condicionades pel risc d'incendi, tota la situació que van viure.
2: Exacte.
1: Amb un incendi també ben a tocar, que ens va fer replantejar-nos moltes coses, i des de Cultura, de fet, el divendres previ a les Festes del Mar, uh-huh, es va haver d'anul·lar l'encesa de Bengales, però sí que es van poder mantenir els focs artificials de dissabte. Com valoreu també des de Cultura aquesta necessitat d'adaptar-se a tot el que va succeint en el context?
2: Pues, exacte, com dius, malauradament hauríem de cancel·lar aquesta activitat, que era l'avistament de pirates, que es fa tradicionalment el primer dia de Festes del Mar, però amb responsabilitat ens veiem l'obligació d'anul·lar aquesta activitat d'enguany, perquè realment tot el que va passar els últims dies abans amb l'incendi aquí al costat, a Gavà, també agrair l'esforç de Protecció Civil i les forces de seguretat també, doncs agrair tot l'esforç que han fet de socórrer aquest incendi, o sigui que d'aquí també transmitim el nostre agraïment per la seva tasca. I d'aquesta activitat ens veiem l'obligació d'anul·lar-ho, evidentment, perquè no podíem garantir la seguretat realment de fer aquesta activitat. I

0: així ha sigut també que fins al 2 d'agost tenim aquesta restricció de prohibició de l'ús de la pirotècnia, també per això, per aquest risc d'incendi que tenim, de les altes temperatures que estem vivint aquest estiu, doncs, evidentment també tota l'àrea, no només l'àrea de cultura i festa, sinó també tot l'equip de govern tenim aquesta responsabilitat de garantir la seguretat de tots els veïns de Castelldefels.
1: Mm-hmm. Però afortunadament, com dèiem, sí que els focs artificials, un dels mm-hmm. plats forts de les festes del mar, es va poder mantenir amb tots els serveis activats aquella nit.
0: Exactament.
1: I d'aquesta manera es va garantir l'èxit general, no? Aquesta valoració positiva en general.
0: Correctament.
1: De les festes del mar.
0: Sí, és veritat que també valoràvem aquests focs artificials, però també és veritat que els focs artificials van poder garantir aquesta seguretat, aquesta distància que ens demanava Protecció Civil i bueno, van poder gaudir també d'una empresa meravellosa que també es repeteix any rere any i la gent li va encantar i va ser un moment molt especial de les festes del mar.
1: Mm-hmm. I no deixem de parlar de festes perquè si hi ha una cosa que ens caracteritza aquí a Castelldefels és que l'estiu cada cap de setmana sí. celebrem coses, no? I el passat cap de setmana, el dissabte, celebràvem el barri del Baixador. Com valoreu des de Cultura aquest tipus d'esdeveniment dins de la programació de la ciutat?
0: Nosaltres estem contents que tots els veïns i veïnes de diferents barris de la nostra ciutat que puguin gaudir i celebrar aquestes festes del barri. També és un moment d'unió, de fer comunitat, de fer pinya, no? Entre els veïns dels barris. I el que nosaltres animem és que hi hagi més barris, no? Que hi hagi més barris que puguin celebrar aquestes festes, que la veritat és que, com sempre ho diem a tots els responsables de la Junta de Veïns, que evidentment l'àrea de cultura i festa sempre donarà suport a aquestes iniciatives. Realment crec que és una proposta molt positiva per als veïns de Castelldefels, perquè això, el que comentava abans, no? Perquè fa comunitat, perquè fa cohesió, fa barri, d'alguna manera, i passes una estona on pots veure també propostes locals, pots veure com tots els veïns preparen un sopar per tots els veïns. És un moment molt màgic i que sempre creiem que hem d'animar més barris a que ho facin i que, evidentment, sempre ho diem, que l'àrea de cultura i festes donarà aquest suport en tot el que necessitin i que treballi, que volem també treballar amb ells perquè això sigui una realitat.
1: Uh-huh. I entre aquestes festes també hi ha espai per donar oportunitats als creadors de casa, al talent uh-huh. local, no? Amb el
0: Exacte.
1: Certamen que hem pogut viure aquest darrer cap de setmana, 3 dies de molt de talent de Castelldefels, al castell i la gran final al Teatre Plaza, que vivíem el diumenge.
0: Sens dubte, venim ara d'una, com diu, una ressaca entre cometes, d'emocions, de sentiments, perquè realment el concurs de Nous Talents per mi és un projecte molt especial. Primer perquè, com has comentat, li donem espai al talent jove, al talent local, li donem espai i sobretot li donem visibilitat, que és el que realment demanen els artistes de la nostra ciutat. No? Bueno, el concurs Nous Talents jo crec que enguany ha sigut el punt de partida de consolidar aquest projecte, aquest festival, aquest concurs, de millorar moltes coses perquè creiem que enguany ens han donat, i gràcies també amb els artistes i les seves famílies, els meus amics, ens han donat també aquests tips per poder ser un concurs referent a la nostra ciutat, de que també molts artistes puguin tenir aquests espais per poder mostrar el seu talent. I jo crec que ja estan treballant en l'edició del 2027, en realment en fer un format que sigui idoni, perquè realment aquests festivals sempre crec que falta millorar moltes coses i avui també ha sigut una setmana de locura amb el Mundial que hem tingut de per mig, que el dimarts van tenir que decidir de canviar aquest format, perquè sempre el que volem que sigui sempre el castell, els jardins del castell, però enguany com teníem el final del Mundial doncs vam poder fer-ho al Teatre Plaza i va ser també un logísticament molt complicat aquests canvis, però bueno, també agrair la paciència que han tingut no només els artistes sinó també els familiars i els amics de cada artista, també agrair tots els participants enguany perquè realment no és fàcil pujar a un escenari i realment hem de donar i agrair i tot el reconeixement a aquests artistes que han vingut, que han participat, que l'han posat tota la il·lusió possible perquè sigui una edició especial i com he comentat abans, que és una edició en la qual crec que és el punt de partida de la consolidació d'aquest concurs com un espai referent per al talent local. I realment estem molt contents també dels guanyadors. No? Primer de la categoria música que va guanyar Vesta, que el veurem de taloners a un dels caps de cartell de la Festa Major, que serà un moment molt especial. Vesta, evidentment, també és un grup que fa aquestes seves lletres pròpies, que li donen molt carinyo i que, evidentment, des d'aquest concurs ja li estan sortint ofertes ja fora de les nostres fronteres de Castelldefels, i d'aquest primer premi també de dansa, que enguany ja veníem amb aquesta novetat de dansa, de la Marina Walperthin, que, bueno, és que la Marina és una meravella poder veure-la ballar, aquest arte, aquesta màgia que té de la dansa, doncs, evidentment s'ha donat aquest reconeixement amb el primer premi. No? Però no només, amb els segons premis també, amb la Mar Núñez, amb l'Alexandra Bonafé i amb la Clara de Loyo, i aquest tercer premi, no? La Indira, i també Ucadans, que Ucadans, espectaculars aquestes persones, aquest grup, meravellosos, que d'aquí li donem tot el suport i que evidentment donarem tot el suport que faci falta perquè arribin a la final de Los Angeles. I bueno, la veritat és que és un concurs meravellós. Jo crec que ja tinc ganes que torni de nou, de millorar molt, en ultimar aquests detalls, aquestes petites coses perquè sigui que els artistes tinguin el seu espai i que els facin seu, sobretot. I res més, la veritat és que pues, de nou agrair als artistes locals que hagin participat perquè és un moment molt màgic, de molta tensió, de qui guanyarà, qui no guanyarà i tal, i això també és la màgia d'aquest concurs.
1: Quan parles del projecte consolidat, que ja està en aquesta recta final, no? O sigui, recta de continuïtat, no? Sí. Una gran trajectòria que porta, però hem de pensar en el que deies, que enguany ens arribava la nova modalitat de dansa, uh-huh. També arriba per quedar-se?
0: Sens dubte, sens dubte. I hem de veure també la possibilitat de, sí, també d'alguna manera dividim aquesta també categoria música, perquè enguany no esperàvem, que estem molt contents que hi hagi bandes, que per fi hi hagi bandes a Castelldefels. També és una feina que està fent l'equip de cultura molt gran que tinguem de nou bandes, perquè crec que portàvem molts anys les bandes oblidades a Castelldefels. Estem posant de nou que les bandes musicals a la nostra ciutat tinguin espais per poder fer assajos, que tinguin espais per poder cantar, tinguin espais per donar visibilitat, i aquesta feina tan gran que està fent, no només l'àrea cultura, perdó, sinó també l'àrea de joventut, doncs és una feina de resultat, que veiem quatre bandes de res, perquè l'any passat no van tenir ninguna banda, i la veritat és que estem molt contents que hi hagi bandes que participen en aquests concursos i veure les propostes, perquè, a més, les quatre bandes que van participar eren totalment diferents, amb estils musicals totalment diferents, i això és meravellós, no? De la rumba, al soul, al pop, al rock, a l'indie, i això era meravellós, veure aquestes propostes. I, evidentment, seguirem treballant perquè el concurs de nous talents, si així és, de tenir més bandes musicals, millor dividir la categoria solista, categoria banda. Bueno, hem de veure aquestes preguntes, veure també la previsió de 2027, però que sigui així, sisplau.
1: I com ens indicaves, els guanyadors d'aquests nous talents, tant a dansa com a música, sí. I en aquest cas amb una banda, actuaran, és de nou l'objectiu de nous talents, és aconseguir que sigui una plataforma per donar visibilitat, i aquesta plataforma ho serà la Festa Major d'Agost.
0: Així és, tindrem realment l'actuació dels dos, tant de dansa com de música, a la programació de la Festa Major. Ara estem ja treballant en el tema logística de veure quin espai és idoni per ells, i evidentment és meravellós pues, veure el talent local que estigui també a la Festa Major, i això seguirà any rere any apostant per el talent local i donant-li visibilitat, que és el més important del món.
1: I amb això entrem a la Festa Major d'Agost, sí. Perquè ja tothom ja té la mirada cap a aquesta sí. Gran cita de la ciutat.
0: Hi ha moltes ganes.
1: Fa dues setmanes ens avançava que tindrem detalls, Ginestà i Toreros Muertos.
0: Correcte.
1: A més vam parlar també de la Festa Jove. Hi ha alguna coseta més que puguem avançar? Com van els preparatius?
0: Els preparatius van molt intensos, ara estem detallant aquests últims coses. Evidentment, avui, que és dimarts, ja anunciarem també dues coses. També volem ja que sigui visible el cartell de la Festa Major. I, evidentment, una iniciativa que anunciarem avui, que és potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt, i, evidentment, l'equip de govern, i l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem, demà també el podrem anunciar tranquil·lament i veureu quina és la proposta. I la que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC, és un nom que el va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove, i en la qual també ens ajuden, i la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltàvem aquestes cançons al pop nacional del 2000, que escoltàvem els temes als xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja, amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates, pues aquesta essència la recuperarem amb aquesta temàtica, no? El Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, pues plena d'activitats, i evidentment serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat i que, evidentment, el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta festa jove. I moltes sorpreses més que veurem en els pròxims dies. La veritat és que s'està treballant, l'Associació en Viva ens transmeteix aquesta il·lusió realment d'organitzar tota la coordinació, tot l'equip és gent de Castelldefels, que l'està posant tot empenta. I com he comentat amb els nous talents i també ara amb la FAC, també és una festa referent que volia que consolideixi aquí a la Festa Major, que sigui una festa que es quedi any rere any, que s'aposti per la il·lusió, pel talent local i, evidentment, per aquestes propostes alternatives que normalment no veus i que la gent també pugui gaudir-ho a la FAC.
1: Uh-huh. Ens destacava el paper de l'Associació Aviva amb la FAC, la Festa Jove. També hem de parlar de l'Agrupació de Cultura Popular, perquè ens prepara un plat previ sempre a la Festa Major.
0: Exacte, sempre ja ens donen aquest, gràcies a l'Agrupació Cultura Popular de Castelldefels, ens dona aquesta vidilla d'alguna manera per no tenir que aguantar tant l'espera de la Festa Major, no? I evidentment, com dius, ja també està obert les inscripcions per participar a la representació del Garicot, que ho veurem el 8 d'agost, crec que a les 10 de la nit, 10 a 2 quarts d'11, i que també és un èxit de participació any rere any. I el que veurem és el Parc de la Muntanyeta, no? Pues aquesta representació, aquesta història del Garigot, de com ens defensa del mal i surt pues, sempre la victòria del poble de la nostra ciutat, no? I evidentment també el dia 9 que veurem aquesta revetlla de Diada Castellera aquí a l'assaig, que farem l'assaig obert a l'Arcadi Balaguer amb la plaça de l'Església, com s'ha fet cada any, i evidentment ja podrem adelantar una mica com serà la Festa Major, les ganes que es veu, perquè realment també és un èxit de participació aquests dos dies i que es veu realment que la ciutadania espera amb moltes ganes la Festa Major. I també agrair pues, el paper tan important que fa l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels, també no només aquests dos dies, el 8 i el 9, sinó també a tots els dies de la Festa Major, que veiem els seus ballades, la seva il·lusió, aquesta motivació també dels castellers, aquesta gran diada que ens espera el dia 15 d'agost, pues, aquesta il·lusió que transmeteixen l'agrupació, pues, també ens fa molta il·lusió a nosaltres veure la cultura popular als carrers de Castelldefels.
1: Ja que menciona tot aquest pes, el gran pes que té la cultura popular a Castelldefels, hem de recordar que des de principis de mes, els diumenges, tenim les ballades de sardanes. Aquest diumenge també la vam tenir, amb aquesta adaptació també de que tenien en compte que arribava el Mundial, no? Però tot i així la van fer.
0: La van fer, sí, sí. El grup sardanista realment és meravellós poder xerrar amb elles o poder veure-les, perquè realment és una entitat que està molt viva, que gràcies a totes les dones i homes que fan el grup sardanista Castelldefels, li donen vida, sobretot a la plaça, li donen vida a la cultura popular i li donen vida a la pròpia entitat, no? I com comentes, cada diumenge a 7:45 doncs veiem aquesta ballada de sardanes a la plaça de l'Església, amb diferents cobles de tota Catalunya que passen per aquí també, i que podem veure també aquestes propostes musicals i també de ballada. I evidentment això també jo crec que és, enguany el grup sardanista serà serà una entitat molt important també de la Festa Major per això, no? Per aquests detalls, on ja ens estan demanant aquesta ballada quan cantin Coti per Coti, i jo crec que serà possible que facin aquesta ballada.
1: I estàvem parlant de l'inici d'aquesta convocatòria, aquesta crida que fa l'Agrupació de Cultura Popular per participar a la representació del Garigot, i una altra convocatòria que ha obert també és aquesta nova edició del concurs Viu al Parc.
0: Exacte, el Viu al Parc, la veritat que el concurs de fotografia del Viu al Parc també és un èxit de participació, no només perquè participen veïns de Castelldefels, sinó també participen veïns de diferents poblacions de la comarca del Baix Llobregat i també del Garraf. I bueno, ja està obert fins a principis de setembre, si no recordo malament, i que veurem aquesta exposició també a finals de novembre, principis de desembre, a l'Espai Margarida Xirgo. També la veritat és que estem molt agraïts de que la Diputació aposti un any més, perquè l'any passat no es va poder fer aquestes propostes musicals que ens ofereixen la Diputació. Enguany també veurem propostes no només per la gent adulta, sinó també infantil. Enguany apostem també per les activitats infantils, per xerrades mediambientals. Bueno, serà una agenda de diferents activitats que també estan integrades a la Festa Major d'Hivern, que la que també participa doncs, la Diputació de Barcelona i que ens ofereix aquestes activitats i que molt agraïts de que també apostin per la cultura no només adulta, sinó infantil.
1: Mm-hmm. Sí, sí, si portem a aquests 20 minutets parlant de patrimoni sí. cultural i això mm-hmm. també és patrimoni natural, de tot al voltant de Castelldefels.
0: Exacte, sí, sí, sí. Sembla que és meravellós aquí tenir aquestes a les portes del Massís del Garraf doncs, poder tenir organitzar aquest tipus de concurs i que sigui un èxit no només a Castelldefels, sinó també a tots els municipis del nostre voltant.
1: Mm-hmm. Amb això, arribant ja a aquesta recta final del Coffee d'avui, m'agradaria sí. parlar de la programació de teatre, perquè sí, sí, fa sí. tot just dues setmanes també ens avançava que a finals d'aquest mes, encara anem uns dies avançats, però sí, li puc demanar que ens faci una mica de prèvia de amb quina filosofia s'està treballant la programació i si hi ha res que ens pugui avançar.
0: Sí, sí, ja tinc ganes d'anunciar, ja tenia ganes que em puntessis. No, sí, en principi aquests pròxims dies ja anunciarem, ja farem aquesta sortida d'entrades de la temporada estable del Teatre Plaza de setembre a desembre, que seran els pròxims dies. I bueno, ja podem avançar, doncs, com ja vaig començar l'última entrevista, realment estarà enfocada doncs, als nens petits, també una miqueta de comèdia, farem teatre, farem música i donaré tres propostes. La primera serà com un èxit d'assistència als teatres de Barcelona, sobretot al Teatre Paral·lel, ha sigut èxit al Teatre Eixample ara mateix, no només a Barcelona, sinó també ha sigut sold out a Madrid, vindrà el Corta el Cable Rojo, és un impro show amb molt d'èxit al panorama nacional i que per primer cop vindrà aquí a Castelldefels. I jo crec que també li encantarà també aquest públic adult. Amb proposta musical jo crec que tindrem aquest concert tan esperat del Curro, del Peris, és, també que és un concurs de talent local, que això és el que falta també al Teatre Plaza i que torna de nou el talent de la nostra ciutat al Teatre Plaza, amb el seu escenari, amb aquest concert de tres, que també comptarem amb uns artistes de primer nivell, que no volen avançar molt el Peris o el Curro que la trava, però jo crec que veurem un concert guai, de talent, de grans versions musicals, no només nacionals, sinó també internacionals, i que també molt esperat. I l'altre infantil, ja puc avançar, que tindrem el musical del Rei León. Molt esperat també pels nens petits, realment és una de les produccions molt semblants a les que estem veient a Gran Via de Madrid, evidentment en petit format, però que també podem veure aquesta producció tan gran que vindrà també aquí a Castelldefels per als nens petits, aquest musical del Rei León, i que segur que li encantarà. I de com a novetat també, ja suelto ja una altra més, enguany també volem fer activitats a Nadal. La veritat, i volem fer bé que també estan retransmissions de pel·lícules nadalenques al Teatre Plaça, amb un ambient molt acollidor, amb un ambient on els nens i els seus pares, tota la família pràcticament, puguin gaudir de les pel·lícules històriques del Nadal i que podrem veure-les també els pròxims mesos.
1: Mm-hmm. Tota aquesta previsió em fa preguntar-me com és el dia a dia des de l'àrea de cultura, perquè no pareu, cada cap de setmana hi ha coses, ahir també aquí a la ràdio parlàvem amb una de les tècniques, la Lorena Romero, i ens parlava del Viudança, que és un altre dels grans formats que ha arribat aquest any, que s'ha recuperat amb aquests canvis que s'han aplicat dos mesos i que per tot el que ens va explicar va ser molt intens. I sempre després, a més, que just acabeu i ja esteu amb la mirada, ara mateix ens estaves destacant activitats del Nadal.
0: Sí,
1: i estem amb la mirada a l'agost, a la Gran Festa Major, però també al Nadal. Com ho coordineu tot això?
0: Bueno, això intentem tenir una previsió anual. Realment és que has de treballar així, perquè, per exemple, la Festa Major s'ha de treballar a partir de setembre l'any que ve per tenir aquesta previsió, perquè sigui també l'optimització de recursos econòmics, l'optimització dels recursos humans, logístics, doncs tota aquesta previsió has de tenir-la. No? Nosaltres, l'àrea de cultura, per exemple, amb la programació del teatre, doncs ara hi hem treballat doncs, des del mes d'abril, en la programació estable del segon semestre, doncs ja nosaltres a partir de setembre, quan ja acabem, ja estem tot l'equip més tranquil de la Festa Major, doncs a setembre ja comencem a treballar en el primer semestre de 2027. Ja just fa un mes ja estàvem parlant amb l'equip de la Castanyada. O sigui, era ja com, ostres, ja és que ja toca. Ja també estem tocant una mica ja a Sant Jordi. Bueno, pues, aquesta previsió ens agrada tenir-la, per tenir tot i tot llest, aquests imprevistos que puguin també sorgir, pues, el puguem tenir preparat. Bueno, ens agrada molt tenir aquesta previsió, també tenim un equipàs, l'àrea de cultura té un equip, tenim un equipàs que realment és meravellós, que sempre estan atents a totes les dates, inclús també sabem les finals de la Champions a la Copa del Rei per tenir aquesta previsió d'activitats i per tenir en compte. Pues aquestes coses petitones, la veritat és que ho fan tot l'equip de cultura i és meravellós tenir aquest equip. Estic molt orgullós del meu equip que té de l'àrea de cultura i també de l'àrea de joventut, perquè també té una gran tasca. Pues bueno, és dur. Ara ja la veritat és que l'objectiu únic és la festa major, que surti tot, que surti bé, que la gent estigui contenta, que és important que la gent ho pugui gaudir, i ja quan acabi festa major pues, ja treballar en tota la previsió de tardor i hivern, que serà també molt intens.
1: Molt bé, doncs Cristian Undamal, amb això des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents també per anar informant. Avui hem fet balanç de les festes del mar, que han batut rècords de participació, hem parlat dels nous talents que faran el salt també a l'escenari gran de la ciutat amb la festa major d'agost, hem parlat una miqueta també d'aquesta festa major, del paper de les festes de barri, de tota la cultura del gran pes que té a la nostra ciutat i tot el que ens espera aquest estiu i encara més enllà. Amb tot això, agrair-te aquesta estoneta, aquest cafè amb nosaltres aquí a la ràdio i que vagi tot molt bé a l'estiu.
0: A vosaltres. Gràcies també als ciutadans per mantenir aquesta cultura viva de Castelldefels. Gràcies a vosaltres un cop més.
1: Doncs fins la propera.
0: Fins la propera, que vagi bé.
2: Castelldefels Coffee.
3: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez,
5: todos los viernes a las 10 de la noche.
6: La cara B, un programa dedicat al món del hip hop i les seves arrels.
7: Thank you for that lovely tune, that funky music.
8: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11.

0: El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. Declara aquest matí com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediar en el rescat de 53 milions d'euros per l'aerolínia Plus Ultra. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. Un home mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, a Barcelona. Els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. L'administració Trump imposarà el mes que ve un aranzel addicional del 50% a certs productes canadencs i acusa el veí del sud de discriminar les exportacions dels Estats Units. Segons la Casa Blanca, només el Canadà i la Xina prenen represàlies contra els aranzels anteriors de Washington. El nou primer ministre britànic, Andy Barham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançarà amb els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. La periodista Llúcia Oliva publica La revolució en veu de dona. És un treball que recull els diaris inèdits de 8 dones que expliquen en primera persona la rereguarda republicana durant la Guerra Civil. I Norma Còmic ha publicat el primer volum d'Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Lacuña i guió del nord-americà Rick Remender. És un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra, on els protagonistes són animals amb aparença humana.
1: Esports. 8 catalans i 9 jugadors del Barça a la selecció espanyola que ahir va celebrar el Mundial de Futbol davant 2 milions de persones pels carrers de Madrid. La FIFA, mentrestant, investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final de partit contra l'Argentina. L'Espanyol acaba d'anunciar que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i el nombre de socis supera els 33.000. Avui juguen contra el Pau de la segona divisió francesa, el segon amistós de pretemporada, 7:45 i per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig. Pogacar defensa els 5 minuts de renda que té sobre Evenepoel.
0: I el temps, cel variable a la meitat sud del país amb alguna gotellada i pols sahariana. Més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu. On...
2: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La Pineda acredita el seu compromís amb una platja accessible per a tothom. La platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal, un reconeixement que avala el compromís municipal amb un litoral inclusiu i accessible per a tothom. Aquest distintiu se suma a la renovació de les principals certificacions de qualitat i sostenibilitat de les platges, consolidant el municipi com un referent en excel·lència, accessibilitat i gestió ambiental. Els Jocs d'Aigua de Vistalegre funcionen en el seu horari habitual d'estiu. L'espai lúdic del Centre Cívic de Vistalegre està obert de dilluns a divendres d'11 a 2 del migdia i a les tardes de 4 a 8 del vespre, oferint una alternativa refrescant perquè els infants gaudeixin de l'estiu durant els dies de més calor. I el Baixador celebrava una nova festa major amb música, activitats i bon ambient el passat dissabte. Aquesta nova edició de la seva festa de barri, amb una programació pensada per a tots els públics, va ser un èxit d'assistència. Música, activitats familiars, un bingo musical, un sopar popular i un concert final van convertir la jornada en un punt de trobada per al veïnat. I fins aquí el repàs de l'informatiu del butlletí. Els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Avui, Domingo Morilla Ribelles, que ha estat reelegit com a president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de Catalunya i que és una entitat que ha agrupat 35 gremis, associacions i col·lectius integrats i més de 5.500 associats de diverses comarques de Barcelona i Terres de l'Ebre. Cuiner de professió reconegut per la seva trajectòria com a propietari del restaurant Cal Mingo a Viladecans, a més de presidir la Federació Intercomarcal d'Hosteleria, Restauració i Turisme, encapçala el Gremi d'Hosteleria de Viladecans i ha liderat diverses iniciatives col·lectives del sector, havent presidit el Gremi d'Hosteleria de Castelldefels durant 14 anys o quan va ser fundador de la Fundació Escola d'Hosteleria de Castelldefels i president fundador de la Federació de Gremis del Baix Llobregat. Morilla afronta aquest segon mandat de 4 anys al capdavant de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de Catalunya amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes de professionalització, diàleg institucional i visibilització del sector que es van desenvolupar durant la legislatura anterior. Doncs què tal, Domingo?
1: Pues molt bé.
0: Escolta'm, aquí a casa teva, perquè vas ser fundador de l'Escola d'Hostaleria on ens trobem ara mateix.
1: Pues
0: quins
1: sí.
0: Records tens?
1: Molt, sobretot, un projecte molt il·lusionant. En aquell moment, el que pensava, no?, que Castelldefels, per tenir la primera indústria, que és el turisme, necessitava un espai on formar alumnes que fossin, posteriorment, aquells treballadors que ocupessin les places dintre dels nostres establiments, i més enllà, evidentment. La voluntat no era única i exclusivament per centrar-nos en Castelldefels, però sí com a eix principal, ja que la inversió i la voluntat i la gestió es feia des d'aquí, des de Castelldefels. Avui formo part de l'equip de consultoria de l'escola i també em sento molt orgullós, la veritat, que avui per avui continuï l'escola després de tants anys.
0: Tu continues molt implicat, molt vinculat a Castelldefels. Quina ha estat l'evolució del sector des de que tu portes com a cuiner amb el ram de la gastronomia i com veus ara la situació?
1: Ostres, els canvis són brutals. Clar, jo vaig començar a la cuina rentant cassoles a l'any 77. 1977. En aquell moment, penseu que encara no havien hagut les primeres eleccions sindicals. El meu sou era de 9.000 pessetes. Després de les eleccions sindicals, el meu sou va passar a 21.000. Jo pensava que no me les mereixia, la veritat. I això que li dedicava moltíssimes hores. Però ha canviat tantíssim, no només en el benestar dels treballadors, encara que som una mena de sector estigmatitzat i que molta gent parla, doncs que és un sector que es treballa dissabtes i diumenges, com a molts altres. O sigui, no hi ha una diferència en altres professions de servei. El que sí que és cert és que si tu t'apuntes a l'exèrcit hauràs de fotre tiros. En aquest cas, si t'apuntes a... si vols ser cuiner o cambrer, doncs hauràs de treballar amb molta seguretat caps de setmana i festius. Però per això els convenis també salvaguarden també l'interès del treballador, doncs, amb 15 dies de vacances extres, que són de les festes no recuperables. Molta gent això no ho diu, no es parla, però, bueno, és així, no? És així. En els canvis en el temps, en matèria de... en cuina, com a cuina, com a cuiner. Perquè una cosa és fer cuina i una altra ser cuiner, Els canvis més importants poder ha sigut amb les tècniques, amb els productes. Tot ha anat molt més de pressa. Les noves tecnologies han accelerat també tot aquest procés. Era un procés lent, o relativament lent, però ara tots rebem imatges constants en els nostres telèfons, amb imatges de plats, de cuiners. També la televisió ha fet que fos una professió molt demandada, però en cuina, no en sala. Aquí ja n'era un dèficit brutal. Haurem de fer el màster metre o alguna cosa així, perquè el màster chef, ostres, cobreix molta demanda de nanos que volen fer cuina, que idealitza, i després ve la frustració. Que s'han de trobar en un lloc, que han de netejar, doncs, jo què sé, 3 caixes de daurades, o han de plomar perdius, i, ostres, això no és igual, no?
0: Per això dius que és diferent fer cuina que ser cuiner?
1: Clar, és totalment diferent. Fer cuina és molt més. També és fer educació. Fer cuina és formar i formar-te. Ser cuiner, bueno, pot ser un gran professional, però no fer cuina. No, el teu entorn no transmets, o no, ets un mecànic dintre de l'engranatge, que és un restaurant o un hotel, i això no és fer cuina.
0: S'ha de tenir vocació, eh?
1: Total, total. I ara tots ens queixem, no? Sembla que d'aquí plori el nen, no? És a dir, falta vocació perquè poder per la pandèmia, poder per tot, per una educació que ens han donat o hem donat als nostres fills, no? Allò de que no volem que passin o no volien que passessin per on ells, els pares, havien passat, no? I els hem fet poder amb una manca de caràcter, no? És a dir, és una feina estressant, en molts casos. És una feina que reclama també molta atenció, gent que ha tingut en pràctiques, i recentment amb un noi que tinc d'una escola, l'escola de Sitges, doncs el nano, jo li vaig dir, escolta'm, no és per aquesta professió, és per qualsevol que escolleixis. La teva actitud és fonamental. La teva capacitat d'empatitzar amb els teus companys. La teva capacitat també de ser resilient davant de determinades adversitats que n'hi haurà. Has d'estar, doncs, venir a la feina content i a la vegada descansat, perquè estem a l'edat mitjana, eh? A una cuina hi ha foc, hi ha d'estrar els ganivets, olis calents... És a dir, això
0: és un lloc perillós, eh?
1: Sí, és un aspecte perillós. I si, no, si d'alguna manera no controles les tensions, si no controles les emocions, és un lloc d'accidents, no? I és millor. Després està l'espai creatiu, no? L'espai creatiu, on pots sentir-te realitzat, però no totes les cuites, no tots els restaurants tenen aquest espai creatiu. Hi ha espais que, o establiments que són més de mecànica, que tenen una oferta que és molt clara i és una altra gastronomia. És diferent, però pot ser una zona de pas. Hi ha nois que entren a precari, entren per treure, si parlo potser d'empreses que són més de slow food, més de cuina més ràpida, molt esquematitzat, cadenes, on els nanos o els joves, o no tan joves, arriben moltes vegades per accident o per treure's un dineret per pagar estudis o anar-se de vacances, però en cap moment han pensat en quedar-se com a una professió. T'hi pots trobar multitud de professions, de professionals que han passat per l'hostaleria i ho compten com algo curiós. Jo, en el meu temps, havia sigut cambrer a no sé on, no? Clar, però era perquè passaven, simplement passaven. A la sala ens trobem, i ara fa una estona parlava amb un del personal d'aquí de l'escola, no? On t'hi trobes que no hi ha vocació a sala, quan a la sala, ostres, han de saber idiomes, han de créixer en idiomes, en protocol, han de créixer en relacions humanes, han de créixer en gestió d'equips, han de créixer, doncs, en gestió empresarial. És a dir, al final, quin és el sostre de qualsevol que comença la nostra professió? És independitzar-se i ser independent. Independent, independitzar-se, ser independent, independitzar-se econòmicament i ser independent a l'hora de prendre decisions en el seu creixement professional.
0: I per què està aquesta opinió tan estesa de que a l'hostaleria es paga malament?
1: Ostres.
0: Que són sous precaris.
1: De veritat, és perquè es llança una idea. O sigui, jo t'ensenyaria el conveni de qualsevol dels meus treballadors. Primer, no hi ha diferències de gènere. Per un costat, a la nostra professió, o sigui, jo tinc un conveni que no diferencia home-dona. Després, està en funció de la seva categoria. Jo crec que molts busquen la diferència amb el fet que han de treballar els caps de setmana, no per l'econòmic. És a dir, no fa gaire m'havien entrevistat per al tema de la regularització dels estrangers, no? I jo els hi donava la meva opinió en el sentit que jo prefereixo que es legalitzin tots. Però haurien d'haver-hi mesures de formació paral·leles. És a dir, primer perquè són treballs molt de base, molt de base, molt de base. Si no es regularitzen, són gent o persones susceptibles d'estar en una economia submergida. Vol dir que la restauració fa això? No, jo no... O sigui, que n'hi haurà com n'hi ha gent del sector del camp, del sector de retail... De, o sigui, n'hi haurà empresaris, maldits empresaris, perquè un empresari emprèn, no explota. Mm. Llavors, que fan ús d'això? Jo, en el nostre cas, és a dir, jo animo... Som dels convenis més elevats que hi ha en qualsevol sector, eh?
0: De qualsevol manera, tu deies abans que vas començar netejant cassoles i ara ets empresari, no?
1: Sí.
0: Tu aquest camí el recomanes... Haurien de passar a ser cocinero antes que fraile, no?
1: Ostres, ara em costaria molt, eh? Mm. Ara em costaria molt animar algú a que es fes empresari del sector.
0: Sí.
1: Vivim una pressió burocràtica tremenda, moltes normes. I quan un li ha de dedicar més temps a la gestió que a fer sofregits, tenim un problema. Jo sóc bàsicament cuiner. Ara diu, ostres, pues, podries pagar algú, però clar, si comencem. Abans jo tenia... En les comptes hi havia una part de costos fixes i una altra de variables. Part dels variables han anat tots els fixes. És a dir, perquè tots són petites quotes. La petita quota dels extintors, la petita quota dels riscos laborals, la petita quota de la protecció de dades, la petita quota... I tots són petites quotes. El control de les APPCs, els autocontrols de sanitaris... I tot té un cost que s'ha anat a la partida de fixes. Clar, dic, ostres, podries posar algú que t'ho gestionés. Ara també gestió de xarxes, ara... Clar, és a dir, estàs a les xarxes i tu has de prendre una decisió. Les controlo o em controlen a mi? És a dir, com ho fem? I això té un cost, evidentment. Si no tens el coneixement, i si tens el coneixement, es resta temps. I si es resta temps, l'has de treure d'altres feines. I, ostres, no, però posa gent, ja... Per mi abans era un orgull tenir més treballadors. Ara és una càrrega, ho sento, eh? Però és així, perquè em genera doncs, unes obligacions, una responsabilitat que jo no animaria a ningú. És a dir, si tens un sou bo, que siga... T'ho juro que ha sigut per mi una professió superenriquidora i he après moltíssim. He arribat a llocs que no m'ho podria imaginar. Un nano que és, jo què sé, el fill d'una dona vídua amb 7 fills, de Vista Alegre, i que en 10 anys d'entrada a netejar cassoles a muntar el primer restaurant, no? I d'aquí tot allò de més, no? I he anat aprenent. A mesura que anava caminant, anava aprenent. I ostres, i dir, és una professió que m'encanta, però que la cara fa patir més que abans.
0: Però feu feliços la gent.
1: Sí, jo, bueno, com a mínim és la meva intenció. I la intenció, penso que del meu equip també ho és. És a dir, la gent no ve a que li contis problemes, ve a ser feliç. I abans, quan algú entra per la part de què tal, jo sempre dic entra bé i molt bé. Aquesta és la meva resposta més general. Estic entra bé i molt bé. Home, però això està molt bé. Dic, més val donar enveja que pena. No? És a dir, i la gent ve a escoltar alegries, ve a disfrutar. Jo no li contaré a un client, doncs jo què sé, qualsevol cosa que en la meva vida quotidiana o a la gestió del negoci, doncs el podria fer patir. No sé, no, és innecessari. Venen a ser feliços, hem de fer... I a la vegada nosaltres també, és la recompensa de l'egoista. Dono i rebo. Dono alegria i rebo també aquest reconeixement que em fa sentir bé. No? Mm.
0: Com veus la situació actual de Castelldefels en el sector?
1: La veritat, he tingut l'oportunitat de viure-ho. Vaig acompanyar el gremi i l'Ajuntament a Fitur. Vam estar també a Madrid Fusion i ho he dit, pública i privadament, no? És a dir, aquesta comunió d'interessos entre el sector, l'Ajuntament... Quan dic a l'Ajuntament, dic amb tots els grups, doncs fa que d'alguna manera Castelldefels es dispari amb el seu reconeixement com a ciutat gastronòmica, no? O sigui, penso que la feina que s'està fent és magnífica. Avui, concretament, formo part del Consorci de Turisme del Parc Agrari i avui hi ha un col·lectiu de cuina, que és els Sabors de la Horta, i s'han integrat de cop 6 establiments de Castelldefels. Hòstia, ens hem de congratular. Això requereix un compromís amb el producte de proximitat. Aquest és un dels cavalls de batalla del sector. Jo, d'alguna manera, aporto el meu coneixement i el meu... i les meves relacions en el món agrari, de les diferents cooperatives del Baix Llobregat, de la gestió del propi parc agrari, intentant que la gent es consciència que consumir el producte de proximitat és molt important, tremendament important, perquè fem sostenible. Molta gent fa servir l'eslògan d'economia circular i tal, que sí, que les paroles estan molt bé, però els fets, i els fets són que han de consumir producte de proximitat. I el per què? Hi ha molts motius. Un seria per salvaguardar d'alguna manera aquest espai natural que és el parc agrari. Dos, perquè és pulmó, no només de la ciutat, sinó de totes les poblacions que són colindants al parc agrari. Quan jo dic que el parc agrari és un dels parcs d'agricultura periurbana més gran d'Europa, ho dic amb tot el sentiment. I hem de treure pit. Si fóssim francesos, estaríem aquí tots, vamos, a la Vall d'Abrés. No, hem de parlar de que tenim un espai que a part, podria ser un discurs allò gairebé xovinista, però hi ha motius objectius. Vale? No és objectiu. Hi ha motius objectius, que és el que aporta el delta en clima, el que ha portat doncs, el riu al llarg dels segles fent una terra fèrtil, on es dona el nivell freàtic que aporta una salinitat als productes que es conreen. Tot això fa que tinguem uns productes sensacionals. Portar-los a les nostres cuines implica un arrelament amb el territori. No hi ha una cuina de cap lloc que primer no comenci amb el producte de proximitat. Totes les cuines creixen a partir d'allò que t'envolta. I nosaltres tenim una sort brutal. Tenim uns camps sensacionals que produeixen uns productes controlats fitosanitàriament. Ara estem amb els temes de l'importació del Cono Sur i de no sé què. Escolteu-me, producte de proximitat. Perquè controlem tota la traçabilitat del producte. Els productes que venen de fora no els controlem. No només no els controlem, si n'hi ha una crisi, es tallen i se'n mor els d'aquí i no tindrem producte. Si no, cuidem els d'aquí i han de plegar i només basem tota la nostra compra de producte fresc. Fresc amb distància. No és fresc de collir i portar-lo a taula, sinó fresc amb la distància, perquè venen refrigerats. En el moment que ens tallin aquesta entrada de producte, ens quedarem. Veurem realment quin és el problema que tenim. És a dir, estem portant raïm per Cap d'Any de molt lluny, en barcos, en contenidors, i n'hi ha agricultors que ja el fan aquí. Ostres!
0: I tu ets crític amb l'acord de Mercosur, doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tremendament. Tenim problemes. Tenim un dels olis. Quan la gent sap com es produeix l'oli de girassol, determinats olis, els olis de llavors i tal, no són olis, són grasses. Oli ve d'oliva. I l'oliva és un suc. L'oli és un suc. Els altres no, porten tractaments químics. L'oli d'oliva, les treballes fa amb olives extraient el seu suc en fred. Els altres passen amb escalfors tremendes, de 150 i 200 graus. És a dir, quan saps, ostres, la gent hauria de valorar el nostre oli molt més. Llavors, bueno, va entrar en guerra Rússia amb Ucraïna i l'oli de girassol, els olis de llavors es van disparar. Però la gent no té consciència, va, compren una ampolla i no saben què hi ha darrere. I animo a la gent que realment investigui, que sàpiga què és el que posa a taula seva, què és allò que posa dintre de la seva recepta, de la... Jo no puc més que defensar el territori, defensar els nostres agricultors i ramaders, els nostres pescadors, perquè al final el producte que tenim a tocar als dits, és a dir, en molt proper, és el de sustentar les nostres famílies en un futur. Aquell que ve de lluny, ja et dic jo, o sigui, vam patir el problema del canal de Suez, que van tallar i els barcos havien de donar tota la volta per Àfrica i tal. És a dir, veieu quin és el problema? La tragèdia és tremenda, eh? La tragèdia és tremenda. I perdem aquesta gent. Avui hem vist una part d'escola agrícola que hi ha a la seu del parc agrari. Ostres, i veus nanos, no són molts, no són molts. Per cada curs n'hi ha a la vora entre 8.

0: I aquest client em pregunta, sí, però on el puc comprar?
1: Quin problema.
0: Quin problema, oi? Primer hem de solucionar com identificar els establiments que tenen producte de proximitat. Bueno, s'està fent una feina.
1: Bueno, doncs, per acabar, Domingo, quin és el teu objectiu en aquest segon mandat davant la Federació Intercomarcal d'Hostaleria?
0: La veritat és que hem crescut molt i, ostres, tinc que dir que sempre, quan parlem de la FIR, parlem de família, parlem en femení i parlem de feina, i m'explico. La família és perquè és la relació que tenim entre tots nosaltres. Feines d'aquest tipus, associativa, on no hi ha un sou, poder hi ha una petita dosis de vanitat, s'ha de reconèixer, no? Perquè hi ha un reconeixement públic d'allò que s'està fent, en conjunt, no només individual, sinó en conjunt. Jo sóc totalment prescindible dintre la FIR. En canvi, hi ha un secretari general que és menys imprescindible que no pas jo. No? És a dir, al final jo sóc poder el braç polític, però necessitem un braç tècnic que realment d'alguna manera empitxi i aguanti tot allò que hem fet. No? I mantenim aquesta familiaritat entre nosaltres quan fem les assemblees, perquè fem assemblees arreu de Catalunya. L'altra de la femení, perquè som una de les federacions on hi ha més dones. Més dones. Penseu que, jo que sé, a la Federació de Terres de l'Ebre n'hi ha 9 associacions i de les 9 n'hi ha 7 dones com a presidentes. Són dones que gestionen un negoci i que a la vegada lideren un gremi o una associació empresarial. Jo ho dic sempre amb orgull, no és algú cercat, ha sorgit d'aquesta manera, no? I igual a nivell de representatiu, com a gerents, hi ha més dones que homes, no? I per això la F de femení. I de feina, perquè no som molt de fotos, les imprescindibles, però som més de fer feina. Per això hem crescut tant. I estar dintre de la fira està l'Escola de No Turisme de Catalunya, empreses de turisme actiu, empreses que fan assessorament turístic, altres empreses. Vinga, el problema que hem anat creixent, però perquè la gent s'ha sentit còmoda, s'ha sentit en família. Darrerament, la fira va néixer una miqueta per defensar-se de Barcelona ciutat. La FIR, que antigament es deia GIR, va néixer perquè Barcelona marca un ritme de galeres i comarques havia de patir aquestes conseqüències. No més lluny, ara tenim el tema de la taxa turística, que neix per un grup minoritari de l'Ajuntament de Barcelona, que exigeix o demana augmentar la taxa i ha repercutit a tota Catalunya. A tota Catalunya. I, clar, no és el mateix Barcelona que terra endintre, com podria ser qualsevol poble de costa, com Castelldefels, que té una temporalitat diferent a la de Barcelona, que té fires. Pues, bueno, pues una miqueta la FIR neix per això, per defensar-se, una miqueta de Barcelona. I ara, avui per avui, tenim dintre de la FIR una associació, que és Barcelona Restauració, que són els 22 eixos comercials de Barcelona, tota la seva restauració està a la FIR. I ACIRE, que és l'associació de cuiners i reposters, que també la tenim dintre de la FIR. Per què entren? Bueno, entren perquè se senten còmodes, entren perquè no hi ha aquest protagonisme. El president el que fa és deixar cada espai, és a dir, hi ha 3 vicepresidents, hi ha una junta directiva, cada vicepresident cobreix l'espai, perquè jo al final continuo cuinant, jo sóc responsable del meu restaurant, jo no puc anar a totes, per mi és impossible, i en canvi doncs, tinc gent que cobreix aquest espai. Hi ha una vicepresidència a Terres de l'Ebre, que ens representa la FIR en tot moment, un altre al Penedès, un altre a la zona del Vallès, i després està la junta directiva, com per exemple si hi ha temes més domèstics a Barcelona, la FIR no hi entra. La FIR apoya, però les relacions han de ser de cada gremi independent. És a dir, la FIR recolza el gremi de Castelldefels, però és el gremi de Castelldefels que les seves els problemes o no problemes o qualsevol gestió que hagi de fer, l'ha de fer directament. Nosaltres estem darrere simplement per defensar-lo i tenir un muscle. La suma de tots aquests gremis, l'única d'alguna manera ens dona una

0: la presència que es permet lluitar, doncs, com ara intentarem negociar el conveni, un propi conveni des de la FIR.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Domingo, sobre amb aquesta nova etapa.
0: Gràcies.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdoni, ens pot portar el compte, si us plau?
2: Sí, ara li porto.
3: Has demanat el compte? Així, en masculí?
0: A Punt de Sal. En català, la paraula compte és masculina. Per tant, demanem el compte o traiem diners del compte corrent. A Punt de Sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Castelldefels, així som.

0: diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Les entitats independentistes Òmnium i ANC convoquen un 11 de setembre sota el lema «I soc, i som pel present i pel futur, independència». Terrasses de bars i restaurants i concerts a l'aire lliure són alguns dels espais on s'amplia la prohibició de fumar. El govern espanyol aprova avui la llei del tabac, que també inclou les mateixes restriccions per als vapejadors i contempla sancions als menors que fumin. Per entrar en vigor, però, aquesta norma haurà de superar l'aval del Congrés. Aquest matí declara com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Un home ha mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. I han detingut un home a Almoradí, a la comarca, a la cantina del Baix Segura, per un possible cas de violència masclista. La víctima és la seva parella. I a Toledo també han detingut, hi ha un detingut en relació amb la mort a ganivetades d'una altra dona a Alameda de la Sagra. A Benavís, a Màlaga, investiguen l'aparició del cos d'una dona morta amb signes de violència a casa seva. Ja són 29.000 les hectàrees afectades per l'incendi que crema Guadalajara, tot i que els bombers ja haurien frenat la seva expansió cap a Sòria. A Catalunya, 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà fins ben bé dijous. La meitat de l'energia consumida al país l'any passat la van generar les centrals nuclears d'Ascó a la Ribera d'Ebre i Vandellòs al Baix Camp. L'informe de l'entitat que la gestiona també posa l'accent en l'estalvi, que és l'equivalent a més de 8 milions de tones de diòxid de carboni. Als Estats Units ha completat la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran mentre el règim de Teheran ha atacat interessos nord-americans com instal·lacions d'Amazon a Bahrain. Els rebels hutis alineats amb l'Iran asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita obrint un nou front potencial en aquest conflicte.
1: Esports. 8 catalans i 9 jugadors de Barça a la selecció espanyola que hi va celebrar el Mundial de Futbol davant 2 milions de persones pels carrers de Madrid. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol ha fet públic que ja són gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i el nombre de socis supera els 33.000. Avui juguen contra el Pau de la segona divisió francesa, el segon amistós de pretemporada, 7:45 i per Esport 3. I a les semifinals de la Supercopa CB de bàsquet, el Joventut jugarà contra el Baskonia mentre el Barça s'enfrontarà a València segons el sorteig fet aquest matí.
0: Ens queda el titular del temps. Cel variable a la meitat sud del país amb alguna gotellada i pols sahariana. Més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Calor de plena canícula amb notable xafogó a la costa i valors pròxims als 40 graus a Ponent.
2: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Xenoa i The Tallets encapçalen la programació musical de la Festa Major d'estiu 2026. Aquesta informació acaba de ser anunciada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, on ens informen d'aquestes actuacions el 15 d'agost per part de Tallets i Xenoa, que protagonitzarà el gran concert el dia 16 al Parc de la Muntanyeta, en una programació musical que també inclou Ginesta, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa de Castelldefels. Les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres continuen ben vives amb el Pal Market. Avui és el torn d'estrenar una de les novetats de l'estiu, d'aquesta nova denominació de l'esdeveniment que s'està celebrant des del passat 26 de juny fins al 5 de setembre a la plaça de les Palmeres, amb aquest Pal Market. Avui s'estrena la novetat de l'Impro Show, un espectacle d'humor i improvisació que es podrà veure cada dimarts fins al 25 d'agost a la plaça de les Palmeres. L'horari d'inici és a 9:15 del vespre. I la Biblioteca La Platja segueix amb jocs, espectacles i lectures. Va començar el passat 29 de juny i encara podem gaudir de dilluns a divendres en horari de tardes de 5 a 9:15 del vespre de la Biblioplatja. Estarà en marxa fins al 28 d'agost. Avui, dimarts a les 7 de la tarda, continua el cicle dels dimarts astronòmics amb la xerrada Telescopis de Galileu a l'actualitat a càrrec de José Miguel Gómez d'Astrofels. Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tots els públics. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. D'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquest dimarts 21 de juliol en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
0: Bocins d'història.
3: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix, aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Sine, una abreviatura del nom Gaius Drocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Sine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat, que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
0: Bocins d'història.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Vit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
6: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia.
7: Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.

0: Diumenge, Castelldefels va tornar a convertir la plaça Teresa Claramunt en el punt de trobada de centenars de milers de persones per seguir la final del Mundial de Futbol, que va acabar amb la victòria de la selecció espanyola. Una gran festa esportiva que va requerir un important dispositiu de seguretat i mobilitat. Avui en volem fer balanç i repassar les principals actuacions de la policia local durant els darrers dies, en especial doncs, aquest diumenge. Per fer-ho, ens acompanya el sotsinspector Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Doncs gràcies per estar de nou aquí amb nosaltres, perquè ja el divendres vam fer aquesta prèvia, vam poder entrar en detall de tot el dispositiu que teníeu preparat i ara doncs, ja hem viscut el diumenge, tu en primera persona liderant aquest dispositiu de policia local, i et volem demanar una mica de balanç general. Quina és la valoració que feu des de policia local?
1: Bé, doncs nosaltres el balanç que fem des de la policia local, el balanç de l'anàlisi general és favorable, en el sentit de que no hem tingut incidents amb conseqüències greus, vull dir, no hem tingut ferits greus, ni destrosses de mobiliari urbà greu, ni res gaire greu. És evident que ens hagués agradat que hagués sigut molt més tranquil i millor, però en situacions de celebració col·lectiva, en la qual la gent doncs, es deixa portar pel sentiment, per la il·lusió, pel goig, no?, d'aquell moment, doncs, per desgràcia, últimament tenim grups sempre de gent, és de sempre, descontrolada, que aprofiten aquest escenari per fer alguna malifeta. I en aquesta ocasió, com quasi les últimes, doncs, també ens ha passat. Ens ha passat i, per sort, no han tingut conseqüències greus.
0: La plaça Teresa Claramunt va tornar a omplir-se. Quin volum aproximat de públic heu calculat que va assistir a fer el seguiment del partit amb la gran pantalla que es va instal·lar aquí en aquest punt de la ciutat?
1: Doncs sí, la convocatòria va ser un èxit, com ja ve passant últimament, i nosaltres calculem que

0: per la gent que assistia, i en aquest context van fer una detenció d'un individu que duia un 125 grams de haixís, una quantitat considerable, 5 grams de cocaïna i molts diners en efectiu, la qual cosa va suposar una detenció d'aquesta persona per un delicte contra la salut pública, perquè la quantitat de droga que duia no era evidentment per autoconsum. Després, doncs, tot el que va ser l'acte en si, doncs va haver-hi moments de molta tensió, de molta festa, de molts crits, però no vam tenir cap incident greu, no vam tenir cap baralla, no vam tenir cap ferit per lesions o per coses d'aquest tipus. Sí que vam tenir 5 o 6 assistències per alguna lipotímia, feia molta calor, tinc que recordar que feia molta calor. La gent estava congregada, es movia molt, saltava molt, i com a mínim 3 persones van tenir que ser ateses per servei d'ambulància, servei sanitari, probablement per algun tipus de lipotímia o també per algun consum d'alcohol, no? En algun cas d'ells. Però nosaltres el balanç que fem de 3 a Claramunt és clarament favorable, en el sentit de que se va desenvolupar, tot i que ser un dia de risc, sense cap fet rellevant, sense cap persona baralla ni res, ni danys a mobiliari urbà ni res. No podem dir el mateix de la zona centre del municipi. De fet, estan allà, ja ens arribaven notícies de que la zona centre s'estava descontrolant. Hi havia molta gent per tot el municipi. Estava tot el que era Santa Maria, Constitució, la platja, tots els locals estaven plens. I aquí sí que va haver-hi, la gent se va llançar al carrer. Nosaltres havíem fet prèviament pel matí ja tota aquesta zona que habitualment ja es concentra molta gent per fer celebracions, havíem fet ja una valoració visual per veure que no hi haguessin objectes que fossin de risc per llançament, sobretot contenidors. En aquest sentit, vam retirar dos contenidors que vam localitzar a Santa Maria amb Constitució. Estaven plens de runa i, evidentment, allò constituïa un risc molt important perquè podien ser projectils per fer-los servir. Els vam retirar pel matí i pensem que vam evitar danys més grans. En aquest lloc se va trencar una marquesina del servei d'autobusos i va haver alguna baralla amb dues noies ferides. Vam actuar conjuntament amb Mossos, amb dispositius d'Arro i Brimo, vam intentar accedir a aquest punt calent, va ser impossible, així ho va determinar el responsable d'Arro, que és el responsable d'Ordre Públic, perquè els llançaments de botelles van ser importants i vam decidir aturar-ho. I després, aquesta persona ferida que tenien doncs, alguna ferida, les vam evacuar amb agents de paisà a fora del lloc de la disputa i van ser ateses per serveis mèdics.
1: A més, cal tenir en compte que, paral·lelament a tot això, també es van produir una sèrie d'incidents, altres actuacions requerides per part de policia local al municipi, perquè l'activitat continua i hi havia molts punts calents a Castelldefels.
0: Sí, m'ha millor dit, a part de l'ambient que respirava per tot arreu, doncs vam tenir un foc de canyars aquí a prop de l'estació que va estar a punt d'afectar algun vehicle que hi havia aparcat. Vam tenir també un incendi d'una campana sectora que inicialment es van dir que era un incendi d'un domicili allà a la platja, zona de platja, al final se va poder solucionar amb bombers. Vam tenir també un accident amb 4 vehicles implicats i una alcoholèmia positiva a la zona de carrer Molinot, a prop de Mossos. Tot això va ser simultàniament. Vam tenir també després una de les nostres rues que van intentar actuar amb aquest accident, va ser aturada i se li va agredir al conductor a la zona de Manuel Girona. Vam detenir l'agressor, evidentment, el van detenir. I, en definitiva, després va haver-hi un intento de baralla en una guingueta a la platja. Van acudir molta gent tots junts a intentar fer com un tipus d'assalt a la guingueta. Ho vam aturar sense cap problema. I després vam estar pendents, en coordinació amb Mossos d'Esquadra, permanentment, per fer actuacions en aquests jocs, en aquests indrets, que n'hi havia més afectació, sobretot de tall de trànsit i de comportament menys incívics, per actuar amb ells i fer una actuació coordinada amb ells. Voldria destacar i voldria agrair el treball de Mossos d'Esquadra, que van estar sempre colze a colze amb nosaltres, i creiem que gràcies a això s'ha minimitzat molt els danys que hem tingut, que al final han estat un trencament d'alguna marquesina, alguns ferits lleus i molt poca cosa més. Que ja són massa, vull dir que ens hauria agradat que no hagués hagut cap tipus d'incident.
1: Sí, però dins d'aquest context, d'aquestes dades, de pensar que 12.000 persones aproximadament estaven gaudint del partit als carrers de la nostra ciutat, als diferents punts on s'estava celebrant, amb aquest punt gran, no? El punt de trobada, que era la plaça Teresa Claramunt, que la conclusió sigui aquesta, i em sembla que és una bona valoració del dispositiu, perquè en base a tot el que ens has explicat, a la plaça Teresa Claramunt va acabar

0: El resultat, sense ferits, sense incidents greus, més enllà de, a més d'aquesta detenció que ja fèieu prèviament, fruit d'aquests controls d'accessos i aquesta revisió del que realment s'entrava i s'accedia a la plaça.
1: Sí, sí, Teresa Claramunt, que era el punt que preveia més calent i on vam abocar els mitjans inicialment, perquè era un, normalment pel perfil gent molt jove, gent que ve de fora, gent que té més ganes de festa i a la vegada gent també que ve amb ganes d'unes altres coses, doncs allà vam concentrar el màxim esforç policial i la prova està que no va haver-hi cap incident greu rellevant. En canvi, clar, vull dir, el poble més gran i aquest event era global, vull dir, no era un concert específic d'aquest lloc. Vull dir, tothom estava gaudint del futbol, no? I a la seva forma tothom volia celebrar-ho. De tal forma que quan va acabar el partit va haver una explosió d'alegria general per tot el municipi, va ser fantàstic, no? Vull dir, una cosa molt xula. El que passa que dins d'aquesta explosió doncs, ja, molta gent se va adreçar al carrer per compartir aquesta il·lusió amb els amics, amb la gent que coneixen, per prendre alguna cosa, però ja insisteixo, els llocs on més se van concentrar va ser a Constitució amb Santa Maria i allà doncs sí que és veritat que alguns, un col·lectiu molt petit, vull dir, estem parlant de molt poca gent, però són suficient per provocar altercats d'aquest tipus que són desagradables, no s'havien de produir mai, vamos.
0: Precisament aquestes incidències a l'Avinguda Constitució s'han viralitzat a xarxes socials, aquests vídeos on podem veure doncs, joves, persones que sacsejaven vehicles. Aquí ja ens explicaves el divendres que hi havia previsió i de fet es va fer un tall d'aquesta zona, tall de circulació, però és cert que òbviament hi ha vehicles de la zona també que es desplaçaven o alguns que potser es van saltar també aquest control.
1: Sí, nosaltres dins del dispositiu ja vaig explicar el divendres que el que ja fèiem era tallar els accessos a la Constitució perquè ja preveiem per experiències anteriors de que allà és el lloc on més se complicava, però clar, aquests talls se poden mantenir doncs, fins a una hora d'una forma raonable. Quan la gent ja surt en massa a la via pública i sobretot amb una situació d'excitació tan potent, no? de festa, gent pujar als cotxes, pitar amb banderes, comitives de cotxes, doncs és impossible que aquest tall se pugui mantenir perquè senzillament perquè la gent aparta les tanques, nosaltres no disposàvem d'una persona per cada tanca, a més que tampoc és viable deixar una sola persona amb una tanca perquè pot ser agredida o pot haver circumstàncies, ante tot priva la seva seguretat, no? I aquest tall al final se va mantenir relativament, però sí que és veritat que la gent sortia al carrer i el moment que sortia doncs, i agafava aquestes vies on la gent ho tenia col·lapsat, doncs passava el que passava. Hem d'entendre de vegades de que, i costa una mica, no? Que quan passen aquests fets la ciutadania pot pensar, on està la policia, no? Clar, la policia té una capacitat que és la que té. Nosaltres disposem d'un mitjà, jo vaig parlar que teníem uns 40 efectius entre policia i Mossos i així era. Sobretot efectius d'ordre públic de Mossos i nosaltres preparats també vam protegir amb cascos i escuts per si calia, però no tenim la potencialitat per entrar a un lloc on hi havia 3.000 persones en aquell moment. Vull dir, fer això, sobretot la gent que tenim experiència i que tenim l'obligació una mica d'adreçar un dispositiu, doncs fer això podia ser un suïcidi i crear una situació molt, molt complicada per tothom, per policia i per alguns ciutadans que de vegades no tenen cap culpa de que aquells quatre energúmenos estiguin fent el salvatge allà. Perquè aquest té la capacitat de dispersar-se i la gent doncs, queda entremig i poden haver una estampida, poden passar mil coses. Al final, la nota final és aquesta, que evidentment incidents van haver-hi, tant de bo no hi ha hagut cap, que és el que ens agradaria i pel que treballarem sempre, perquè no hi hagi cap incident al nostre municipi, però el resultat final és el que és i considerem de que salvar una data de risc com aquesta, lamentablement de risc, és una data de celebració inolvidable, que tothom, ningú oblidarem, no? Doncs, i el resultat ha sigut dues persones ferides, s'han trencat algunes marquesines, alguns danys materials de poca importància i estem relativament contents del que hem pogut fer.
0: I aquestes dues detencions també.
1: Sí, sí, dues detencions. Una detenció va ser per salut pública, tot això paral·lelament, i l'altra detenció va ser per agredir a una persona per lesions.
0: M'agradaria preguntar-te, perquè jo crec que potser la gent que ens està escoltant també es pregunta com es viu aquesta situació des de dins, perquè en el moment de tot aquest dispositiu, i tu, Leo, de manera personal, perquè tu estaves dirigint aquest dispositiu de policia local el diumenge, com es viu el moment en el que vas rebent informació dels punts on es van produint incidències o punts on estàs coordinant tota aquesta actuació i aquesta coordinació també, aquesta paraula clau, amb Mossos d'Esquadra, perquè anaven succeint situacions i vosaltres havíeu d'estar en contacte amb Mossos d'Esquadra tota l'estona i esperant també ordres per segons quines actuacions.
1: Sí, nosaltres de fet en Mossos d'Esquadra ja vam fer el briefing conjunt amb ells, els que ells tenien poc efectius aquell dia aquí, i vam fer un briefing conjunt per tal d'obtenir sinergies i optimitzar al màxim els recursos que disposàvem. I per descomptat també vam tenir la sort de que aquí es va desplaçar una figura de Mossos, que és el que se coneix com Garraf 5, que és un responsable de comarca, i va considerar ell de que Castelldefels tenia risc i va estar aquí un subinspector, que per cert aprofito per agrair-li la seva col·laboració, va estar aquí nosaltres colze a colze també dirigint l'operatiu de Mossos d'Esquadra. Doncs la pregunta que tu em feies, com es sent? Doncs es sent en una situació permanent de tensió, és a dir, quan tu tens un dispositiu en el qual localitzes tot el risc en un punt, doncs en aquest cas més o menys tu pots dominar, controlar aquest punt perquè tens recursos per fer-ho i perquè sentes tota la teva atenció en aquest lloc. El problema ve quan és una situació col·lectiva, com és el cas, no? És a dir, nosaltres el nostre punt se va resoldre, insisteixo, sense cap altercat important, però clar, el risc no estava sols a Tres Claramunt. El risc és col·lectiu, és que m'atrevo a dir que era nacional. Vull dir, tu t'anaves a Gavà, jo he parlat amb gent d'altres municipis que venien de Cornellà, i a Cornellà els aturaven el cotxe, també els sacsejaven a Hospitalet, al Prat, a Gavà. Vull dir, és que la notícia no és que Castelldefels han hagut incident, que han hagut algun incident amb un resultat d'un relativament, jo crec que bastant lleus, però és que, si, com tu has dit, si mires xarxes, doncs és que ha estat a tot el país, no? Vull dir, perquè sempre hi ha gent que aprofita aquells moments d'alegria, de gaudir, inolvidables per fer alguna malifeta, no? I a tot arreu hi ha personatges d'aquest tipus i nosaltres no estem exents. Estem lluitant i estem treballant perquè cada vegada sigui menys, que Castelldefels no sigui un lloc on aquest tipus de persones se puguin sentir còmodes, però ara per ara, doncs, encara tenim que tenir cura, insisteixo, de que la nostra atenció té que estar centrada en tot arreu, perquè si tenies un lloc controlat com era Claramunt, després en sortia a un altre lloc com podia ser la platja, o en sortia a un altre lloc com podia ser Constitució, o es preguntava d'allò com podia ser Manel Girona. És a dir, estàvem parlant d'un escenari de risc general per tot arreu, perquè aquesta era la situació.
0: Mm-hmm. I pensant en el servei de policia local, també hem de tenir en compte, ja ho valoraves el divendres també d'una manera molt positiva, i posar sobre la taula el servei que està fent tot el cos de seguretat local, perquè venim de diverses festes molt multitudinàries i a més ara ja amb la mirada a l'agost, que arriba la festa major d'estiu, així que imaginem-nos la feina que teniu sobre la taula a policia local.
1: Sí, jo vull destacar la professionalitat del nostre cos de policia local, i per mi personalment, com a sotsinspector, és un orgull poder dirigir i treballar amb aquest equip. És gent compromesa, gent que treballa, i ho ha demostrat una altra vegada, i quan ha fet falta la policia local hem estat aquí, independentment de l'atenció que pugui haver, l'atenció en sentit laboral, no? L'atenció de molta feina, no? L'atencionament dels serveis, que ho són, vull dir, n'hi ha coses, però la vida continua al municipi, no? I passen coses com, per exemple, el que hem parlat ara mateix, que hi havia un dispositiu específic, però la vida continua i passaven coses. Doncs la policia local segueix sent molt professional, ja dic, jo estic superorgullós de poder dirigir aquest equip i no fallarà mai. Estic convençut de que en situacions de risc i en situacions compromeses estarem aquí com ho hem estat sempre.
0: Mm-hmm. Doncs amb això m'agradaria acabar també, perquè des de xarxes de policia local feia un missatge d'agraïment també al respecte, perquè tot i que ara hem parlat, és el moment de repassar les incidències, però òbviament el que s'ha de destacar és que majorment el que van viure la ciutat és respecte, és convivència. De fet, recordem que prèviament el dissabte també, aquestes hores prèvies al partit, des d'Ajuntament, des de policia local, es feia una crida a conviure en convivència, tenint en compte també la gran quantitat de cociutadans que tenim d'Argentina a la nostra ciutat. Es feia tota una crida a fer a gaudir de la gran festa de l'esport d'una manera de respecte, convivència, amb valors, i això realment és el que va primar, i des de policia local ho valoràveu també molt positivament.
1: Totalment. Al final estem parlant del que va ser notícia. Va ser notícia de que un grup de gent, de energúmenos, d'alguna forma, van aprofitar aquest moment de festa i de gaudiment de tot un municipi, en aquest cas Castelldefels, per fer alguna malifeta. Però jo podria posar en valor i agrair personalment el comportament tant de la hinxada argentina com l'espanyola, per descomptat, perquè som un municipi que tenim seguidors de les dues bandes d'una forma important. Per exemple, vull posar en valor que a Tres Claramunt hi havia un col·lectiu d'afició argentina important. Jo vaig comptar amb més de 100 persones i no va haver-hi cap incident, no? I per mi això és molt important, que dues hinxades, dues aficions tan potentes com aquestes, i no perdem de vista que estem parlant d'una final d'un mundial, no hagués cap incident, és a dir, els incidents van ser de per celebracions, per gaudir, per saltar i per quatre persones energúmenes que van fer el salvatge. Però no va haver enfrontaments entre aficions, o sigui, a mi és importantíssim de que el comportament de les dues aficions és admirable i és d'agrair com ho van fer a Castelldefels d'una forma tan exemplar. En general, el comportament de la ciutadania va ser exemplar en tots els sentits. La gent va gaudir, la gent va saltar, la gent te transmitia l'alegria. Tu dies abans com te senties, no? Jo quan estàvem treballant protegint a la zona de Claramunt i te venia doncs, algun adolescent, un crio, t'abraçava o t'intentava abraçar, no pots, perquè volien compartir, no? Però te n'adonaves d'aquella il·lusió tan gran, no? D'aquell moment històric que estàvem vivint i tu estaves allà amb ells també, o te demanen fer-se fotos, no? Ustedes van a hacer fotos con ustedes porque es un moment molt xulo, un moment molt xulo que no podies baixar la guàrdia perquè havies d'estar pendent de que aquella alegria no et desbordés i d'alguna forma doncs, pogués trencar les tanques. Pensa que quan cada que hi havia una situació de risc a la porteria argentina, la gent s'abalançava, no? cap a davant i havien de fer una barrera per intentar que aquesta alegria no acabés, no? Dins de la pantalla.
0: Doncs
1: no?
0: Hi van haver moltes ocasions, eh? Sí.
1: Per això mateix va haver un moment que estàvem tots allà aguantant ja les tanques perquè la gent se'ns ficava a sobre, no? Vull dir, perquè volien saltar la pantalla, no? Vull dir, i te quedes amb això, no? Amb un moment històric i en un comportament exemplar per un 98% de la població d'aquest municipi i sobretot de les dues aficions, l'argentina i l'espanyola, fantàstica.
0: Leo Piqué, sotsinspector de la policia local. Ens quedem amb aquest darrer missatge positiu, una valoració bona de les aficions que van viure amb convivència aquest partit a la plaça 3 a Claramunt. Hem explicat, òbviament, també els incidents que van ser notícia al llarg del Mundial, però ens quedem amb aquest gran missatge de responsabilitat de la nostra ciutadania i també, des de Ràdio Castelldefels, un agraïment al servei de policia local al llarg d'aquesta nit i al llarg de tot el que es ve aquest estiu, perquè no pareu.
1: Un agraïment a la ciutadania de Castelldefels, que una vegada més ha demostrat ser una gran ciutadania, i a vosaltres per donar-nos la possibilitat de fer aquests agraïments i fer aquestes opinions.
0: Gràcies, Leo, fins la propera.
1: A vosaltres.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Amb aquest darrer voltant pel comerç és el moment d'acomiadar-nos. Fins demà dimecres, que us portarem més informació de la nostra ciutat. Avui hem començat la jornada d'aquest magazín Així Som amb el Coffee, prenent-nos el cafè, aquesta tertúlia política. Avui dimarts ens tocava amb el Partit Popular. Ens ha visitat el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal. Unes regidories que no s'aturen en aquest estiu. Ja sabem que a Castelldefels anem enllaçant. L'estiu és moment de celebració i hem pogut fer un repàs de moltes festes. Hem començat per les festes del mar que vam viure a principis d'aquest mes de juliol. Hem parlat de les darreres festes de barri, aquestes del Baixador, que vam viure el dissabte, també amb èxit de participació del veïnat d'aquest barri i ciutadania, que es va voler apropar a gaudir de la jornada. Al llarg de les darreres jornades, també de divendres, dissabte i diumenge, vam tenir el concurs de nous talents, un concurs que ens ha deixat a uns guanyadors i guanyadores que podrem viure el gran escenari de la plaça de l'Església amb motiu de la festa major d'estiu que tindrem a l'agost. També, de fet, ja tenim l'avançament de la cap de cartell de la festa major d'estiu. Tindrem a la Xenoa aquí a Castelldefels. Ja sabíem que ens acompanyarà de Tallets, ja ens ha confirmat el regidor que de Tallets serà el 15 d'agost i Xenoa serà el 16 d'agost. Tot això ho hem pogut parlar amb ell. Al llarg de l'Així Som també hem fet més repàs i amb això ens hem d'acomiadar perquè acaba aquí l'Així Som. Gràcies, bon dia.
1: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 21 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Festa Major d'Estiu revela el seu gran cartell musical amb Chenoa i The Tallets com a principals reclams. Castelldefels continua desvetllant la programació de Festa Major d'Estiu 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical que tindrà com a grans protagonistes Chenoa i The Tallets, dues de les actuacions més esperades de les festes. Castelldefels rep la visita institucional del vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquesta visita institucional d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de AMB i alcalde de Cornellà, en un acte celebrat al Saló de Plens. Can Vinader consolida la seva oferta esportiva oberta amb més participació i mesures de seguretat. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels principals espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. La campanya de donació de sang del dissabte solidari tanca en 78 donacions efectives. La campanya extraordinària de donació de sang celebrada aquest dissabte a la plaça Neus Català, coincidint amb el dissabte solidari, ha tancat amb un balanç molt positiu. Comencem.

0: Castelldefels ha desvetllat la programació de la Festa Major d'estiu d'aquest any 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical que tindran com a gran protagonista la Chenoa i The Tallets, dues de les actuacions més esperades de les festes. La cantant Chenoa serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical amb un concert al Parc de la Muntanyeta el pròxim 16 d'agost, mentre que detalls actuaran el 15 d'agost en una de les cites que es preveu que congregui més públic. La programació inclou també les actuacions de Ginestà, Los Toreros Muertos i Camerata Pacto Cassis, així com una nova edició de la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per l'entitat Aviva. Precisament aquest matí, en una entrevista a Ràdio Castelldefels, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, explicava que l'organització ultimava els darrers detalls de la festa i avançava que encara quedava per anunciar un dels principals noms del cartell. L'escoltem.
1: Els preparatius van molt intensos, ara estem detallant aquests últims coses. Evidentment, avui, que és dimarts, ja anunciarem també dues coses. També volem que sigui visible el cartell de la Festa Major. I, evidentment, una iniciativa que anunciarem avui, que és volem potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt i, evidentment, l'equip de govern. I l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem. Demà també el podrem anunciar tranquil·lament i veureu quina és la proposta.
0: Més enllà dels grans concerts, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat per la participació juvenil. Una de les activitats més esperades serà la Festa Jove, que enguany apostarà per una temàtica inspirada en la música i la cultura popular dels anys 2000. La proposta, que comptarà amb la col·laboració de l'entitat Aviva, se celebrarà el 13 d'agost i estarà protagonitzada principalment per artistes locals. Cristian Undamal avança algun dels detalls de la iniciativa durant la seva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: I la que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC. És un nom que el va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove, en la qual també ens ajuden. I la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltaven aquestes cançons al pop nacional del 2000, que escoltaven els temes als xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates. Pues aquesta essència la recuperarem amb aquesta temàtica, no? El Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, doncs plena d'activitats. I, evidentment, serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat i que, evidentment, el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta festa jove. I moltes sorpreses més que veurem en els pròxims.
0: Entre els primers noms confirmats de la Festa Jove hi ha la cantant Natlin, un artista habitual dels escenaris de la ciutat que formarà part d'una programació centrada en posar valor al talent local. Entre els noms anunciats, el de Chenoa és un dels que ha generat més expectació. La cantant ha estat la mateixa encarregada de confirmar la seva actuació a través d'un vídeo difós a les xarxes socials i compartit posteriorment pels canals oficials de l'Ajuntament de Castelldefels. L'escoltem.
2: Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí está Chloe, estamos las dos juntitas para deciros que el 16 de agosto en Castelldefels tenemos concierto, así que veniros todos que vamos a pasarlo súper bien, un buen rato, eso proponemos. Un besito, os esperamos. Adiós.
0: Amb l'anunci de Chenoa i detallets, la Festa Major d'estiu de 2026 comença a prendre la forma definitiva. Durant les pròximes setmanes donaran a conèixer la programació completa en unes festes que tornaran a combinar música, cultura popular, activitats familiars i participació ciutadana en diferents espais de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquest dilluns la visita institucional d'Antonio Belmont, vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcalde de Cornellà de Llobregat, en un acte celebrat al Saló de Plens. La recepció ha estat presidida per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i ha comptat amb la presència de membres del consistori, personal directiu municipal i representants de diferents àrees de l'Ajuntament. Durant l'acte, Belmont ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha mantingut una trobada institucional amb els representants municipals. En la seva intervenció, el vicepresident executiu de AMB ha destacat el paper dels ajuntaments com l'administració més propera a la ciutadania i ha reivindicat la importància del servei públic i el compromís amb la transformació de les ciutats. Ho explicava Antonio Belmont, vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'alcalde de Cornellà. L'escoltem.
3: La memòria és la virtut del reconeixement de la feina i el trajecte fet. El món local subministra proximitat i invoca la resposta a la millor transformació de l'espai físic. L'espai és comunitat, vida d'emocions i sentiment d'identitat. En aquest sentit, el vostre compromís afecta a la voluntat de ser servidors públics, a la finalitat de donar respostes i obrir noves oportunitats per poder conviure en llibertat i progrés. Us agraeixo immensament aquesta invitació per escoltar i compartir projectes amb vocació metropolitana. La vostra ciutat és un far d'acció i dinamització de la nostra vida lúdica i de protecció del medi ambient. Continuarem parlant, continuem treballant, continuem demostrant que la passió, la funció i finalitat dels poders públics estan al servei de la gent, sobretot de la gent que no té cap poder. Moltes gràcies.
0: Belmont també ha posat en valor la col·laboració entre els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i ha destacat el paper de Castelldefels, que desenvolupa en àmbits com la dinamització territorial, la qualitat de vida i la protecció del seu medi ambient. Durant la seva visita, el vicepresident executiu de AMB ha recordat igualment la seva relació amb Castelldefels, una ciutat que coneix des de fa dècades i que, segons ha destacat, ha experimentat una gran transformació al llarg dels anys. Així ho explicava el propi Antonio Belmont. L'escoltem.
3: Jo vaig venir aquí, per això tinc ganes, si no seria l'hòstia. No? Con algunos probablemente no habéis nacido. ¿No? Yo empecé muy joven, ¿no? Empecé en la democracia, empecé antes, ¿no? Y sé, esta era una ciudad, debía tener en ese momento 15.000, 17.000 habitantes, si no recuerdo mal, ¿no? Con Agustín Marina, ¿no? Y todo el trayecto, en el fondo, no me lo he perdido, ¿no? De lo que ha ido pasando en esta ciudad, ¿no? De toda la gente que ha sido protagonista también, que ha aportado, ¿no? Y por lo tanto, por eso hablaba de la memoria, ¿no? Pero la memoria simplemente es para reconocerte, ¿no? Nada más. No para reivindicarte, ¿no? Sino para reconocerte que entre generaciones se ha ido construyendo. Y sobre todo que ha sido una ciudad de alud, ¿no? Y de diferentes realidades, pero por eso hablaba también de la parte lúdica. Sois mis referentes de unos cuantos años de infancia y adolescencia, ¿no? Y de juventud, pues, a venir a cenar a las peserías de Castelldefels, claro. No, pero no es menor asociar eso en la vida, ¿no? En una comarca, aquello que representa un espacio, ¿no? Y eso también forma parte de toda esa comarca, ¿no? Y seguís formando parte, ¿no?
0: La visita s'emmarca en les relacions de cooperació que mantenen l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona en diferents àmbits, entre ells la mobilitat, l'espai públic, l'habitatge, la sostenibilitat ambiental i la prestació de serveis metropolitans. L'acte ha finalitzat amb l'entrega d'un obsequi institucional i la tradicional fotografia oficial de la visita. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. Impulsada per l'Ajuntament l'any 2024, la iniciativa permet obrir les instal·lacions esportives municipals a la ciutadania quan no hi ha activitat dels clubs, oferint un servei gratuït, obert i supervisat. L'objectiu és fomentar l'activitat física, però també promoure la convivència i l'ús responsable dels equipaments públics. Ho explica Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports i responsable del servei.
4: Sí, mira, el programa de dinamització de Can Vinader és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels. ¿Vale? Està en funcionament des de l'any 2024. ¿Vale? Va néixer perquè amb un objectiu molt clar, obrir les instal·lacions esportives municipals a la ciutadania durant els períodes on no hi ha activitat dels clubs. La idea és oferir un espai gratuït, segur i de qualitat perquè qualsevol persona pugui practicar esport, però també fomentar la convivència, el respecte i el bon ús dels equipaments municipals. És una manera de posar les instal·lacions públiques al servei de la ciutadania en aquells moments en què més es necessiten.
0: Actualment, el servei es desenvolupa al camp municipal de Can Vinader, on els usuaris poden fer ús lliure dels diferents terrenys de joc disponibles. Juan Antonio Rodríguez ens detalla quins són els espais que estan operatius aquest estiu i les actuacions de millora previstes a l'equipament.
4: Pues mira, si una persona arriba al camp, el primer que es troba és un espai esportiu obert, organitzat i amb una persona que dinamitza aquest espai. En aquest cas, disposem d'un camp de futbol 11, dos camps de futbol 7 i un camp de futbol 5, on els usuaris poden jugar lliurement. Durant els dos primers anys també del servei, teníem les pistes poliesportives exteriors del pavelló de Can Vinader, però aquest any aquestes pistes no estan operatives perquè estem fent obres. Estem fent un segon pavelló allà a Can Vinader, per el tema de millorar les instal·lacions esportives municipals per totes les entitats, per tota la ciutadania. Al marge d'això, sí que és veritat que hi ha gent que ens diu que perdem aquelles pistes que eren d'ús públic, però també està previst fer unes actuacions i habilitar altres pistes d'ús públic.
0: Un dels elements diferencials del projecte és la figura del dinamitzador esportiu. La seva funció va molt més enllà d'obrir i tancar les instal·lacions. Segons ens explica el responsable del servei, aquesta figura és clau per garantir la bona convivència entre els usuaris. L'escoltem.
4: La funció del dinamitzador principalment és que organitzi torns quan hi ha molta afluència, informar horaris, vetllar, perquè tothom pugui gaudir de l'espai i garantir que se'n facin ús correcte a les instal·lacions. És una persona que organitza els espais, que explica les normes de les instal·lacions perquè les facin complir, que fan una mica de mediació quan apareix algun conflicte, que fomenten el respecte entre usuaris i usuàries i que procuren que tothom pugui practicar l'esport en igualtat de condicions. També és una figura clau perquè si es detecta alguna incidència, dona suport als usuaris i usuàries i intenten crear un ambient agradable perquè l'espai sigui de tots. I al final també és la persona que nosaltres, l'Ajuntament, tenim allà de responsable i de referència en la instal·lació. És a dir, qualsevol coseta que passa és aquesta persona la primera que s'entera i la primera que informa al servei, diguem, municipal responsable, que sóc jo. El programa centra principalment en els períodes no lectius del calendari escolar i també en els dies festius, coincidint amb aquells moments que la demanda és més elevada. Al final, l'horari que fiquem per tenir una referència és de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la tarda, que són hores en què cobrim pràcticament gran part del dia i tant infants joves com famílies puguin utilitzar les instal·lacions durant bona part del dia.
0: Després de dos anys de funcionament, les dades d'assistència demostren la bona acollida de la iniciativa entre la ciutadania. En alguns moments s'han superat els 200 usuaris en una mateixa jornada. El tècnic ens fa balanç de l'evolució que ha experimentat el programa.
4: I van començar a obrir les pistes i els camps per deixar l'ús lliure de l'instal·lació i a veure què tal funcionava. Ha estat molt millor del que s'imaginaven. Durant Setmana Santa i els mesos d'estiu hem tingut dies amb més de 220 persones en el que és la tarda. Sí que és veritat que pel matí l'ocupació és menor, però sobretot el tema de tardes hi ha un pic d'afluència molt gran amb a vegades més de 200 persones. Això que vol dir que el programa està plenament consolidat i que la ciutadania valora molt positivament disposar d'un espai gratuït, segur i ben organitzat. També sí que cal dir, i no ens enganyem, que aquest any amb el tema de les onades de calor i tal, la participació ha baixat una mica, malgrat així tenim per les tardes uns 100 usuaris de mitja aproximadament i continuem ahir. No hi ha els pics de 200 persones que tenia, però al final també temperatures de 35 a 40 graus... No...
0: El servei està obert a persones de totes les edats, tot i que bona part dels usuaris són adolescents i joves vinculats a la pràctica del futbol. El tècnic d'esport ens explica quin és el perfil habitual de les persones que fan ús de les instal·lacions.
4: Tenim franges d'edat diferents. La més comú és potser adolescents, entre 14 i 24 anys, aproximadament. Però bueno, també van infants, també van famílies, van persones grans, van avis amb els nets i netes a jugar allà. Tenim una miqueta de tot. Van nens, van nenes, van... O sea, sobretot el que tenim són adolescents i sobretot futboleros. Al final aquí sí que és veritat que bueno, tenim entitats amb una base forta, com poden ser Vista Alegre, Unió Esportiva Castelldefels, ara també tenim l'UMAES, tenim altres clubs que no tenen base de formació però sí que tenen equips amateurs i bueno, totes aquestes persones que són futboleres al final mouen molta gent i part d'aquesta gent pues, bueno, tenir un camp de futbol obert allà a Can Vinader, aquí dintre del municipi i a prop del poble, pues, és un punt de referència per a tots aquests esportistes. I llavors és un punt de trobada on gran part d'aquest personal de les entitats va allà i gaudeix allà de l'espai.
0: Més enllà de l'esport, el programa també té una important funció educativa. L'Ajuntament aprofita aquest espai per fomentar els valors com el respecte, la convivència i la cura dels equipaments municipals. Ho destaca Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports.
4: El que treballem en l'esport és treballar molts valors. Parlem de respecte, parlem de convivència, de responsabilitat, d'igualtat, de solidaritat, d'inclusió i també de cura dels equipaments públics. Al final volem que les persones entenguin que, bueno, que les instal·lacions esportives en aquest cas són de tothom i que entre tots les hem de conservar perquè les puguem continuar gaudint durant molts anys. Al final aquest és un punt molt important perquè què passa? Que nosaltres sí que és veritat que quan va començar el programa cosetes que ens van trobar és que bueno, teníem el dinamitzador i dinamitzadora. Però quan acabava, diguem, l'estiu, hi havia incidències del tipus pues, bueno, xarxes trencades, bancs fets malbé, mal ús de la instal·lació, em poso a menjar pipes a meitat del camp... I llavors són aquestes cosetes que, mica a mica, amb el tema de, sobretot de dinamització, pues, bueno, dient les normes... parlem amb els usuaris i usuàries, doncs són cosetes que s'han d'anar corregint. Encara ens trobem alguna coseta que s'ha de millorar i tal? Sí, evidentment, però bueno, això és, al final, amb un ús intensiu que tenim de les instal·lacions és complicat.
0: Precisament per reforçar aquesta tasca i donar suport als dinamitzadors, aquest any s'ha incorporat un servei de vigilància durant les hores de més afluència, una decisió que respon a les necessitats detectades durant les primeres edicions del programa. L'escoltem.
4: El servei de vigilància, al final, bueno, al principi no ho teníem previst. És un servei que hem afegit perquè bueno, l'any passat, com hem comentat abans, hi havia pics a l'estiu, sobretot a l'estiu, de 200 persones usuàries. I llavors el que trobàvem és que el dinamitzador es trobava una mica com indefens davant de si es trobava alguna situació complicada o adversa. Perquè al final, clar, són 200 persones allà sí. A la instal·lació i tu ets només una persona. Si ja difícilment una persona amb autoritat, com pot ser un policia, és difícil de controlar, imagina't un dinamitzador. És una miqueta com que et trobava en defensa. També teníem el punt de... Que a l'hora de tancament, sobretot a les 9, què passa? El pic de calor ja ha baixat i el usuari diria no, una miqueta més, no. Al final serveix fins a les 9 perquè si no allargaríem aquí fins a les 12 de la nit i... I sí que és veritat que bueno, el tema de l'horari de finalitzar a les 9 de la nit és perquè ja la gent baixa, la gent marxa a sopar i ja bueno, han tingut 4 hores per la tarda. I bueno, per aquest motiu, bueno, el que vam fer és el desembre, vam valorar el tema de fer una prova pilot incorporant una persona de seguretat pel matí i per les tardes. I bueno, la resposta va ser positiva, perquè al final... Més que per al tema de control i tal, que també era un tema de seguretat i confiança al dinamitzador i dinamitzadora. Perquè al final es sentia recolzat i sabia que si hi havia alguna qüestió, abans de trucar a policia o algo, tenia una persona referent de seguretat allà mateix en la instal·lació.
0: Una altra de les característiques que expliquen l'èxit de la iniciativa és la seva accessibilitat. No cal inscripció prèvia ni tampoc pagar cap quota per utilitzar les instal·lacions. Així ens ho recorda com funciona l'accés al servei a Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports responsable del servei.
4: No cal inscripció. És un dels grans avantatges que tenim del programa. És un servei gratuït i de lliure accés. Només cal venir dins dels horaris establerts i respectar les normes bàsiques de convivència perquè tothom pugui gaudir de l'espai. A partir d'aquí, jo arribo allà, entro a la instal·lació, busco l'espai on pugui fer esport i cap problema. És gratuït, segur, pensat per a tothom i on es pot practicar esport. Al final, allà podem conèixer gent, gaudir de les instal·lacions municipals de qualitat. I bueno, nosaltres organitzem els espais, expliquem les normes, veiem quan hi ha conflictes, fomentem el respecte, procurem que tothom pugui practicar esport i tot això fa que, bueno, que sigui una oportunitat magnífica per mantenir-se un bon ambient i que tothom pugui fer esport, mantenir-se actiu, compartir temps amb altres persones i sobretot un ambient molt positiu.
0: Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels continua apostant per fomentar l'activitat física, la convivència, l'ús dels equipaments municipals com a espais oberts a tota la ciutadania, especialment durant els períodes de vacances escolars. La campanya extraordinària de donació de sang celebrada aquest dissabte a la plaça Neus Català, coincidint amb el dissabte solidari, ha tancat amb un balanç molt positiu. En total, 89 persones es van apropar a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits i 78 van poder fer efectiva la seva donació. Una de les dades més destacades de la jornada és que 14 persones van donar sang per primera vegada, un fet especialment important perquè contribueix a incorporar nous donants i garantir el relleu generacional necessari per mantenir les reserves. Segons les estimacions del Banc de Sang i Teixits, les donacions aconseguides durant aquesta campanya podran beneficiar fins a 234 pacients, ja que una única donació de sang pot ajudar fins a 3 persones. Aquestes xifres arriben en un moment especialment delicat per als bancs de sang. Abans de la campanya, la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, alertava que aquest 2026 està sent un any complicat. L'escoltem.
5: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació. Nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles i bueno, això ha repercutit. També hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: La situació també s'havia fet notar a Castelldefels. Abans de la jornada de dissabte, el municipi acumulava una seixantena de donacions menys que el mateix període de l'any passat i n'havien realitzat menys campanyes que el 2025. Precisament per intentar revertir aquesta tendència, el Banc de Sang va aprofitar la celebració del dissabte solidari per reforçar la captació de donants. Ho explicava també Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits.
5: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
0: Finalment, la resposta de la ciutadania va permetre sumar gairebé una vuitena de bosses de sang i incorporar 14 nous donants, una xifra que contribueix a reforçar les reserves en una de les èpoques més sensibles de l'any. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que la necessitat de sang és constant als hospitals i fan una crida a continuar donant durant l'estiu per garantir les reserves es mantinguin a nivells òptims.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, de dimarts 21 de juliol a Castelldefels. La festa... La Festa Major d'estiu revela el seu gran cartell musical amb Chenoa i The Tallets com a principals reclams. Castelldefels continua desvetllant la programació de la Festa Major d'estiu del 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical. Castelldefels rep la visita institucional del vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquesta visita institucional d'Antonio Balmón, del vicepresident executiu de AMB i alcalde de Cornellà en un acte celebrat al Saló de Plens. Can Vinader consolida la seva oferta esportiva oberta amb més participació i mesures de seguretat. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels principals espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. La campanya de donació de sang del dissabte solidari tanca amb 78 donacions efectives. La campanya extraordinària de donació de sang celebrada aquest dissabte a la plaça Neus Català, coincidint amb el dissabte solidari, ha tancat amb un balanç molt positiu. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que ha marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels parlarem de pantalles, de com conviure-hi sense que acabin ocupant tot el nostre temps, especialment ara que estem en ple estiu, quan moltes famílies canvien rutines i els infants i adolescents disposen de moltes més hores lliures. Ho farem amb una entitat que fa més de 40 anys que treballa per promoure un consum audiovisual responsable, la protecció dels menors d'edat i l'educació mediàtica, impulsant campanyes, programes educatius i activitats adreçades tant a famílies com a centres escolars. Avui ens acompanya una persona que conec especialment bé. Durant 4 anys vaig tenir la sort de formar part de l'equip de comunicació de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Així que serà també una conversa per retrobar-nos i posar al dia tota la feina que continueu fent. M'acompanya per telèfon l'Anna Plans, presidenta d'aquesta entitat. Anna, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies i també molta il·lusió per tornar-me a retrobar amb tu.
1: Doncs, Anna, comencem ara ja de ple amb aquesta campanya d'estiu, aquesta campanya Live Your Real Life, que no és nova, perquè jo ja recordo també quan va començar, quan es va posar en marxa, però que cada estiu aneu reactualitzant, o sempre des de l'associació seguiu al dia de les tendències que hi ha en l'àmbit de consum de pantalles, i enguany quin és el missatge principal que voleu transmetre i que heu preparat amb aquesta campanya d'estiu?
2: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, d'alguna forma, el que estem intentant és compartir diferents recursos precisament per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya adjuntem una guia està de jocs analògics, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia,

0: aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell de, doncs, precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
1: La campanya, com bé dius el seu nom, Live Your Real Life, viure la vida real, i a més també se suma a aquest missatge que ens destacaves, que des de l'associació no busqueu demonitzar la tecnologia, sinó que el que busqueu és trobar un equilibri, no? I com ho podem fer? Les famílies que ens estan escoltant i que ara es troben amb aquesta quantitat d'hores lliures dels seus infants, dels seus adolescents, com podem trobar aquest equilibri entre gaudir de les pantalles i gaudir també del temps fora d'elles?
0: Clar, el tema és que què poden fer les famílies, no? Per mi el principal error no és posar pocs límits, sinó començar massa tard, no? L'educació digital comença molt, molt abans de donar el primer mòbil. De fet, nosaltres ens basem en evidències que, si vols, després també ho podem comentar, perquè no sé si ho sabràs tu ara, doncs que nosaltres formem part de la plataforma Control Z, doncs, que és una associació, doncs, a nivell estatal, doncs, en la que formen part diferents societats mèdiques i diferents plataformes, no? I realment, doncs, està molt bé perquè darrere hi ha molta evidència científica i és cert. Doncs, de fet, en la guia, doncs, ja ho recuperem, no? Això és la guia mateixa. Doncs nosaltres ja posem tips que són molt importants per a aquest acompanyament saludable. I després també distingim, doncs, entre els primers 6 anys de vida, doncs, realment hi ha moltes societats mèdiques, com la Societat Espanyola de Pediatria, doncs, que doncs, ja recomanen de 0 a 6 anys zero pantalles. De fet, s'haurien d'evitar de 0 als 3 anys, no? I nosaltres en aquesta guia ja posem, doncs, les diferents recomanacions, no? De fet, de 0 a 6 anys mai hauria de sobrepassar l'hora diària, màxim, eh? Màxim estem parlant, no que tinguin que estar 1 hora diària, sinó que màxim dels 7 als 12 anys no s'hauria de passar ja, doncs, de les gradualment, d'alguna forma, no s'hauria de passar de les 2 hores diàries. Per tant, bueno, de 3 a 6 anys, fins a 30 minuts, perdona, t'ho he dit malament, i després 1 hora diària, i a partir dels 12 anys, 2 hores diàries màxim, màxim. Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir, doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula, prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs, ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran, doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu. Per tant, és molt important, doncs, aquí, doncs, pensar que mentre que hi hagi una regulació, que sí que apostem per la regulació, doncs que potser com més esperem, no passa res en que esperem que els nostres fills i filles, doncs, entrin. I després també està el tema d'un exemple. De fet, nosaltres aquí compartim en la nostra campanya el Tecnotest, que tu el coneixes molt bé, no? Aquest Tecnotest, doncs, bueno, és una forma de que les famílies, doncs, puguem veure quin ús estem fent d'aquesta tecnologia, perquè ja sabem que el principal òrgan educatiu és la vista i que els nostres fills i filles es fixen en nosaltres. Per tant, una bona forma de començar, doncs, a tenir en compte aquesta campanya d'estiu, doncs, és pensar nosaltres mateixos, veure quin ús n'estem fent, fer aquest Tecnotest i després d'aquí ens sortirà un pla digital per l'estiu, que aquest pla, doncs, pot ser un pla digital familiar, per exemple. Nosaltres adjuntem tot això que t'estic dient, són recursos que nosaltres regalem, no? Per exemple, doncs, que pot ser aquesta guia, pot ser tenir un pàrquing de mòbils i tablets, pot ser doncs, tenir activitats organitzades

0: organitzar alguna activitat estiuenca, enriquir els sopars familiars, vull dir, fer aquest pla digital, no? I també doncs, el pla digital doncs, a nivell personal, no? Tant personal com familiar, no? Veure doncs, nosaltres quins reptes saludables doncs, volem dur a terme. Uh-huh. Després, doncs, amb aquesta guia, a part de que tenim els tips i tenim diferents recomanacions segons les edats, que primer t'ho he dit malament, que era doncs, els 6 primers anys, no, aquests 30 minuts, després els 6 als 12, aquesta hora màxim, i després del 7 i dels 12 en endavant, doncs hi ha les 2 hores, no? També, doncs, compartim les senyals d'alerta, de les quals les famílies també tenen que estar a punts. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que l'important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar. Quan diuen una guia, buf, no? Moltes vegades no parlem de guies complicades. Vull dir, pensa que qualsevol família, penso jo, que es pot adaptar perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant, són experiències que no necessiten cap tipus de material especial, com t'he comentat abans, no? I coses molt senzilles, no? Des de fer, jo què sé, una caseta amb cartró, no? Un vaixell, etc. No? Hi ha molts exemples, no? A la guia, com convertir-nos en xefs. Jo sempre recordo, i tu m'ho has sentit dir, el meu fill, que avui dia ja té 24 anys, poca broma, i a la cuina ens han passat. No he compartit aquesta recepta, però estic pensant de compartir-la i amb l'associació, no? De les cookies, no? Quan fèiem cookies des de ben petit era una forma de compartir temps junts i sobretot de parlar, no? De parlar, aprofitar aquests moments per parlar i tenir converses maques. I després, quan va arribar l'adolescència, jo penso que continuava fent un mi perquè li feia pena, però perquè ja ho tenia incorporat. I el que més em va impactar quan ja estava estudiant fora, a la universitat, i el primer any que va venir em va dir, mama, me'n vaig al Mercadona a comprar ingredients per fer les cookies, no? I vaig pensar, ostres, que xulo, no? Ja ha passat aquesta etapa i realment ho té molt incorporat. Per tant, la guia penso que pot ser molt útil. Uh-huh. I que realment doncs, ens pot ajudar a tenir eines perquè nosaltres el que intentem és això, no? Que donar moltes eines, no? I sobretot aquestes edats amb les que els nens i les nenes són tan vulnerables, que tenim tanta evidència científica, doncs que tinguem en compte que retrasar el primer smartphone o l'accés a internet en realitat ens pot ajudar moltíssim doncs, a tenir doncs, unes persones adultes sanes i que després seran més capaces doncs, d'utilitzar no?, totes aquestes eines. Uh-huh. Per tant, fins que no es demostri per entitats independents que els productes digitals són segurs, sobretot estem parlant aquí de, no?, de mòbils i xarxes socials, doncs, bueno, nosaltres estem aquí doncs, per donar eines a les famílies doncs, que a vegades també tant costa perquè també es troben, doncs, quan em diuen bueno, qui té la responsabilitat, doncs tots tenim una miqueta, no? Tots tenim una mica de responsabilitat. Les famílies hem d'acompanyar a educar, les escoles que en formar el pensament crític, no? Les administracions han legislat, però compta amb les plataformes. A les plataformes la principal clau és regular I què passa? Doncs que ara mateix ens estem trobant amb dissenys digitals que no estan dirigits doncs, a la infància, no? I realment doncs, hauríem d'exigir, no? Igual que es va regular en el seu dia tot el tema del tabac, l'alcohol, la publicitat infantil, doncs potser hauríem de començar doncs, a exigir aquesta regulació. Aquesta regulació. Passa que, clar, sí que hi ha sancions econòmiques, però ja saps que són, pues, tenen molt de poder i realment fins que no, jo penso que fins que no hi hagin, doncs, d'alguna forma, sancions penals, doncs, serà molt difícil en aquest sentit. Doncs, com a mínim, doncs, això, no?
1: Anna, anem ara una mica a pams perquè ens has
0: sí.
1: facilitat moltíssima informació
0: sí.
1: i llavors, per reconduir una mica, perquè sí que ens
0: sí.
1: has posat aquest exemple d'hàbits, no? L'exemple de fer les cookies, les galetes amb el teu fill i
0: sí.
1: com això doncs, també ens destacaves que el problema és arribar tard, no? I aquí és on molts pares i mares tenen aquesta sensació de que continuen arribant tard. Aquí és on entra, per exemple, aquesta campanya d'estiu de l'associació, però moltes més, molts recursos, tot això que ens explicaves també dels recursos que oferiu de manera gratuïta, que els poden consultar, per exemple, a la vostra pàgina web, a consumidorsaudiovisuals.cat, i aquí trobaran tota aquesta informació dels projectes que porteu en marxa. I tot això ho vinculo perquè dins del que m'estaves explicant, que ens estaves explicant, Anna, era aquest paper que teniu ara
0: sí.
1: la plataforma Control Z, una associació estatal, i on també feies una pinzellada del cervell, la importància de la neurociència que té dins de les formacions que oferiu també des de l'associació. M'agradaria entrar ara en aquest tema, perquè hem de parlar de com han canviat els hàbits digitals dels anys que porteu, des de que va començar l'associació, que al principi es parlava de la televisió, que encara també continua, perquè teniu també aquesta feina d'anàlisi de continguts del que veuen els nostres infants i joves a la televisió, però clar, el protagonisme s'ha traspassat cap al mòbil, cap a les xarxes socials, el consum sense control de vídeos curts, no? Ha canviat també tota aquesta manera de consum i amb això l'associació ha fet tota aquesta investigació, tota aquesta recerca també en l'àmbit de la neurociència per després oferir aquesta informació als centres escolars.
0: Així és. Clar, és que pensa que el cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no?, de quan es trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no?, a través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no?, la importància, no?, de conèixer què està passant en el cervell dels adolescents i de la infància, no?, perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no?, davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys. Bueno, de fet, n'hi ha que cada vegada asseguren de que s'està retrasant més, no? Per tant, és una qüestió de crec que està suficientment justificada i que realment hem de començar, com diu també, no, Adolescència Lliure de Mòbils, que també és una plataforma que jo penso que és interessant donar-li veu i de la que nosaltres formem part, no? doncs que està parlant de que és important una protecció urgent basada en aquest amb el principi, no? I tenint en compte totes aquestes evidències. De fet, en les famílies també va molt bé perquè adolescència lliure de mòbils el que d'alguna forma permet és aquest pacte de famílies, doncs de que el que es poden adherir moltes moltes famílies per no sentir-se soles. Però jo recordo quan feia les primeres xerrades, quan estaves tu, que tu has viscut moltes vegades, la pregunta, el que ens deien moltes vegades les famílies quan anaven a fer les xerrades al col·le era que estaven soles, no? És que el meu fill serà l'únic. Doncs, pues, bueno, jo sempre els deia, uniu-vos, i després va aparèixer, perquè nosaltres, com que ja ho veiem, ja veiem com a sentit comú que les famílies s'uneixin és molt important. I després va sortir Adolescència Lliure de Mòbils, que penso que també doncs, pot ajudar que les famílies doncs, puguin expressar-se i no es sentin soles i que en les seves escoles vegin, doncs s'uneixin entre elles i puguin doncs, retreçar aquesta entrada doncs, en aquest món que de moment no s'està regulant com s'hauria de regular, no? I que va una miqueta com enrere. Com et deia abans, la tecnologia no va enrere. I clar, nosaltres estem pensant en tots aquests infants fins que no arribi una regulació que realment sigui eficaç, eficient i eficaç, que passaran tots aquests infants que estan una miqueta doncs, allà que no sabem, no? Que els pares no saben què fer, que doncs, a nivell d'escoles també van una miqueta perdudes, que a nivell de legislació anem per darrere, que les plataformes s'ho passen pel forro, tal qual. Doncs, per això doncs, el recolzament és molt important. I aquí estem la Fundació i l'Associació.
1: Anna, aprofito perquè, com mencionaves, la Fundació per aclarir que estem parlant amb tu com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, però que treballeu d'una manera conjunta en el dia a dia també amb la Fundació Aprender a Mirar. Estàvem parlant d'aquesta educació audiovisual que feu a les escoles, que apropeu tant a famílies com a professorat com als propis alumnes, no? Que són els que fan aquest consum de les pantalles. M'agradaria preguntar-te, l'educació audiovisual i també totes aquestes qüestions que treballeu des de l'associació i des de la Fundació, com són el ciberassetjament, la pornografia, la hipersexualització o la desinformació, tota aquesta educació entorn a aquestes qüestions és avui més necessària que mai?
0: I tant que sí. I tant que sí, precisament una de les dels nostres principals objectius és fomentar el pensament crític i és molt important perquè pensa que passem amb el tema de la salut mental. Hi ha una idea clau que és aquest entorn digital està influint en l'ansietat, en l'autoestima i en el benestar emocional. Sí que és cert que no tot problema de salut mental ve de les pantalles, però ignorar el seu impacte és un error. Per tant, aquí hem de cuidar el son, les hores de son, evitar les pantalles abans de dormir, garantitzar un temps diari sense dispositius. Parlem de la hipersexualització, saps que és el meu tema, no?
1: El teu camp.
0: El que estic investigant més. Sí. Realment veiem que molta infància està aprenent que el seu valor depèn de la seva imatge, de l'aprovació externa, no? Clar, quan aquesta autoestima depèn dels likes, es deixa de construir des de dins, no? Per tant, nosaltres aquí què fem des de l'associació? Pues reforçar capacitats quan els hi fem tallers, no? Quan fem les jornades d'hipersexualització, doncs veure també aprofundir amb aquelles capacitats que tenen, requereixen esforç, amb les qualitats personals, no? Que van molt més enllà de el que és l'avaluar personal que ja tenim tots a per si, no? I es parla molt d'autoestima, no? Just abans de l'adolescència, que és molt important. Parlem de pornografia, també, no? Que s'ha convertit en una de les principals fonts de l'educació sexual de la infantesa. I nosaltres pensem, doncs, que realment cal una educació afectiva sexual des de la infància. Jo penso sempre dir que si eduquéssim per la pau, doncs ja ens estalviaríem moltes de les coses que estan passant. Però bueno, com que sempre hi ha ideologia per un cantó, sigui d'un cantó de l'altre, és molt difícil, doncs la realitat és que la principal font d'educació sexual avui per la infància és la pornografia. I cada vegada, des de quan tu has estat amb nosaltres, no? Des de fa molts anys que estem treballant doncs, amb l'associació amb aquest tema, malauradament aquí sí que haig de dir que cada vegada va a pitjor, no? Ja fa molts anys que es va haver un estudi que va fer la doctora Mònica Lario, que amb el que es veia en el seu doctorat, doncs en el que va fer una investigació i en el que es veia que el vídeo més vist mils de milions, cents de mils de milions de reproduccions, era una violació manada. I mira quina situació ens trobem avui dia, no? Uh-huh. I després estem amb les xarxes socials en general que estan modelant valors, no? I el que els menors veuen repetidament, doncs se'ls acaba semblant normal. Clar, què passa? Que per molt que tu, nosaltres, quantes vegades hem recomanat als joves continguts, influencers positius, etc, però al final tots acaben veient el mateix contingut, l'acaben repetint i acaben normalitzant, no? Una sèrie d'actituds. Per tant, nosaltres també en els nostres tallers, pues, aquest ensenyar pensament crític és tan important, doncs veure qui crea aquest contingut, no? Què pretenen aconseguir, si és real o no real. Vull dir, així és amb tots, amb cada un dels, amb els videojocs també, no? Vull dir que realment és molt important aquesta formació, aquest empoderament real que volem fer, no? Tant amb les famílies com amb la infància i amb l'adolescència, aquest pensament crític. Mm-hmm. Que no necessàriament, vull dir, que es pot fer sense la necessitat de que aquest nen, aquesta nena, tingui un dispositiu quan encara no té la maduresa suficient. Però si almenys les famílies decideixen que sí, que tinguin doncs, aquest accés, com a mínim, doncs també que sàpiguin doncs, establir unes normes, crear uns espais, acompanyar. Però jo realment el que sí que daria sí o sí és que primer, és a dir, que per tu poder acompanyar els teus fills, primer t'has de formar tu, encara que faci molt de pal, i primer els has de formar offline perquè puguin fer un bon ús online. Perquè avui dia, sobretot amb xarxes socials, és molt difícil, està fet per enganxar i realment pues, és un problema que ens trobem avui dia i que l'única forma que nosaltres tenim és d'empoderar donant-los doncs, aquest pensament crític i també donant eines, no? I com tu molt bé has dit, no només doncs, amb campanyes, sinó que tenim molts webinars, no? Webinars, l'últim que vam fer, jo recordo que vaig fer amb la Mare Espanya, precisament ella és la Mare Espanya era la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i després ha sigut la que ha liderat la creació de la plataforma Control Z, la qual nosaltres formem part. I, bueno, doncs ella parlava, no?, de com les grans empreses tecnològiques utilitzen patrons addictius a través d'algoritmes dissenyats per mantenir-los enganxats. Clar, aquest tipus de dependència pot arribar a tenir efectes similars al consum de drogues. Perdona, ara m'oblidava del mòbil no és un juguete, no? Tota aquesta... També tenim webinars, campanya, per exemple. Sí. Mm-hmm. Sí, és que tenim moltíssimes, no? Ja saps, sí. Live Your Real Life, que és aquesta, que hi ha tots aquests tests. El mòbil no és una joguina, doncs aquí doncs, vam entrevistar, per exemple, tenim entrevistes amb la Sílvia Álava Reyes, que és doctora en psicologia i parla de la importància de posar límits a l'hora de compartir doncs, tot el tema del sharing, per exemple, i després, com tu saps, tot el tema de projectes socials com el ciberbullying, prevenció de violències masclistes, bueno, etcètera, etcètera, prevenció de tecnologia. Realment, jo a vegades, quan ara estic parlant amb tu, penses, ostres, quantes...
1: Molta cosa. Malauradament, Anna, ens falta temps per parlar de tot el que feu des de l'associació, perquè ja no hem entrat i no podrem entrar, però, òbviament, ja et convido, ja faig una invitació a tornar a parlar amb vosaltres perquè podem parlar dels Premis Zapping. Hem de tancar aquesta entrevista. Per part meva, agrair-te moltíssim aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Com dèiem, m'ha fet especial il·lusió poder parlar de nou amb tu, Anna, com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, on vaig tenir la sort de treballar doncs, 4 anys. Només m'agradaria demanar-te per acabar. Hem dit que teniu la pàgina web consumidorsaudiovisuals.cat i també esteu presents a xarxes.
0: També estem presents a xarxes, també tenim el canal de WhatsApp, però doncs, a través de la pàgina web podeu trobar tota la informació.
1: Molt bé, Anna.
0: I bueno, i esperant parlar del Festival Infantil.
1: Celebració que organitzeu a Barcelona, també oberta, i ja farem aquesta crida també per la ciutadania. Així que quedem de cara al setembre, Anna. Per ara, desitjar-te molt bon estiu amb un ús saludable de les pantalles.
0: Molt bé, igualment, Estefania, i moltíssimes gràcies.
2: A fons. radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. La llei del tabac amplia les prohibicions a fumar a les terrasses, les piscines o els concerts a l'aire lliure. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Aquesta nova llei del tabac l'ha aprovada avui el Consell de Ministres i ara haurà de tramitar-se al Congrés, on haurà d'aconseguir una majoria per poder-se aplicar. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important en l'última dècada en aquest àmbit, destinat a reduir el tabaquisme entre la població que encara se situa al 25%, Natàlia Ramon.
2: La xifra de fumadors ha anat baixant perquè fa 20 anys, quan es va fer la llei, un 32% de la població era fumadora. Ara també es vol reduir els espais a l'aire lliure, on no es podrà fumar tabac, i tampoc vapejadors, que es regiran per la mateixa normativa.
0: Madrid, Tània Tàpia.
3: Més espais sense fum i més restriccions per als menors. No es podrà fumar platges, terrasses, rius, parcs nacionals, tampoc a vehicles professionals o a concerts a l'aire lliure, ni a les estacions de tren i autobús. La llei també prohibeix consumir, ara només es veta la compra, el tabac i derivats als menors. Se'ls podrà sancionar amb 200 euros i posa al mateix nivell vapejadors i tabac tradicional. La ministra Mònica García resumeix així l'objectiu de la norma.
4: Esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco.
0: Mentrestant, l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, declara davant del jutge durant més de 3 hores i es ratifica en la implicació de l'expresident del govern espanyol en el cobrament de comissions pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Això sí, no concreta quins haurien estat els seus contactes.
2: Martínez ha admès que la seva empresa va pactar amb Plus Ultra una comissió de l'1% dels ajuts públics i ha explicat al jutge que Zapatero era qui decidia els passos per aconseguir el rescat.
0: D'altra banda, la Fiscalia no va actuar amb prou diligència en el cas de la dona assassinada a Figueres a mans de la seva exparella. El mateix Ministeri Fiscal reconeix que no es van posar les mesures de protecció necessàries a la víctima, que va morir, recordeu, fa 2 mesos al mig del carrer de Figueres.
2: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen la manca de mesures cautelars perquè la dona havia rebut reiterades agressions. El crim va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades rentant-se en una font al centre de la ciutat.
0: Cau el pes de les energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any 2025 van cobrir un 15% de la demanda elèctrica, un punt per sota del que van fer l'any anterior. També ha caigut la producció en un 3%.
2: Tot això fa que Catalunya quedi lluny dels objectius del govern i també dels de la Unió Europea, que preveuen cobrir la meitat de la demanda elèctrica amb renovables per al 2030.
0: Barcelona, Montse Poblet.
5: L'objectiu és que d'aquí a 4 anys la meitat de la demanda elèctrica es cobreixi amb renovables i, com deies, ara mateix només estem al 15%. Des de l'Observatori asseguren que hi ha més de 1.300 projectes que, si tiressin endavant, cobririen de llarg els objectius fixats, però Catalunya encara va molt lenta en els tràmits i tirar endavant un parc surt molt més car que altres comunitats autònomes, com per exemple l'Aragó.
0: Doncs precisament, Unió de Pagesos demana a la Generalitat que retiri i que replantegi el pla territorial per la generació d'energia eòlica i fotovoltaica, l'anomenat Plater, perquè diu que deixa desprotegits els espais agraris. Girona, Fèlix Martín.
6: Espais agraris on posar-hi plaques solars o molins de vent, sovint llogats per agricultors o ramaders, i que això obre les portes als propietaris a vendre aquests terrenys a grans companyies energètiques per treure'n més profit. Des d'Unió de Pagesos argumenten que no té cap sentit que moltes zones urbanes o polígons industrials quedin fora del Plater, malgrat que són les que tenen més demanda d'energia.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb quin menú per avui?
7: Doncs la ressaca de les celebracions de l'equip espanyol pel títol de la Copa del Món de Futbol, l'anunci de Joan Laporta, que finalment demà serà presentat Karim Adeyemi com a nou jugador del Barça, el segon amistós de pretemporada de l'Espanyol, que el jugarà davant el Pau de la segona divisió francesa, o el Tour de França, que s'ha reprès aquest migdia amb una contrarrellotge individual.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora, retencions a la Ronda de Dalt, de Sarrià a Roquetes, en sentit Besòs, en general, però força fluïdesa a les carreteres. Més complicada és la circulació al transport públic. El metro de Barcelona, la línia 1, està tallada entre Florida i Espanya. I a Rodalies, tallada la circulació a l'R13 i R14 entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. Adif ja avança que tardarà dies a recuperar-se la normalitat i a servei d'autobusos alternatius. En paral·lel, retards destacats derivats d'incidències que hi ha hagut aquest matí a la RL4, R4, R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regional sud.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Avui tinc dues curiositats, saber quin temps farà i de l'altra si el Tomàs Molina ha recuperat la veu o no. Tomàs, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Millor, no?
10: Una mica millor està,
0: mica,
10: no?
0: Una mica, poc a poc.
10: Tinc una veu ara més greu, més semblant a la teva, però lluny de la teva encara, no, sí, sens dubte.
0: I del temps, què?
10: Doncs avui les temperatures més altes fins ara, Espolla 37 graus, o també Sant Sadurní d'Anoia 37, per tant estan una miqueta apaivagades amb la presència d'aquests núvols prims, d'aquesta presència també de pols en suspensió. No estan pujant tant les temperatures, avui a Ponent les més altes arribaran probablement fins als 37-38 graus en un dia de sol, entrenyina per aquesta pols en suspensió. Aquest matí ha fet alguns ruixadets de fang, sobretot a la façana litoral, aquesta tarda n'hi haurà algun en àrees del Pirineu, Gironí, però serien coses de poca importància. Demà tornarà a ser un dia amb sol entrenyinat, però amb menys pols en suspensió, i serà dijous, quan comencin a canviar les coses allà amb més ruixats. Divendres, dissabte, diumenge, els ruixats guanyaran terreny i, sobretot, les temperatures aniran a la baixa. Continua, doncs, aquesta tendència, almenys això ens diuen els mapes, a normalitzar-se les temperatures de cara al cap de setmana.
0: Molt bé, a veure si també es normalitza la teva veu, una mica d'ànims.
10: Esperem.
0: Fins ara, Tomàs.
10: Fins ara.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, i també les marquesines d'autobusos o les andanes del tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria al Congrés dels Diputats avali la nova llei. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac. Avui, amb l'aprovació en segona volta, moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat. Terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien amb noves restriccions. Platges, parcs nacionals a Catalunya, el d'Aigüestortes, i també les lleres dels rius. I reforça la prohibició en centres educatius o sanitaris on no es podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, polèmic, la ministra Mònica García ho justificava així.
4: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
3: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala tot l'estat les restriccions que alguns municipis o comunitats ja aplicaven. També aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també serà sancionable el consum. Les sancions d'un mínim de 200 euros les assumiran els pares o tutors i afectarà el tabac, però també els vapejadors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina, deixa la norma ja feta perquè passi pel Congrés i, si té prou suports, entri en vigor els 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra Mònica García ja pica l'ullet avui a PP i Junts parlant d'un dret universal, independentment d'on es visqui, de tenir un àrea net.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
0: Bé, doncs, com era previsible, el Gremi de Restauració de Barcelona s'oposa frontalment a aquesta prohibició de poder fumar a les terrasses dels bars o restaurants perquè consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. En canvi, els metges i les associacions de no fumadors creuen que és una mesura de salut pública molt necessària, Marriera.
11: El Gremi de Restauració de Barcelona creu que les terrasses són un espai de convivència ara i que la mesura és només política i no té al darrere cap demanda social. Alerten de l'impacte que pot tenir pel sector, critiquen que no es limiti fumar en espais similars com exteriors d'hotel i lamenten que se'ls demani fer controls i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes de convivència amb els veïns i, per tot plegat, confien que no s'acabarà aprovant. En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, creu que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
11: A Catalunya, el consum de tabac es va registrar aquest 2025 un mínim històric de prop del 21%.
0: Més coses. Declaració clau aquest matí a l'Audiència Nacional pel futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Davant del jutge, l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol, ha ratificat que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i confirma el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. Tant els socis de Sánchez com l'oposició li reclamen que doni explicacions, mentre la Moncloa defensa la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol, Txell Vallespí.
13: L'interrogatori del jutge Calama, Julio Martínez, s'ha allargat quasi 3 hores i ha servit per corroborar el que ahir ja avançava l'empresari per escrit, que Zapatero, com a assessor principal d'Anàlisi Relevante, és qui liderava les operacions per l'obtenció d'ajudes públiques i que van cobrar al voltant de mig milió d'euros pels 53 milions que va rebre Plus Ultra. El que no ha aclarit és amb qui intermediava Zapatero. El canvi d'estratègia de Martínez, que ha passat del silenci a implicar-hi l'expresident espanyol, no només pot complicar la defensa i el futur de Zapatero, sinó que dona més munició als que qüestionen Pedro Sánchez. Però la Moncloa manté la confiança en Zapatero. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu de Sánchez.
14: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
13: Avui els seus socis s'han afegit a les peticions de l'oposició i Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar, també ha pressionat Sánchez perquè doni la cara.
15: Tanto el Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
13: Per la portaveu del PP, Esther Muñoz, les confessions de l'empresari amic de Zapatero i del president de Plus Ultra sobre les comissions pel rescat de l'aerolínia confirmen la implicació del govern espanyol.
16: Es evidente que Zapatero, Moncloa, y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles.
13: Y descarta que sigui un cas de lawfare.
0: D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. El govern de Salvador Illa ha celebrat aquest matí la primera reunió ja amb el nou conseller Raúl Moreno l'endemà de la sortida del mateix govern de Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials. Tot i aquest canvi puntual, el president no preveu una remodelació més àmplia, com a mínim de manera immediata. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Sí, Raúl Moreno s'ha estrenat com a nou conseller i, com és tradició, el govern ha renovat la foto de família a la qual ha reaparegut Olga Pané, que porta 3 mesos de baixa per una fractura al peroné. La seva continuïtat també ha estat damunt la taula, però ara com ara la consellera de Salut està previst que torni a la feina a partir del mes que ve i Salvador Illa descarta sacsejar el govern, tal com ha apuntat la portaveu Sílvia Paneque.
18: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament, que comptem amb una persona que donarà continuïtat a aquestes polítiques. De fet, ja les estava promovent com a secretari general i que compta amb l'experiència i l'expertesa necessària i suficient per continuar amb aquest treball.
17: A la reunió d'avui, el govern ha posat en marxa una sèrie d'ajudes sense límit pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la barciana baixada, mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro.
0: I mentrestant, el PSC i Esquerra Republicana defensen que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatges a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, als que tenen 5 o més immobles. La proposició de llei, impulsada pels comuns, preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant els grans com els petits. Els socialistes i els republicans, però, han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
19: Hola, bon dia. La proposició de llei que s'està tramitant al Parlament preveu que a les zones de mercat tensionat només es pugui comprar un immoble si és per viure-hi i no per fer-hi negoci. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, defensa que la llei s'apliqui només als grans propietaris perquè sigui sòlida jurídicament.
20: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
19: Els comuns han tret ferro als canvis que volen introduir-hi el PSC i Esquerra i creuen que l'important és que respecta l'esperit de la llei. Hi haurà temps per debatre totes les esmenes perquè la proposició de llei no es votarà fins a l'octubre i no en el ple d'aquesta setmana. I és que Junts i el Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè valori si s'ajusta o no al marc legal.
0: Més coses, les entitats independentistes convoquen per l'11 de setembre una diada unitària, però descentralitzada, en manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Aquest matí han presentat els actes a Barcelona. Jordi Corbalán.
21: La mobilització tindrà com a lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona es faran dues marxes que sortiran de la Gran Via amb el carrer Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. Confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. A Amposta també hi haurà dues marxes que s'ajuntaran al pont penjant. I a Girona hi haurà una única manifestació que s'acabarà al Parc de la Devesa. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots els sectors socials descontents per la situació de Rodalies, l'habitatge, l'educació, la sanitat o la llengua.
22: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
23: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
21: Els convocants de la diada, entre els quals també hi ha el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència, denuncien un procés planificat de desnacionalització. Sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però es reivindiquen absolutament compromesos amb els drets humans.
0: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, obrim la crònica negra perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de quatre de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per haver-se saltat un ordre d'allunyament de la seva parella, Miquel Jarque.
24: Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
25: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
24: En la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrabades.
25: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona són, no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent, o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals doncs, hi ha una violència, però serien un tant per cent molt, molt mínim.
24: Pel que fa als casos de violència de gènere, a Barcelona els casos de violència domèstica pugen un 52%, si bé les agressions sexuals baixen un 14%.
0: I mentrestant, la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat de Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges del mateix agressor amb les mans ensangonades netejant-se a la font a la plaça Josep Josep Tarradellas de Figueres.
24: Fons de la Fiscalia expliquen a TV3 que no estan contentes amb la decisió de la Fiscalia, que no va demanar presó per l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
1: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que potser haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
24: TV3 ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat.
0: I encara sobre crims masclistes, la Guàrdia Civil investiga 3 possibles crims masclistes que s'han produït en les últimes 24 hores a diferents punts de l'estat. Un és a Almoradí, al Baix Segura, on la policia ha detingut un home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. València, Pepa Ferrer.
2: La víctima és una dona de 56 anys, tal com ha confirmat la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé. El presumpte assassí seria la seva parella, de 61 anys, i tots dos vivien al Moradí, al Baix Segura. L'home ja està detingut. Pilar Bernabé.
5: El hombre está detenido en este momento por la Guardia Civil. Ha sido detenido esta misma mañana y fue activado en el sistema Biogen por una denuncia y él fue detenido en el año 2008. Fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales.
2: La investigació per esclarir els fets continua oberta i si es confirma que es tracta d'un cas de violència masclista, aquesta seria la 6ª dona assassinada per aquesta causa enguany. Al País Valencià hi ha prop de 17.000 dones registrades al sistema Biogen, creat per coordinar la protecció de les víctimes de violència masclista.
0: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa, un minut de publicitat i de seguida tornem amb, per exemple, una lleugera caiguda de la producció d'energia renovable a Catalunya.
6: Catalunya migdia.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. Com us dèiem abans de la publicitat, lleugera caiguda de la producció d'energia de les renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Overcat, l'any passat van generar menys gigawatts que el 2024 i només, de fet, van cobrir un 15% de la demanda de tot el país, molt lluny del 50% que ens hem fixat com a objectiu per l'any 2030. Barcelona, Montse Poblet.
27: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
28: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'emmagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, La distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
27: Segons l'Observatori, Catalunya té en cartera més de 1.300 projectes eòlics i fotovoltaics que, si tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030, però la tramitació és molt més lenta i cara que en altres comunitats autònomes i això dificulta que es concretin. I si els projectes d'aquí no tiren endavant al ritme que necessitem i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vam importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els dels anys 2000 i 2007.
0: I a l'altra cara de la moneda, si tenim un descens de la producció d'energia a través de les energies renovables, deia que l'altra cara de la moneda són les nuclears. Perquè les nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, i de Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues plantes van produir més de 22.800 milions de quilowatts-hora durant l'any 2025, segons la memòria anual de l'entitat que gestiona totes dues centrals nuclears. En concret, un 50,6% de l'energia que es va consumir a tot Catalunya durant l'any passat, durant l'any 2025, es va produir a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs 2. Són dades de la memòria anual de l'Associació Nuclear Ascó i Vandellòs. Si ens fixem en la producció elèctrica, les nuclears van produir gairebé el 59% de tota l'energia del Principat. Per tant, un dels objectius de país és ampliar la generació d'energia renovable. Però sempre ens trobem amb l'oposició d'algunes entitats. Per exemple, Unió de Pagesos demana que es declari la nul·litat del Plater, el pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació precisament d'energies renovables al territori. Alerta, Unió de Pagesos, que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, cosa que qualifica d'aberració. S'afegeix així al rebuig que també han fet palès 260 municipis de tot Catalunya perquè consideren que aquest Plater destrossarà terrenys agrícoles on s'hi podrien posar plaques solars o molins de vent. Girona, Fèlix Martín.
3: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al Plater, denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals. Raquel Serrat és la coordinadora nacional del Sindicat Agrari.
4: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i que es torni a la desena sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
3: Un exemple l'ha posat Pino de Las, propietari d'una granja d'engreix de porcs de l'Empordà.
6: El Plater no afecta a la teulada de la meva granja. Jo tinc més de 1.000 metres quadrats de teulada. En canvi, sí que afecta als camps que conreu, que estan certificats ecològics.
3: Per Unió de Pagesos, el Plater perpetua la ubicació de renovables en l'entorn rural i en comarques on ja hi ha una elevada concentració d'instal·lacions, sobretot a la plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.
0: Aquests dies estem una mica més tranquils a Catalunya pel que fa als incendis, tot i que insistim que el risc és molt alt i que, per tant, s'ha de tenir la guàrdia alta i actua amb molta precaució. En canvi, els bombers han aconseguit frenar l'avanç de l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa, Cristian Roldán.
9: Sí, durant les últimes hores, els props de 600 efectius que treballen sobre el terreny han ampliat les línies de defensa utilitzant maquinària pesant i també han reforçat els tallafocs. El president manxec, Emiliano García Page, assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a Espanya i destaca el canvi d'estratègia. De fet, l'explica amb un símil futbolístic.
10: L'estratègia era una estratègia muy cucurella, ¿no? De defensa y de ataque al mismo tiempo. Y que realmente está dando resultado, porque seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos. En la noche ha habido un despliegue de 600 operarios. Esto es una cosa inédita.
9: Si l'evolució continua sent positiva, en les pròximes hores es podria aixecar l'ordre d'evacuació d'alguns dels 34 municipis que hi ha afectats en aquests moments. Mentrestant, a Catalunya, com deies, Òscar, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques diferents. Es preveu que la situació de perill es mantingui durant tota la setmana per la combinació que hi ha prevista d'altes temperatures, l'entrada de fortes ventades a partir de divendres i també la falta de precipitacions.
0: D'aquí a dos minuts seran 2:15 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ara entrem en la informació internacional. L'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès a localitats d'on han marxat desenes de milers de persones des del mes de març pels atacs creuats entre la milícia de Hezbollah i l'exèrcit d'Israel. El president libanès visita Donald Trump avui a la Casa Blanca, Washington. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. És tot just una prova pilot que, de moment, ha de portar pocs canvis respecte als veïns que van haver de marxar. L'exèrcit libanès insisteix que encara no és segur tornar a casa i el bombardeig israelià d'aquest matí a un poble situat a només 6 quilòmetres d'aquesta zona ho ha deixat ben clar. De moment, tres pobles s'han inclòs en aquesta primera fase, però el cert és que en dos d'ells, Frun i Zrifa, els soldats israelians no hi eren presents sobre el terreny. Sí que controlaven el tercer, Zawtar el-Gharbiya, on aquest matí ja s'han vist tancs amb la bandera del Líban. L'exèrcit libanès té la missió d'assegurar que la zona no torna a caure a mans de Hezbollah i ho farà sota l'estricta vigilància d'Israel, que de moment mantindrà la seva presència en la resta del sud del Líban que ha ocupat. La intenció del govern libanès és que aquest sigui el primer pas d'una retirada total i amb aquesta idea en ment, el seu president Joseph Aoun es reuneix avui amb Donald Trump, la primera entrevista d'un president libanès amb un de nord-americà en quasi 20 anys.
0: En punt 2:45 de la tarda, precisament Donald Trump, que intensifica la seva guerra comercial contra el Canadà i anuncia que d'aquí un mes els imposarà aranzels del 50%, que afectaran una àmplia varietat de productes, des dels estics d'hoquei fins al vi o el ciment, Xavier Vilà.
12: El president dels Estats Units ho justifica per les represàlies que Ottawa va prendre contra els aranzels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. A la Casa Blanca admeten que a Trump l'han rabiat, especialment que la majoria de províncies canadenques retiressin begudes alcohòliques provenents dels Estats Units dels prestatges de les botigues. La resposta ha vingut de Doug Ford, primer ministre d'Ontario, una de les províncies al·ludides.
13: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs, en frustra sentir aquest munt d'estupideses.
12: Els aranzels anunciats ara no s'aplicaran al petroli ni al gas, tot i que són la principal font del dèficit comercial dels Estats Units amb el Canadà. La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens.
0: Doncs aquestes accions de Donald Trump respecte als seus països veïns tenen conseqüències. Per exemple, la cadena hotelera balear Meliá abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran, precisament, de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que li provoca el bloqueig dels Estats Units a Cuba, molt més intens els últims mesos, Sergi Roca.
14: Sí, de fet, Meliá, que porta 3 dècades a l'illa, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat al juny que aturava a la meitat aquesta activitat. A més dels problemes energètics tan coneguts, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció.
0: Deixem la informació internacional per explicar que els fraus fets amb targetes bancàries o amb transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries. Han augmentat un 30% en només un any. Són dades del Banc d'Espanya que avui ha presentat la memòria anual per primera vegada a Barcelona. Mireia Sala.
15: Bon dia. El Banc d'Espanya va rebre l'any passat 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Un terç són per operacions fraudulentes i tenen un cost mitjà de 700 euros per client. En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre la meitat de queixes que l'any passat, un cop superat el pic de reclamacions que hi va haver per la sentència sobre les despeses de formalització de les hipoteques. Alberto Ríos és el director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya.
16: En cuanto al volumen de reclamaciones, lo más destacable en el año 25 ha sido la fuerte caída de reclamaciones en el año, un 45%, tras el pico que se observó el año anterior y que viene justificado por la sentencia del Tribunal Supremo relativo a los gastos de formalización de hipotecas. En consecuencia, la materia más reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en targetes i transferències principalment.
15: Després del frau, altres motius de queixa són, per exemple, problemes perquè el banc entregui documentació, per falta d'informació o per comissions i despeses. El BBVA és l'entitat que més reclamacions té, però també és qui té més quota de mercat.
0: I atenció si sou propietaris de gos o gossa. Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar a partir d'avui mateix amb els seus amos en tots els trens de llarga i mitja distància de Renfe, Roc Fargas.
1: Així és. Aniran en un comboi habilitat especialment i ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta. Els amos hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el borrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Les opinions entre els usuaris són molt variades.
17: Hi ha famílies que venen amb nens que són molt més complicats, així que, vull dir, mentre el gos sàpiga comportar-se i tingui, sàpiga estar i llegint les normes com el del morrió i això, doncs sembla bé.
18: Portar gossos barrejats amb la gent un sol vagó pot ser incòmode, perquè n'hi ha gent que el gos no l'acaba d'acceptar.
19: Portem molt de temps esperant una mesura com aquesta per poder viatjar amb els gossos i sortir de Barcelona. Els gossos són adoptats i tenen algun problema de conducta i aleshores, doncs, amb el morrió i a part, doncs, tots anem més tranquils.
1: Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als Avant i mitja distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal. No estarà disponible, però, per als trens de Rodalies. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Comencem la cultura amb un llibre. La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució amb veu de dona i vol omplir un buit en la memòria històrica, Montse Camps.
3: Sí, perquè vol recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes. I ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestants que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
4: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
3: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia 14 anys.
4: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
3: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
4: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o els han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
3: És un llibre que publica l'Avenç en pròleg de Maria Campillo.
2: I ara un altre llibre, de fet un còmic. És Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remember, que és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw, Valeria Obereda.
5: Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
6: La deshumanización del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas.
5: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball.
6: Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y es súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, el riesgo tuyo, pues mucho más bonito, la verdad, emocionante para mí.
5: Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
2: I una cosa més abans dels esports.
7: El record d'Ulisses ensenya la terra.
2: El grec celebra amb el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la seva identitat musical. Des de Maria del Mar Bonet, aquí sentim, fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tata Relena. Marta Vives.
8: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat aquella música que porta l'ADN del festival. Des de la Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del grec, calça l'espectacle amb reivindicació política.
7: I que treguin aviat el polític responsable i saigo no, que mai va servir per res.
8: A la Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel.
7: No me quit pas.
8: Passant per Lucía Fumero, Tarta Relena, Borja Penalba o Meritxell Jané, que ha fet corejar tot el públic amb vaixell a Grècia de llac. Y Estrella Morente, que tot i sentir-se intrusa...
9: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo para meterse en esta fecha tan importante, tan especial, para este lugar histórico?
8: Ha desplegat la seva força flamenca de vermell i contra la guerra damunt l'escenari de l'amfiteatre. Un espectacle comunitari en una ballada inoblidable que ha culminat amb una última cançó i un comiat on s'han trobat a faltar els dos caps de cartell, Bonet i Martí.

0: 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Informació esportiva d'avui, que podríem dir que és l'endemà de l'endemà. 48 hores més tard de la consecució del Mundial, és l'hora de prestar atenció a les celebracions dels campions del món. Aquell tràmit que per molts jugadors suposa passar una estona de vergonya davant de milers de persones. Un dels més vergonyosos ahir a les celebracions a Madrid va ser Ferran Torres, Ernest Macià.
1: Doncs sí, això que deies, vergonya de vegades aliena, i no ho dic per Ferran Torres, que va preferir passar desapercebut dalt de l'escenari, encara que, com que clar, era el golejador de la final, va ser difícil que passés desapercebut, i difícil perquè els seus companys no li van permetre. Rodri, per exemple, el millor jugador del Mundial, va protagonitzar un dels moments de la nit en aquesta celebració de la Cibeles.
2: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Hi havia 9 catalans en aquesta selecció. Un d'ells, que va cridar un Viva Espanya en un moment que s'estava a punt de fer una foto. Recordem que els jugadors van passar tant per la Sarsuela com també van anar a veure el president del govern espanyol. Doncs bé, Cucurella al vespre, a l'escenari on sentíem ara a Rodri, és dels que no va sentir cap tipus de vergonya aliena, allò que comentàvem abans, i va tornar als clàssics davant del públic, molts dels quals seran, doncs, davant dels quals serà la seva afició aquesta temporada.
3: Solo voy a pedir un momentito de silencio para mí, por favor. Quiero que todo el mundo me acompañe. Como unos buenos recuerdos que tengo, me parece que me va a tocar, pero esta vez vais a ser vosotros. Me vais a acompañar, por favor. Solo voy a empezar como la última vez. Pero esta vez quiero que la cantéis vosotros, ¿vale? ¡Cucurella! ¡Cucurella! ¡Jala, tiembla!
1: ¡Jala! Molt bé, doncs aquest és el jugador que ha fitxat al Madrid, Cucurella, el jugador més atrevit. A l'hora, doncs, que el tema del carismàtic ho deixarem al judici de la gent, no? Pau Cubarsí. Cada jugador triava una cançó i Pau Cubarsí, doncs, va triar la de Rafael, què passarà. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente es va atrevir a cantar en públic, encara que d'ahir jo destacaria les declaracions en missatge polític implícit, allò que diuen de la política i l'esport, però bastant clar del seleccionador.
4: Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
1: Les celebracions van reunir prop de 2 milions de persones pels carrers i places de Madrid. Un dels noms més aclamats va ser Ferran Torres, com dèiem abans, que, si ve damunt de l'escenari, va donar llargues per agafar el micròfon, sí que durant el recorregut va tenir temps d'apel·lar a la fe, si més no en un mateix.
5: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
1: Sota la direcció de Baillanos, a l'acte, hi va cantar Aitana. A primera hora de la tarda, els jugadors havien passat, com deia, per Sarsuela, on els va rebre el rei, per Moncloa, amb el president espanyol Pedro Sánchez, que va estrenyar la mà a tots els jugadors, encara que algun d'ells, com Àlex Baena, li giressin la cara en el moment del gest.
0: Bé, doncs, d'una cara, la dels guanyadors, a una altra, la dels perdedors. Molt centralitzat en Leo Messi, que encara no ha fet oficial si després de la final del diumenge deixa o no definitivament la selecció de l'Argentina. El que sí que ha fet el crac argentí és esplaiar-se per primera vegada sobre la derrota contra l'equip espanyol a la final de diumenge, Eudald Serra.
6: En un missatge publicat a través de les xarxes, Leo Messi felicita la selecció espanyola pel títol aconseguit, però a la vegada reconeix que a nivell individual i també col·lectiu els costarà molt tancar la ferida de la derrota. Tot i això, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció de l'Argentina de tot el seu país. L'argentí, però, admet que el dolor, com dèiem, és molt gran. Messi, per cert, ha tornat aquest matí a l'Argentina amb un vol charter privat des de Miami i ha viatjat directament fins a la seva ciutat natal, Rosario. Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus. Hi va haver batusses entre jugadors damunt la gespa, iniciades principalment pel migcampista argentí Leandro Paredes, Cortés i que després s'hi van afegir altres com Nahuel Molina o l'entrenador assistent Roberto Ayala. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions pertinents.
0: Doncs un cop acabat el Mundial, amb totes les seves conseqüències, ara deixem el futbol de seleccions i ens centrem en el futbol de clubs. Hem dit que Ferran Torres va ser un dels protagonistes destacats de les celebracions ahir amb la selecció espanyola, però és que el davanter valencià acaba contracte amb el Barça a final de la temporada que ve, per tant, d'aquí un any. I ara mateix el seu futur és tota una incògnita, Ramon Salmurri.
7: Bàsicament perquè el Barça primer ha de decidir si vol fer efectiva la renovació del futbolista. En principi aquesta és la idea del conjunt blaugrana, que a més haurà de pagar una indemnització de 8 milions d'euros al Manchester City de quan es va fer el fitxatge del davanter de Foios. Però sobre l'entorn de Ferran gira la possibilitat del fitxatge pel Paris Saint-Germain, l'equip de Luis Enrique. Luis Enrique Ferran és un futbolista que sempre li ha agradat i compta amb ell de cara al seu projecte del Paris Saint-Germain. D'aquí el sondeig del Paris Saint-Germain cap al jugador, un sondeig que de moment està en això, en sondeig. No hi ha hagut negociacions entre el Barça i el Paris Saint-Germain. I clar, enmig de tot això, aquest gol de Ferran per donar-li la victòria a la selecció espanyola a la final d'un Mundial, que ho sacseja tot i canvia el taulell on s'està jugant aquesta partida. A partir d'aquí, el Barça haurà de veure quins moviments fa i el futbolista també decidir si vol continuar en clau blaugrana a l'espera que el Barça signi un davanter centre titular com és la voluntat en el cas de Julián Álvarez. Paral·lelament a tot això, ja tenim data per la presentació de Karim Adeyemi. Avui Joan Laporta ha aterrat dels Estats Units i ha confirmat que la presentació serà demà.
0: Doncs el Barça que ja està de ple en el mercat de fitxatges, si és que ho ha deixat d'estar en algun moment. I mentrestant, l'Espanyol té previst jugar aquest vespre el seu segon partit amistós d'aquesta pretemporada. Els de Manolo González s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa, Sergi Andreu.
8: Un partit que es jugarà al camp municipal de futbol de Peralada, molt a prop de Navata, on l'Espanyol està fent l'estatge de pretemporada aquests dies. Un partit més perquè els jugadors blanquiblaus vagin acumulant minuts i conceptes de joc, com és el cas del migcampista Rafa Bauzà, que després de jugar cedit l'any passat al Mirandés, aquest estiu ha tornat a la disciplina del primer equip.
9: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
8: L'Espanyol Pau començarà a 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3.
0: I encara en clau perica un parell més de punts, en aquest cas fora dels terrenys de joc.
8: Sí, mira, el primer, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó més aviat millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. D'altra banda, el club ha informat aquest matí que la campanya d'abonaments per la pròxima temporada avança amb molt bon ritme. L'Espanyol té a hores d'ara gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat per aquestes dates, i que el nombre de socis supera ja els 33.000.
0: Barça i Espanyol, doncs, equips catalans de la primera divisió. A la segona, els equips catalans avancen feina. El Sabadell tanca un nou amistós de pretemporada i el Girona dona a conèixer la seva tercera equipació, Ernest.
1: La tercera equipació al Girona és d'un color blau que des del club gironí ens diuen que recorda el color blau d'algunes cales de la Costa Brava.
0: Justificacions d'algunes samarretes de club són... Bé, haurem de veure-la, però bé.
1: L'Eixample també.
0: Sí, aquestes coses, sí.
1: A Sabadell, mentrestant, continuen les obres d'adequació de la gespa i l'estadi, doncs, també avança, s'està canviant de tot plegat, algunes dependències, com per exemple vestidors, adequant-los als estàndards de segona. El club fa públic que jugarà un amistós contra un segona federació, el Centre d'Esports Manresa, dijous de la setmana que ve. Això és el dia 29 de juliol a Sant Oleguer, Sabadell.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després de la pausa... El Tour de França comença l'última setmana de competició avui amb una contrarrellotge individual.
10: Catalunya migdia.
11: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Després de la jornada de descans d'ahir, avui s'ha reprès el Tour de França, que encara, com dèiem, l'última setmana de competició.
14: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
12: Energia per recórrer carreteres infinites.
0: I reprèn la competició, com dèiem, amb una contrarrellotge individual que, sobretot, pot servir per aclarir una mica més qui pot acompanyar Tadej Pogacar al podi de la París. Isaac Vilalta, enviat especial.
15: Què tal? Bona tarda. Ara mateix en marxa aquesta contrarrellotge, com deies. Veurem qui és el millor avui, perquè sobretot les mirades estan posades en Remco Evenepoel, el belga, que avui pot fer un pas endavant per assegurar o per fortificar aquesta segona posició a la classificació general. És una crono de 26 quilòmetres, un port de segon a la part inicial. De moment, el millor temps el marca Joshua Tarling, 34 minuts 21 segons. Els favorits, com Evenepoel, el penúltim, i Pogacar, l'últim a sortir, fins a un quart de 5 de la tarda.
0: Per cert, Isaac, que des d'avui ja tenim un nou capítol del podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, que té un protagonista que ara mateix està seguint aquesta contrarrellotge des d'un dels cotxes dels equips.
15: Sí, amb uns quants tours ja a la seva motxilla, al seu currículum, el Xavi Florencio, director català de Montbrió del Camp, director de l'equip Bahrain, i que a les seves files hi té un ciclista francès, Lenny Martínez, 22 anys, que és una de les joves esperances del ciclisme francès i amb clares aspiracions d'acabar al top 10. Amb ell parlem, per exemple, entre d'altres, de la figura de Lenny Martínez.
16: Cinema tàctica de l'equip, l'objectiu principal és mantenir aquest 10 amb el Lenny. Sí que algunes etapes pues, que vèiem que podien arribar a les fugues s'ha intentat, pues, bueno, han pogut estar allí o no hem estat, però l'objectiu, pues, bueno, ja et dic, aquesta setmana venen la contrarrellotge, després venen dues etapes que creiem que pot arribar a la fuga i intentarem pues, ficar algun corredor dels nostres. El que passa que, com t'he dit, pues, bueno, el primer objectiu és mantenir aquest top 10 amb el Lenny.
15: L'alta velocitat d'aquests dies, la figura de Pogacar, també temes de conversa amb Xavi Florencio, com deies, a Ràdio Volta aquesta tarda, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
17: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Badalona acollirà el mes de setembre la Supercopa ACB de bàsquet. I avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de semifinals, on hi seran el Joventut i el Barça, Josep Gaià.
18: La primera semifinal enfrontarà la Sisa Joventut contra el Bascònia i la segona el València Bàsquet contra el Barça. L'Olímpic de Badalona serà la seu que acollirà la 23a edició de la Supercopa Endesa de bàsquet el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Juan Antonio Morales, president del Joventut de Badalona, ha analitzat així el partit contra el Bascònia.
19: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Bascònia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien. Y nosotros, si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
18: Per la seva banda, l'adjunt a la presidència del Barça de bàsquet, Jordi Trias, ha valorat positivament l'eliminatòria.
20: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs, estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
18: Les dues semifinals es disputaran el dissabte 19 de setembre i la gran final serà el diumenge dia 20.
0: I no deixem de parlar de bàsquet perquè el Barça ha fet públic un nou fitxatge el mateix dia que sabem ja els aparellaments del primer gran títol ACB de la temporada, la Supercopa, una competició on aquest any hi haurà dos equips catalans. Comencem pel més recent, Ernest.
1: Doncs sí, això que comentàvem ara, que el Barça ha fitxat a un jugador que es diu Stanley Umude. A tu segurament i a molta gent no li sonarà perquè no té experiència a Europa i a l'NBA poca, ha sigut molt secundari, però bé, és un jugador que és més jove, va en la línia del que el Barça vol, rejuvenir la plantilla, 27 anys, 1,98 m. A l'NBA va jugar 49 partits, es dona la circumstància que l'equip on estava, Milwaukee Bucks, va guanyar la Copa NBA, per tant podem dir que té un títol, però ja s'anirà veient. Mentrestant, el Toko Şengeli està als Estats Units entrenant a Los Angeles, tot fa l'efecte que no seguirà. Ara ens parlava de la Copa el Josep, però és que la Copa mateix Juana Morales se li ha preguntat per Ricky Rubio, perquè a Badalona tothom està pendent de Ricky Rubio. En aquesta Supercopa ACB esperem que hi sigui, però Juana Morales segueix l'estratègia de no pressionar el jugador.
19: Jo crec que lo que ha caracterizado nuestra relación con Ricky en esta etapa es no atosigarle y dejarle el espacio para que él tome las decisiones que él sienta que tiene que tomar, y en este caso es lo mismo. Cuando Ricky decida lo que quiere hacer, pues él lo comunicará, y sea la decisión que sea, nosotros no tendremos, o al menos yo no tendré, más que palabras de agradecimiento.
1: I a Manresa, paraules d'agraïment per un jugador a qui no renoven, David Duke Jr., doncs, que li obren la porta, i en canvi s'obre la porta per entrar Colby Jones. El jugador està tancat, el que passa que, com molts americans, aquesta setmana i potser la que ve estan pendents de veure si algun equip d'NBA o d'Euroliga els fitxa. Si no, Colby Jones jugarà a Manresa.
0: 4 minuts i seran les 3 de la tarda. Avui s'ha presentat la 6a edició de la Setmana Catalana de l'Esport, una cita que tornarà a convertir Catalunya en l'epicentre de l'esport internacional entre el 24 d'agost i el 31 d'octubre, Eudald.
6: Organitzada per l'UFEC i el Departament d'Esports de la Generalitat, la competició té com a objectiu donar visibilitat a l'esport català a través de les seleccions. En aquesta edició hi participaran 34 federacions esportives i més de 4.000 esportistes procedents de 64 països. El president de l'UFEC, Gerard Esteve, demana als aficionats la seva implicació i col·laboració amb el projecte.
2: Tenim grans competicions, tenim grans esportistes, tenim grans països que participen. Ara el que necessitem és que el públic s'impliqui, que la gent compri la samarreta oficial de les seleccions catalanes, que la gent la vesteixi, que la gent miri el tíqueting.
6: Aquesta edició arriba amb tres grans novetats. Una nova plataforma de tíqueting que permetrà obtenir entrades per totes les competicions, la presentació de la nova samarreta oficial que lluiran les seleccions catalanes i com estrena la samarreta del voluntariat.
0: I en motor, el pilot català Josep García s'ha proclamat campió del món d'Enduro GP i d'Enduro 1 de l'any 2026 i ha aconseguit així el seu 9è campionat del món, el 3er consecutiu, Josep.
18: Josep García és el campió del món del FIM Enduro GP 2026 després de guanyar la segona jornada del Gran Premi de França disputada a Saint-Agrévé, i ho fa a falta d'una cursa per disputar-se. Com deies, el Surienc ha aconseguit el 9è títol de campió del món i és el 3er any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i Enduro 1, una fita que mai cap pilot havia aconseguit.
21: Campions del món Enduro GP Enduro 1 2026, una carrera abans d'acabar. Ni els millors dels somnis podien fer això, però és que realment no m'agrada dir-ho, però és que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta. Guanyant molts dies, un 3er Enduro GP, tot el més segons. Com deia ara, és un somni que estem vivint tots, perquè és brutal.
18: Fins ara, García ha aconseguit 8 victòries absolutes, 3 segons llocs i un 3er lloc d'Enduro GP, i ha pujat al podi a totes les jornades disputades d'aquesta temporada.
0: 2 minuts per arribar a les 3 en waterpolo. Tant la selecció espanyola masculina com la femenina ultimen la preparació de la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà a partir de demà i fins diumenge a Sydney, Austràlia.
1: Doncs sí, l'equip masculí que entrena David Martín defensarà el títol que va aconseguir l'any passat. Arriba amb una preparació una miqueta diferent a l'habitual. Aquí, diguem-ne, que ha innovat, perquè com que els jugadors van molt carregats, el seleccionador ha decidit que no faran partits amistosos previs i, per tant, es presentaran directament a la competició. Aquest que sentirem és el porter del Barça, l'Uneta Unai Aguirre.
22: És una competició bonica de jugar, perquè és a Sydney, és a Austràlia, un país que encara no hem visitat, i és veritat que tenim noves incorporacions, que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. Volem anar a Austràlia a guanyar l'or, a guanyar la tercera World Cup seguida. Seria important per nosaltres, però és veritat que és una mica més relaxat.
1: L'equip masculí no debutarà fins dijous contra Austràlia, l'anfitriona, als quarts de final, i la selecció femenina debutarà demà mateix al migdia davant d'Hongria, també en partit de quarts de final.
0: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Què ens hem deixat, Eudald?
6: Doncs el Badalona Women ha anunciat un nou fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de la davantera basca Mirari Uria, de 23 anys, firma per una temporada i arriba procedent de la Reial Societat, i el pilot català Àlex Palou, que ha guanyat aquesta nit passada la cursa de l'IndyCar disputada al circuit oval de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquesta victòria té gairebé a tocar un altre títol d'aquesta competició.
0: Doncs les bones notícies per l'Àlex Palou, que continua dominant aquesta competició de la IndyCar en la seva aventura al motor dels Estats Units. Amb aquesta notícia hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem parlat i us hem explicat que s'amplia la llei del tabac i que el govern proposa prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, però també a les piscines o fins i tot als concerts que es facin a l'aire lliure. La llei ha de passar ara, això sí, pel Congrés dels Diputats. Si s'acaba aprovant, es prohibirà fumar, com dèiem, a terrasses, a concerts o també als vehicles de feina, als parcs nacionals, en el cas de Catalunya, el d'Aigüestortes, o a les lleres dels rius. El sector de la restauració s'oposa a aquestes mesures i assegura que ells no faran de policies per aplicar la norma. També hem estat pendents de la declaració davant del jutge a l'Audiència Nacional de l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Martínez ha ratificat el seu escrit d'ahir en què assegurava que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i ha confirmat el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. I ens hem fet ressò també de la caiguda en la producció d'energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any passat es van generar menys gigawatts amb renovables que tot l'any 2024. Només es va cobrir a més un 15% de la demanda de Catalunya. Tot això deixa, doncs, molt lluny l'objectiu de generar amb renovables el 50% de l'energia per l'any 2030 al país. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que la Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar en el procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir a la sentència de la Sala Segona del Suprem que va condemnar els líders per l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats que encara estan pendents de sentència. I Ana Navarro, la que va ser la número 2 de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament, plega com a diputada de Junts per Catalunya per motius personals i, diu, també professionals. Amb tot, ha anunciat que continuarà formant part de la direcció del partit. Navarro, que va tornar dels Estats Units quan Carles Puigdemont li va demanar que s'incorporés a la candidatura, ha remarcat la intensitat i l'exigència d'aquests 2 anys com a diputada. El seu pas per la política ha estat més aviat discret, però abans de fer el pas a la política es dedicava a l'activitat empresarial en l'àmbit tecnològic. La líder de Junts a Sitges, Mònica Gallardo, ocuparà l'escó que deixa ara vacant Navarro. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anunciar noves accions per reduir el sensellarisme. Avui ha fet el seu primer acte, la inauguració d'una residència per a persones amb discapacitat. Anem fins a Terrassa, Marta Vallès.
3: El fins ara número 2 del departament s'ha estrenat avui com a conseller. En una línia continuista de les polítiques de la consellera sortint, Raúl Moreno ens ha explicat alguns dels reptes que s'ha marcat.
4: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços que una persona, quan demana una prestació, la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència, pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat, pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que té a veure amb les persones en situació de sensellarisme.
3: El nou conseller ha inaugurat la residència i centre de dia Amunt de l'entitat Empans, que per primera vegada surt del Bages i obre aquest centre al Vallès Occidental. És un espai amb places públiques per a persones amb discapacitat.
2: I el Ministeri d'Exteriors del Govern d'Espanya ha elevat fins a 50 la xifra d'espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela i ha assenyalat que encara hi ha 139 persones desaparegudes. Després de gairebé un mes de la catàstrofe, les autoritats veneçolanes xifren en més de 5.200 les víctimes mortals i el nombre de ferits supera els 16.700. Encara queden més de 23.000 persones que passen la nit en campaments d'emergència i prop de 18.000 han perdut definitivament la casa.
0: Passen 5 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
0: Des de D fins a Esquatre, amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Totes les setmanes haurien de ser última setmana de la temporada.
7: Segur.
0: Perquè ahir Marcos Lame les va portar unes galetes i avui veig unes magdalenes de Mònica.
7: Caquis, sí, caquis són sense xocolata.
0: Havia entès caquis i he pensat, ostres, no, estàs molt malament de la vista. No, si jo veig magdalenes i la Mònica diu que ha portat caquis.
7: No, no. Magdalenes. I a cabina s'han quedat les de xocolata.
0: Ah, molt bé. Sí, hi havia de tot, eh? Xocolata. Per què el control tenen preferència sobre el locutori? On n'està escrit això?
7: Perquè vostè normalment hauria estat a fora.
0: Ja, clar.
7: I jo hauria dit, senyor director, el berenar.
0: El fet de fer esports, vols dir? O sigui, el fet d'haver fet els esports no m'ha permès. Vaja. Doncs
7: la idea era donar-ho al senyor director.
0: No siguis pilota, no siguis pilota. Escolta, està molt bé, magdalenes per tothom, tant el control com el locutor. El locutor hi haurem d'esperar, perquè la magdalena fa de mal empassar mentre parlem.
7: Saps que és que no he tingut temps per anar allà on volia. Això és un secret, però no cal dir-lo.
0: Doncs guarda'l.
7: Volia anar a un altre lloc i no he tingut temps.
0: Està bé deixar algun objectiu pel futur, eh? Allò de dir, queda pendent. Molt bé, escolta, doncs gràcies i seran tastades aquestes magdalenes. I la Lleuger també se les mira amb ganes, eh?
5: Pues la Lleuger ve del dentista i que consti que la Mònica ja m'han ofert, li he dit, pues em sembla que no podré... Inclús estic pensant que no parlo del tot bé perquè tinc una mitja boca totalment adormida. Farem el que podrem.
0: Molt bé, doncs escolta, farem el que podrem. De moment el que fem és contactar amb algú que ens proposarà el primer tema. I ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el proposa. Carlota, bona tarda.
8: Hola, què tal?
0: T'has perdut les magdalenes, eh?
8: Sí, bueno, jo m'ho perdo tot. I a més, cada any vaig mal fixada amb el final de temporada, perquè jo pensava que era la setmana que ve, no sé, em sembla que m'ho devien dir, però jo m'ho vaig apuntar malament.
0: No, és aquesta. Si vols, escolta, la setmana que ve pots fer tu el programa, si vols, però jo divendres espero fer-ne l'últim.
8: No, però dic que llavors potser, saps, si hagués pensat des l'últim hagués fet alguna mica més, no sé, més estiuenc, més vacacional, no? Però bé, parlarem del que parlarem. Parlem de fum, de coses de fum. Perquè avui el Consell de Ministres se suposa que aprovarà la llei, o ha aprovat, la llei antitabac aquesta, que encara estarà pendent de l'aprovació del Parlament, no? Jo sóc una exfumadora, a més fins fa poc fumava, vull dir que veig d'aquelles que vaig i torno, i malgrat que conec i entenc tota la murga aquesta de les restriccions, la veritat és que també les comparteixo. Una de les novetats de la llei és que prohibirà fumar a les terrasses dels bars i restaurants, vull dir que s'ha acabat això de que t'espatllin no només la salut, sinó també les coses que menges, no? Perquè és molt empipador quan tu estàs menjant que et vagi arribant aquella pudor de tabac. I després hi ha una altra cosa que m'agrada bastant, que és això de que es prohibeix el consum de vapejadors en menors. I això té la conseqüència de que es multarà els menors. O sigui, si un menor fuma, se'l sancionarà, tindrà una sanció econòmica. Això vol dir que els pares hauran de pagar diners. Per tant, imaginem que això segurament comportarà que els pares potser controlin una mica més el que fan els seus fills, no? Crec que una de les altres coses que podríem fer és apujar encara més els impostos que graven el tabac, no? Perquè la veritat és que comparat amb França, per exemple, aquí el tabac, tot i que és car, continua sent barat. Així de passada, evitaríem a tots aquests francesos que travessen la frontera, per anar a buscar tabac i prostitució a la Jonquera. I ja que parlem de prostitució, tot això de les lleis dels menors em porta a pensar amb aquesta cosa de que potser estaria bé que busquéssim maneres de limitar, fiscalitzar, no?, sancionar el consum il·legal de pornografia entre menors. Recordo que en aquest sentit hi ha una llei, no?, que està, no?, que la van anunciar el 24, el 25 va passar algunes de les, no?, per algunes de les cambres, però està pendent encara d'aprovació i no se sap què passarà. També vull recordar que aquesta llei, el Vox va presentar una esmena a la totalitat, no?, que em sembla una cosa molt bèstia, no?, que Vox no vulgui limitar l'accés dels menors a pornografia. Bueno, estarem esperant a veure si aquestes dues lleis realment s'acaben aprovant, però crec que són molt bones notícies.
0: Doncs de moment el que tenim és aquesta llei del tabac, la nova llei del tabac, aprovada pel Consell de Ministres, i que ara haurà de passar pel Congrés dels Diputats i a veure si té la majoria o no per tal de poder-se aplicar amb, efectivament, aquests titulars, sobretot, que és el de les terrasses, 15 metres dels centres educatius, per exemple, també estarà prohibit fumar, en concerts a l'aire lliure, fins i tot, també estarà prohibit, a les piscines, també, a les lleres dels rius, i després, efectivament, aquest tractament igualitari entre el tabac tradicional i els vapejadors, que, per tant, estaran igual de perseguits que el tabac, i també aquestes multes també per menors. No sé si tenim alguna fumadora a la taula, Isabel...
5: No, jo fumadora no, però també com la Carlota, jo era fumadora social, d'això ja fa molts anys, I jo crec que totes les lleis que al cap d'uns anys ens donem compte que estaven ben fetes és que estaven ben fetes. És a dir, quan van prohibir fumar en els avions o fumar en els restaurants, recordo que va haver una gran crisi.
0: Els locutoris de ràdio.
5: Els locutoris.
8: Sí, I a la feina.
5: Sí, sí, sí, a la universitat.
0: Fent programes de ràdio, l'estudi es fumava. Hi havia un núvol de fum que ara és, quan no ho penses, dius com pot ser, no?
5: I la Carlota ha fet un esment, no? Quan anaves a un bar, tothom fumava i tu et menjaves aquella tapa amb tota la baballa de tothom que havia esbrossat el fum i el fum corresponent. Jo crec que és una bona decisió. Segurament és una decisió que aquells que diuen és que atenta contra la llibertat personal, és uns anàlisis, a mi em sembla, excessivament simplista del que realment representa el que avui s'ha aprovat. I després jo crec que aquesta mateixa determinació s'hauria de tenir amb altres coses, no? Perquè tenint en compte que el tabac és el producte legal que més mortalitat comporta, hi ha altres qüestions com l'alcohol als menors, les apostes en línia, les begudes ensucrades, exactament, la salut mental. És a dir, hi ha tota una sèrie de qüestions que el govern encara està seguint, des de la meva perspectiva, excessivament condescendent i laxa amb interessos, amb discursos en pro de la llibertat individual excessivament simplistes i demagògics. Jo crec que és una molt bona decisió i que, a més, direm que d'aquí uns anys va ser una decisió encertada i que tots acatarem i ens escandalitzarem quan pensàvem que en un concert, algo tan fàcil com un concert que estem a l'aire lliure, el del costat fumava. I bueno, suposo que ara tots ens passa a mi. Jo sóc de les que a casa meva deixo fumar, eh? És a dir, si convido algú, jo convido amb totes les conseqüències i, per tant, que fumin i si... etcètera, etcètera. Evidentment, després has de passar-te una setmana seguint ventilant. Però quan vaig pel carrer i davant meu fuma algú, i m'arriba el tabac, penso, no se'n dona compte, no, de que m'està contaminant sense voler, segurament, no?
0: A veure, Júlia,
6: sí, jo
0: Mònica.
6: Totalment d'acord. Jo crec que el que vam dir, no, la llei antitabac, que ara s'amplia, s'ha demostrat una de les regulacions més exitoses. És a dir, la gent fuma menys, per tant, a nivell de salut pública ha estat un èxit. I crec que és interessant que és un exemple d'aquests, no, com explicàvem, de les normes que realment fan canviar comportaments que són nocius per la societat. És a dir, alguns ens va o els hi va semblar un escàndol en el seu moment, ho hem normalitzat, ho hem acceptat, i simplement ara la gent fuma menys, no? Tot i que és veritat que recentment hi ha algunes dades entre les dones joves, sobretot una mica preocupants. Per tant, benvingut sigui. I jo també un altre exemple que pensava és el de si ha de ser 0-0 el límit d'alcohol en sang conduint. Mm-hmm. Que això també és una cosa que en el seu moment fins i tot vam veure a cenar, no? Que deia, a mi ningú m'ha de dir si puc beure o no quan condueixo. Doncs potser és un altre debat que hauríem de tornar a obrir en termes de salut pública.
0: Les dades diuen que del 2005 al 2025 ha baixat un 7%, del 32% al 25% la gent que fuma. És a dir, que hi ha hagut una baixada, però no espectacular, i a més, veritat que últimament sembla que hi ha com un repunt, especialment els joves, que hi torna a haver algun repunt en quant a fumadors.
8: Sí, perquè tot això dels vapejadors.
0: Sí,
8: no?
0: Els vapejadors estan d'una porta d'entrada.
8: No? I això jo crec que farà un gran bé el fet d'equiparar-ho. Hi ha una altra cosa que no acabo d'entendre, que és això de les bosses de nicotina. Mm. Vosaltres sabeu de què va això?
0: No.
8: Que ja és una cosa que no entra dins de la llei del tabac i que es veu que encara és com més addictiu que... Però no he entès què era. No he entès què era.
0: És que aquí ens hem trobat tots que no hi ha cap que sigui fumador. Mònica.
7: No, jo tenia apuntades aquestes dades i pensava si hem passat des del 32% al 25,8%, doncs, òbviament, és una bona notícia, però no és suficient, no? Quan vas al metge per qualsevol cosa, el primer que et pregunten, quan tens alguna cosa, és, vostè fuma? I, per tant, si la primera pregunta és vostè fuma, vol dir que sabem perfectament que el tabaquisme és causant de moltes d'altres malalties que podem tenir els humans. Per tant, qualsevol prevenció o qualsevol campanya per evitar que la gent fumi, benvinguda sigui. I crec, en aquest sentit, el que deia Isabel, és molt adequat que en aquest entorn, diguem-ne, de perjudicar un altre que no vol fumar, doncs qualsevol mesura que s'estableixi en terrasses, en concerts, al voltant dels hospitals, no? Aquella imatge de a la porta d'un hospital veure tothom allà fora fumant com boig i un cendrer ple de burilles de tabac és com surrealista. Ara hauran d'estar a uns quants metres més. Doncs bé, benvinguts siguin aquests metres, perquè no perjudiquin aquells que decidim no fumar. no? Abans tu deies, anaves i et fumaves, no? I et prenies mentre menjaves i arribaves a casa i feies una pudor que era insuportable, no? Doncs benvinguda sigui qualsevol d'aquestes mesures. Jo crec que sí que hauríem de tenir molt en compte tot allò que estan fent els joves. És a dir, no sé si són, segurament pagaran els pares, però potser s'hauria de pensar que els joves... És a dir, potser la llei també hauria de pensar que els joves no pagaran la multa, que la pagaran els pares, i que, per tant, els joves ho haurien de fer, potser, per la via d'algun altre tipus de sanció, no? Que els permetés adonar-se del que estan fent o no estan fent. Però preocupa especialment els joves perquè és on hi ha els repunts i és on hi ha, diguem-ne, noves maneres de fumar, vapejadors, etc, que encara no tenim dades de com de nocius poden arribar a ser en el futur. Per tant, crec que també la llei preveu la recuperació d'un observatori que havíem tingut per impulsar campanyes. Per tant, estaria bé que aquest observatori es posés una mica les piles, diguem-ne, i no féssim les campanyes de sempre, perquè la vida va canviant i les noves maneres de fer-se addicte a qualsevol substància també va canviant.
5: Jo volia fer una reflexió sobre això últim que apuntava la Mònica, sobre el tema d'aquesta multa econòmica. A mi em sembla imprescindible i, lamentablement, no sé si és lamentablement o és un bany de realitat, no? Només quan hi ha un efecte punitiu econòmic que tingui una certa transcendència, acatem unes determinades normes. No?
7: Sí, però quan el que jo passar... volia dir, Isabel, és que si aquesta multa la paguen els pares, el nen o nena no li serveix de res.
5: Deixa'm acabar.
7: Si la multa l'ha de pagar per la via de has d'anar a fer una acció social no
5: Mònica,
7: sé on. Potser s'ho pensarà dues vegades.
5: Mònica, deixa'm acabar. Perquè al final recordem que quan vam haver de posar-nos el casc quan anàvem en moto, també ens va semblar que, escolta'm, que al final si caiem i ens tracàvem el cap no passava res, i quan ens van començar a posar multes o posar-nos els cinturons de seguretat, totes aquestes coses que ens semblen d'una obvietat espectacular, no? Respecte al tema que dius de que paguin els pares, no, és evident que si la sanció la podem aplicar en el menor que tingui una responsabilitat i que després faci un exercici de reflexió personal, etcètera, està molt bé i seria molt interessant, però que hi hagi un efecte punitiu que encara que hagin de pagar els pares tingui una repercussió familiar, també tindrà transcendència. És a dir, al final sí que és veritat que hi haurà menors que seran molt irresponsables, molt frívols i molt frescos i que consideraran pues, que es fotin els meus pares que estan pagant aquestes multes, però la gran majoria de joves, jo entenc i confio en el seu bon criteri, no ho viuran com més igual que els meus pares vagin pagant 200 euros.
0: Ni que sigui perquè els pares repercuteixin en el seu pressupost i digui, escolta, això te la pago, però ja ho recuperaré.
7: Tu te'n volies anar a un concert, no?
0: Tenies setmanada o dius, no? Doncs vine, que hi haurà una part de la cura.
5: Va ser que no? O quan treballis aquest estiu em tornaràs aquests 1.500 euros que he hagut de pagar durant l'any, no?
0: En tot cas, aquestes...
8: Potser si hi haguessin sancions pels pares, també els controls parentals per la pornografia també s'hi posarien una mica més a mirar-s'ho.
5: Sí, el que passa que...
8: Vull dir que hi ha, no ho sé, no tots, ja ho sabem, però hi ha pares que potser no fiscalitzen prou els seus fills.
5: No sé, Carlota, jo això del tema de la pornografia... Sí, jo no penso que no hi hagin pares que no fiscalitzin prou els seus fills. Jo penso que hi ha masses escletxes i que permeten que uns pares que estiguin atents puguin se'ls hi puguin passar coses. Perquè crec que tots els que hem tingut fills, adolescents, etc, ens hem trobat en situacions que estàvem vetllant per i, en canvi, hi ha coses que no hem pogut controlar i quan ens n'assabentem, dèiem, però com pot ser? Per tant, jo crec que no, que serà...
8: Per això, que
5: els pares en general
8: estaran
5: atents
8: i vigilants.
5: Bueno, però jo no diria que n'hi ha molts, jo diria que al revés, que la gran normalitat...
8: No ho sé, no, és que els controls parentals no sé com funcionen. Quantes vegades he sentit aquesta frase? Si els hi fessin pagar, saps, 500 euros, potser llavors n'aprendrien. Saps què vull dir? Que de vegades cal empènyer una mica la gent perquè s'esforci.
0: Doncs
8: en fi, veurem, acabem el curs i veurem si l'any que ve no, tindrem un nou curs sense fum, no, amb pornografia digital controlada. Serà un paradís l'any que ve,
0: sí, veurem. Jo crec que en un mes no hi haurà temps per fer tots aquests canvis que demanes. Però bé, escolta'm, per demanar la carta als Reis que no quedi. Carlota Gurt, gràcies per avui i per la temporada. Bon estiu.
8: Vinga, bon estiu.
0: Gràcies. Passen 19 minuts de les 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
9: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
11: Sona Qashqai e-Power.
10: I el 0% TAE.
11: Que estrena un Nissan.
10: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Catalunya migdia.
14: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
15: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
16: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
14: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
17: Hi ha persones que habiten més un món...
14: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: L'estiu és tu.
20: Catalunya Ràdio.
19: La llum dins dels meus ulls.
18: Som 3Cat.
19: L'estiu ets tu.
20: L'estiu ets tu.
19: Quan em mires i somrius.
20: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: D'aquí a 9 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel Lleuger, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Això en el dia en què hem tingut notícia de 3 crims masclistes. Un a Almoradí, al Baix Segura, al País Valencià, un altre a Benajavís, a Màlaga, i un tercer a Alameda de la Sagra, a Toledo. Hem tornat a parlar també del crim de Figueres. Potser el recordeu, nosaltres el recordem perquè ens va agafar en directe al Catalunya Migdia mentre fèiem la tertúlia, precisament. Es van fer virals, a més, les imatges de l'homicida amb les mans encara ensangonades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà, de fet rentant-se a la font mentre encara hi havia algú mirant en aquella plaça. Bé, doncs, una investigació de la periodista de TV3, Marta Martorell, ha revelat el malestar del Ministeri Fiscal que qüestiona un dels seus membres, la fiscal que va portar el cas, i que no va demanar mesures cautelars en la segona detenció del presumpte assassí. Marta Martorell, estic bé avui, eh? Marta Martorell, bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Companya de TV3 que ha fet aquesta investigació. Recordem primer la seqüència dels fets, si és que algú encara no el té fresc, perquè aquest cas es va fer públic amb aquelles imatges a la plaça de Figueres i tot un historial d'agressions que ja patia la víctima i que a tots ens va sorprendre que com podia ser que algú que tenia ja aquest historial d'haver agredit a la seva parella estigués al carrer i pogués apropar-se en plena plaça i matar-la.
21: Exacte. Aquí és clau entendre aquesta seqüència de fets. Ens situem a diumenge, hi ha una primera agressió, i l'endemà, dilluns, hi ha aquesta segona agressió, que és quan el detingut ja té un ordre d'allunyament. Per tant, l'ha tornat a agredir i, a més, s'ha saltat aquest ordre d'allunyament. Aquí és el punt on nosaltres posem l'ull i posem el focus i investiguem exactament si Fiscalia i també el jutge de guàrdia que es va fer càrrec d'aquest cas, si tenien suficient informació per decidir alguna cosa més que pogués protegir la víctima. Aleshores, hem tingut accés a l'atestat policial, per tant, a la documentació d'aquest cas, i aquest atestat revela que, a més de ser una segona agressió i d'haver-se saltat l'ordre d'allunyament, aquest home tenia antecedents penals, això vol dir condemnes per violència masclista amb altres dones, entrades i sortides a la presó diverses vegades per temes relacionats amb violència masclista, però, a més, també antecedents policials. És a dir, 26 detencions, concretament, dels Mossos d'Esquadra des de l'any 1998 i bona part també per violència masclista. I, a més, per si això no fos prou, trobem també a l'atestat que en la primera agressió del diumenge els Mossos fan constar en aquest document que, mentre el detingut és a Garjoles, verbalitza un agent dels Mossos d'Esquadra, per tant, en presència policial, que si el deixen en llibertat matarà la víctima. Clar, nosaltres veiem tota aquesta informació, crida l'atenció, doncs, que no es demanés mesures cautelars, i efectivament va ser així. Els experts consultats també els hi sorprèn aquesta posició de la Fiscalia, evidentment.
0: Els que no hi entenem, efectivament, quan veiem tot això pensem, com pot ser? Aquí deu haver fallat alguna cosa. Quan parles amb Fiscalia i quan parles amb els que estan directament implicats, quina crítica fan a l'actuació d'aquesta fiscal? O què és el que creuen que ha fallat en aquest cas?
21: En aquest cas, si ens situem a dimarts, l'única acusació que hi havia és la Fiscalia, que que és l'acusació pública, en aquest cas la víctima, que a més no va arribar al jutjat de guàrdia pel motiu que sigui no va arribar, tampoc hi havia el seu advocat o advocada. Per tant, la fiscalia era l'única responsable, o en tot cas qui tenia la potestat de poder demanar alguna cosa contra aquest home. Evidentment, nosaltres preguntem a la fiscalia el seu parer sobre el que va passar allà. I què ens diuen? Doncs que no estan contents amb l'actuació de la fiscal que es va fer càrrec. Fins i tot diuen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Al mateix temps, també neguen que això fos una errada. Ens expliquen que les valoracions que fa cada fiscal de cada cas doncs es basen en diversos aspectes, el risc de la víctima, la pena que s'enfronta, la situació de l'investigat, etc etc. I que a partir d'aquí el que fan és una valoració, un judici de valor, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, és una valoració personal. I amb això doncs diuen que no és una errada, tot i que qüestionen que no es poguessin demanar mesures cautelars. Aquí hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte. És una concatenació segurament de circumstàncies. Però, per exemple, i ja en parlarem, la víctima, la Kimberly o la Kim, que és com ella volia que li diguessin, aquell dia no va arribar al jutjat de guàrdia. Estava citada a 11:15, però no hi va arribar. Va anar a l'hospital, després va anar al CAP. Clar, el fet que ella no comparegui al jutjat és un tema que es té en compte, perquè evidentment el seu testimoni no el tenia, ni el testimoni de la víctima, i que ratifiqui la denúncia i pugui anar davant del metge forense a ratificar unes lesions, això també és clau per valorar els fets. Clar, això no va passar, això no hi era, i d'alguna manera, a fons de la fiscalia, ens van posar també en valor el fet que ella, com a testimoni víctima, no hagués comparegut. Més coses... Quan s'ha de decidir la situació processal d'un detingut, es pot convocar el que es coneix com una vistilla, que és una vista expressa, urgent, per dir d'alguna manera, en què s'insta les parts a que puguin demanar mesures cautelars. El jutge de guàrdia això no ho va fer. Per tant, bueno, són arguments que ens explica el Ministeri Públic que d'alguna manera no ens donen context del que va poder passar allà. El que està clar és que si la fiscalia no demanava mesures cautelars, que és el que va passar, el jutge no la podia acordar. Això és el que estableix la llei.
0: Clar, tu dius, no creuen que hi ha sigut una errada, sí que no estan contents en com ha funcionat tot plegat. La sensació és que el sistema ha fallat.
21: És la sensació. Però, com et deia, també tinc la sensació que és una concatenació de circumstàncies i de suma d'errors, de negligències, de situacions que, malauradament, van desencadenant el fet que aquest detingut quedés en llibertat a les 12:01 del migdia, si no m'equivoco, i a les 3, ara deies que estàveu fent a l'info migdia, doncs la mateix. Per tant, les circumstàncies van fer que això tingués el pitjor final per la Kimberly.
0: Es revisen prou els sistemes de protecció, com per exemple les ordres d'allunyament? Aquest és un dels dubtes que també podem tenir.
21: Sí. L'ordre d'allunyament la tenia. I això és una cosa que la família de la Kimberly també posa en valor, i van parlar amb ells, i ells, sobretot, diuen que la Kimberly confiava en la justícia, que ella va demanar expressament un ordre de protecció el diumenge, que és la primera agressió de què té constància, d'alguna manera, la fiscalia amb aquesta seqüència de fets. No? Ella demana l'ordre de protecció i l'aconsegueix perquè els Mossos d'Esquadra promouen que ella denunciï, i amb això es val el jutge de violència contra la dona de Figueres, que era un altre, no era el jutge de guàrdia de què estem parlant, sinó un altre jutge, i és qui efectivament li dona aquest ordre. I l'ordre la duia a la butxaca embolicada el dia del crim. De fet, en l'aixecament del cadàver se li troba aquest document. Per tant, ella tenia un ordre, la va demanar, el jutge li va concedir, i ella confiava en la justícia.
0: La judicatura, en concret l'Associació de Jutges per la Democràcia, també ha estat molt dura. La jutge hauria pogut fer alguna cosa més per protegir la víctima? O si no hi havia petició de la fiscalia i clar, ella no es presenta quan estava citada?
21: Sí, això ho hem consultat a Maria del Prado Escoda, que és magistrada de l'Audiència Provincial de Tarragona i membre de l'Associació de Jutges per la Democràcia. Clar, més enllà de que no hi hagi una petició de mesures cautelars, si no hi ha petició, el jutge no la podia acordar. I això és el que estableix la llei, i això és així. Ara bé, jo justament li feia aquesta pregunta a la Maria del Prado. Hi havia altres eines a l'abast del jutge per poder protegir més la víctima, i ella m'assenyalava bàsicament tres qüestions. Que el jutge pogués convocar aquesta vistilla, que us he comentat, aquesta vista expressa, per d'alguna manera instar les parts a estudiar mesures, que ho podia haver fet, i Dues qüestions més. Esgotar el temps de la detenció. Sabeu que els detinguts tenen 72 hores com a màxim per estar detinguts. Clar, això passa, l'agressió és dilluns, passa a disposició judicial dimarts. Ella creu que podria haver esgotat aquestes 72 hores bàsicament per fer una millor valoració del cas, en el cas doncs, que sigui així, poder-se llegir l'atestat més a fons, etc. No? I fins i tot, encara m'assenyalava una tercera qüestió, és citar un testimoni directe que hi ha d'aquesta última agressió de dilluns a la nit. És a dir, hi ha una persona que estava protegint la víctima perquè la víctima li havia demanat ajuda i en protegir-la es va trobar que va presenciar l'agressió i de fet també la va patir. Doncs ella deia aquest testimoni també es podria haver citat perquè d'aquesta manera no deixes tota la responsabilitat en la víctima, que hagi de ser ella qui denuncia i qui a més vingui a explicar els fets. Tens una altra persona que també t'ho podia explicar.
0: Sentim els senyals horaris de 3:45 de la tarda. Afegeixo en la conversa a la Sònia Ricondo, que és advocada penalista especialitzada en violències masclistes. Sònia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Casos com aquest que estem repassant, aquest de Figueres, que estem repassant ara mateix amb la Marta Martorell, són molt habituals, òbviament no cal que arribin a l'assassinat, diguem-ne, però és molt habitual que no hi hagin les mesures, que se saltin les ordres d'allunyament, que algun jutge no prengui totes les mesures que podria tenir a la seva abast per protegir la víctima. Això és més habitual del que ens pensem o no? O és un cas especialment allò en què ha fallat el sistema?
1: No, malauradament és quelcom habitual. Estem veient que manquen molts elements com els que ha apuntat la Marta. Des de primer, no concedir les ordres de protecció, que és algo molt habitual en molts indrets. De fet, normalment s'intenta fer molts anàlisis perquè depenent del territori en el que denuncien les dones s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació. Per tant, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia. A més, aquells que sí que et concedeixen l'ordre, tot i el que costa que ho facin els jutjats, quan te la donen no es fa un seguiment exhaustiu d'aquesta mesura de protecció. I, malauradament, també hi ha un tercer element, que quan aquestes ordres es trenquen pels agressors, com en aquest cas o com en d'altres, estem veient que no hi ha una reavaluació correcta del risc. Si s'ha trencat l'ordre d'allunyament, s'hauria de valorar, com deia la Marta, no? Si hi ha la possibilitat d'otorgar alguna mesura més gravosa per evitar precisament un mal com el que li va passar a la Quim o que pateixen tantes altres.
0: Els protocols diries que estan prou actualitzats? Perquè, clar, en un cas com aquest, clar, ara deia la Marta, no, acaba sent la valoració personal de la fiscal, si creu que sí, si creu que no, que la víctima hagi de tornar a presentar-se per tal de refermar la seva denúncia, tot i que ja hi hagi una denúncia prèvia o que hi hagi fins i tot testimonis, una policia que escolta com el detingut, quan està, a més, als calabossos, diu, si em deixen en llibertat, aniré i la mataré. No hi hauria... O sigui, cal que passi tot això, que hi hagi una valoració personal, que hi hagi una altra visita de la víctima per revictimitzar-la una altra vegada? No es podria ser més àgil en tot això?
1: Clar, aquí és on se li posa tot el pes de la víctima en el procediment judicial i no hauria de ser així, no? Evidentment, la declaració de la víctima és important, però existeixen molts altres elements. Aquí hauríem d'aconseguir que realment existís una coordinació real entre tots els serveis que moltes vegades ja han visitat aquesta noia, no? Des de serveis, o sigui, no només el policial i el judicial, serveis socials, serveis d'atenció a la dona especialitzats, que ja estan detectant aquests elements de risc. Llavors, hauríem de fer que circuli la informació entre aquests serveis per tal de protegir-les millor, de que tothom, no, els operadors jurídics que intervindran amb aquesta víctima tinguin tota la informació que els hi permeti fer aquesta valoració que... d'una banda és personal, però que també s'ha de recolzar en elements, no, de detecció de risc professionals. És a dir, i si la policia, o en aquest cas, per exemple, en el cas de la Quim va ser a nivell judicial que va fallar, que es posin en mans de persones expertes que sí que sàpiguen valorar aquest risc.
0: Clar, perquè ara com es valora? És a dir, que al final acaba sent una decisió subjectiva?
1: Exacte. Bueno, ara existeixen, o sigui, hi ha dos elements que té el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal per valorar aquest tipus de mesures. Una és que existeixin indicis de delicte, que normalment en la gran majoria de denúncies existeixen, però hi ha un segon requisit, que és el requisit més avaluable subjectivament, com podríem dir, que és que existeixin un risc objectiu a que hi hagi el risc de que pateixi una agressió similar un altre cop. Llavors, aquest és l'element una mica en qüestió a nivell jurídic. Llavors, molts jutges valoren que no s'apreci aquest risc que pugui tornar a patir una agressió. Llavors, bueno, com deia la Marta, no? Fiscalia s'escuda en que és una valoració personal, però no ha de ser només l'únic element. Teníem, de fet, en el cas de la Quim, teníem molts elements que estaven apuntant a aquesta escalada de violència, a part de que, evidentment, doncs, hi hagi una valoració més de gaire subjectiva, però jo crec que tenim els instruments i tenim la informació per saber, per poder predir. Evidentment, no tot és predible, però sí que podem tenir eines preventives.
21: La Sònia ha apuntat a un element que és la valoració del risc. Aquesta és una eina policial que els Mossos tenen, és a dir, és un qüestionari d'unes 25 preguntes que fan a les víctimes de violència masclista. I a partir d'aquí, doncs, coneixen de la seva situació i decideixen si cal prendre mesures de protecció o fer algun tipus de seguiment. Què es va fer en aquest cas? Què es va fer en el cas de la Kimberly? Aquest qüestionari, en la primera agressió del diumenge, es realitza. El que passa que el resultat d'aquest risc de patir una agressió física surt un no apreciat. Això també ens va cridar l'atenció i el jutge ho va fer valer també en la interlocutòria de presó després del crim. Ho va fer notar, no?, que el resultat era aquest no apreciat. També ho hem preguntat. Fons policials el que ens expliquen és que aquests qüestionaris sempre estan supeditats a que la víctima denunciï. Hi hagi una denúncia formal. En aquest cas no hi era. Sí que hi era, però certament es va prendre nota del cas en una situació molt concreta, perquè la Kimberly no estava en condicions de denunciar, es trobava a l'hospital, i aquí sí que hi ha un esforç policial per aconseguir una mínima denúncia, per dir-ho d'alguna manera, i que això amb ella

0: precisament els hi podrien proporcionar moltíssima informació. A més, són testos de valoració del risc els que fan els Mossos, que fa molt de temps que s'està demanant una revisió, perquè tenen uns ítems molt desactualitzats, que no permeten introduir certs elements que sí que ens podrien fer preveure o fer predir certes deteccions de risc avui en dia. Llavors, bueno, crec que tots aquests elements que s'haurien d'introduir, no? Per exemple, un dels elements que dèiem, la Marta, la incompareixença de la Quim, en aquest cas, en la segona denúncia que hi havia, es va veure com si hagués sigut una disminució del risc, i tot el contrari. Quan una dona no s'està presentant a denunciar, pot ser per por, pot ser per desconfiança judicial, pot ser per dependència econòmica o emocional. Llavors, no ens hem de preguntar, ostres, com no ha volgut venir, no vol denunciar, no, per què no vol venir, no? I com li podem facilitar que vulgui venir.
1: Clar, sobre això, les mateixes fonts de Fiscalia ens han explicat que arran d'aquest cas, a la Junta de Fiscals de la demarcació de Girona del 18 de juny, s'afegeix un punt a l'ordre del dia precisament per debatre aquesta qüestió, no? Què va fallar o què pot fer l'administració de la justícia quan una víctima de violència masclista no compareix als jutjats. Aquí el que es demana als fiscals és estar més atents, ser una mica més curosos en aquests casos d'extrema vulnerabilitat, també ho hem de dir, i el que s'acorda és esgotar les vies per localitzar una víctima quan no compareix al jutjat i esbrinar les raons per les quals no hi ha anat. En aquest cas, el que fa el lletrat de l'administració de la justícia quan fa una hora i mitja aproximadament que l'equip no compareix és trucar-la. La truquen i no contesta. Clar, ella no contesta, segons ens explica la família, perquè el mòbil tampoc el tenia a sobre, perquè l'agressor molt sovint doncs, li treia, la controlava molt, és a dir, tot forma part de la mateixa situació de violència, no? Clar, aquí no sé, Sònia, com valores el fet que la truquin. És a dir, això és suficient? O, ara jo m'invento, es podia oficiar els Mossos perquè l'anessin a buscar a casa seva o a l'hospital, fins i tot?
0: Clar, jo crec que no és suficient trucar-la. Trucar-la no és suficient, sinó que, com dèiem abans, si la informació circulés, si aquesta persona havia anat a algun altre servei, si aquesta persona té alguna persona acompanyant, ja sigui de l'àmbit de la psicologia, social, o algun amic, alguna amiga, si es pot tractar de fer-li més amable aquest espai, no, perquè vingui acompanyada, si li anava bé venir el dia següent, perquè a vegades doncs, potser necessiten un dia més per reposar-ho, i que pugui venir el dia següent perquè es podia allargar la detenció de l'agressor, no? Llavors, jo crec que no fem tot el que podríem per facilitar aquest tràmit.
2: És la Sònia Ricondo, és advocada penalista especialitzada en violències masclistes. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Tinc la Isabel, la Júlia, la Mònica molt pendents de tot plegat. No sé que... Al final, quan vas repassant tot plegat, la sensació és que aquí ha fallat molts passos de la cadena, diguem-ne.
3: Evidentment, és un cúmul d'errors que totalment inexplicable i inadmissible. El que passa que jo m'agradaria anar una miqueta més enllà, perquè crec que aquest cúmul d'errors, lamentablement, no sé fins a quin punt es poden erradicar o es poden corregir del tot. O sigui, segurament hi ha tota una sèrie de filtres que s'han de millorar. Crec que els Mossos d'Esquadra estan actuant d'una manera molt diligent en aquests temes i que estan sent molt proactius, i que quan un va a plantejar un problema li diu denuncien, l'acompanyen. Per tant, jo crec que en aquest àmbit els Mossos estan fent una tasca, perquè són els primers que es troben amb aquesta realitat. I després el sistema judicial doncs, esperen amb uns formulismes que segurament donen en un estat de dret donen també seguretat jurídica a l'hora de prendre una sèrie de decisions, però segurament donen tanta seguretat jurídica que es prenen males decisions, i per tant jo crec que és molt censurable. Però a mi m'agradaria fer un debat una miqueta més enllà, no? Què passaria si aquests morts fossin homes? És a dir, jo al final m'acaba posant la pell de gallina, perquè torno a estar en el bando del masclisme, el feminisme. És a dir, què està passant, no? Què està passant quan algú em diu a vegades no, és que jo no soc masclista, i jo li pregunto doncs ets feminista? No soc feminista però no soc masclista. Això és un problema de masclisme ancestral, estructural, excessivament interioritzat, acceptat per tothom, en el sentit de que estem posant mesures, estem intentant educar, estem col·locant lleis que corregeixin això, però lamentablement encara tenim una societat que es mira això. A mi quan algú diu això és un crim passional, però com què ve això d'un crim passional? És a dir, quan algú encara es posa en boca i crec que les paraules són molt importants i hem de corregir les paraules que tenim sobre la taula, i crec que si aquí el que estiguessin morint fossin homes, hi hauria una altra manera de mirar-s'ho, hi hauria una altra manera d'actuar. I lamentablement encara estem en una societat que, per molt que intentem avançar, encara ens estem mirant les coses des d'una perspectiva, ho sento molt,

0: masclista i em sap molt de greu, però crec que hem d'anar molt més passos, que no hem de deixar que sobre la taula es parlin de qüestions de drets dels homes, i és evident que també moren homes, però això no és el debat, aquest no és el debat.
1: Mm. No, jo pensava, potser la Marta ens pot ajudar, que ho hauria preguntat a l'advocada, però segur que la Marta ho sap. Quan parlem de violència de gènere, almenys tinc entès que hi ha com uns hospitals de referència als quals t'has d'adreçar. A Barcelona em sembla que és el Clínic, el Vallès Oriental és Granollers, etcètera, etcètera. En aquest hospital és on trobaràs el forense que et podrà atendre, que podrà, no?, passar a part de les lesions que has tingut, etcètera, etcètera. Però clar, aquest és només un tràmit per una víctima. Després, tota l'estona ho he estat dient, la víctima no va arribar als jutjats. Això vol dir que la víctima va passar per un primer tràngol d'anar a l'hospital i fer una denúncia mèdica del que li havia passat, i s'esperava que anés a jutjats i fes una segona denúncia judicial, en aquest cas, per dir-li al senyor jutge, fiscal i tot a Mossos, etcètera, etcètera, doncs el que havia passat amb aquest senyor, que era el seu agressor, i que ja ho havia estat el dia abans. Això vol dir que estem revictimitzant a la Quim com a mínim dues vegades, no? Si no passa que a jutjats...
2: Un procés que hauria de ser fàcil, per tant, de fer còmode, entre cometes, poder aleshores arribar a la denúncia, li fem tantes traves, repetir-ho tantes vegades, clar, tantes vegades, que el que fas és que
1: el meu dubte desincentivar-ho. És, i potser la Marta m'ho pot explicar, si ja hem explicat suficientment o ja expliquem habitualment que hi ha uns hospitals de referència, aquests hospitals que tenen aquests serveis perquè les víctimes puguin denunciar, no? No podrien tenir un servei directe amb Mossos d'Esquadra de "Ep, alerta, aquí tinc una víctima
2: que no hagi de ser la víctima,
1: que
2: hagi de tornar un
1: altre cop. Que no hagi de ser la víctima, que hagi de tornar a anar als jutjats i hagi de tornar a passar pel mateix tràngol, perquè entenc que si qualsevol de les dones que estem aquí a taula patíssim una agressió, és evident que no és plat de bon gust haver d'anar explicant...
2: Repetir-ho 3 o 4
1: vegades. Anar repetint el que t'ha passat o no t'ha passat. Aleshores, segurament això és un engranatge que no és fàcil, eh? Potser estic demanant una cosa que és molt difícil, perquè els senyors jutges estan a casa seva, els senyors metges estan als hospitals, etc etc. Però aquí al centre hi ha una víctima. I hi ha una víctima que en aquest cas és morta. Vull dir que ha arribat al pitjor dels finals que podia arribar. I per tant, quin seria l'engranatge que permetria que realment es protegís aquesta persona? Perquè si aquesta persona va anar a l'hospital, va, doncs, fer part de lesions, el metge va donar, no?, va fer l'informe, etc etc, i anava amb l'ordre d'allunyament a la butxaca, doncs, ostres, potser el sistema és el que hauria d'acompanyar aquesta persona i no pas que la persona hagués de posar més esforç a la seva banda per doncs, tornar a reviure aquella situació.
3: Clar. El que va passar el dimarts al matí, és a dir, el fet pel qual la Quim no arriba al jutjat, és certament confús, perquè avui ho explicava jo al de la Notícies Migdia, és que només ho sap ella el que va passar. No? Per tant, la família explica que sí que va arribar, però que no va arribar a la porta del jutjat de guàrdia, que potser hauria anat a un altre jutjat, altres parts no ho tenen tan clar, potser no hi va ni arribar perquè abans es va trobar l'agressor, i en tot cas, ella no hi va arribar, i on estava? Doncs estava a l'hospital i després va anar al CAP perquè sembla que sé que la van redirigir. No? Si aquí li estaven fent un parte de lesions, o si el va aconseguir o no, no ho sabem. Sí que el dilluns, la nit abans, sí que em consta que hi ha una voluntat per part de Mossos d'Esquadra d'acompanyar-la a l'hospital, no? I fins i tot de comunicar a l'hospital que, sobretot, quan acabin la gestió que han de fer amb ella sanitària, els avisin perquè després ella sigui conduïda cap a la comissaria. I això és així, i això es fa així. Però es troben que ella no es troba en l'estat físic, ni anímic, ni mental per interposar denúncia, i se'n va cap a casa. I s'ha vist els Mossos que han anat a casa. I els Mossos van a casa seva a tornar a promoure aquesta denúncia. És a dir, em consta que, si més no, policialment hi ha un esforç per promoure aquesta denúncia i per fer constar el que havia passat aquella nit, perquè és una agressió física, totes són importants, però vull dir que allò va ser molt bèstia. I els Mossos van des de la meva opinió, hi ha un esforç per això. El que passa que això, pel que sigui, l'endemà dimarts, la situació judicial que es dona és la
1: però
3: que m'ha explicat.
1: Els Mossos, en aquest cas, la van trobar a casa, o no la van trobar, però que de la mateixa manera que existeixen uns protocols quan hi ha una víctima que és un menor que no, s'ha d'alertar, o quan troben una persona que arriba en mal estat a l'hospital i s'ha d'alertar, doncs, ostres, potser també ens ho hauríem de plantejar en víctimes com el Quim. No? I que, per tant, no sigui la víctima qui hagi de fer més esforç del compte. Per tant, potser és que el sistema que també s'ha de revisar com... no, no que sigui la pròpia víctima que hagi de fer l'esforç, sinó que sigui el, que el sistema vagi a ella, no?
3: I que de víctimes que hi ha molts perfils.
1: Clar, segur, també, també.
3: Això també hem de ser conscients. I en aquest cas, era un cas molt concret. Vull dir, ella es trobava en una situació de por denunciar per les conseqüències que això tenia, perquè tenia una dependència emocional molt forta a l'agressor, que al final, si ens ho posem a mirar, aquest és un patró, justament, de les víctimes cap als seus agressors, però el sistema ha d'estar preparat per a totes les víctimes.
2: Júlia?
4: El que està clar que demostra aquest cas és que els sistemes que hi ha de protecció contra la violència masclista són molt insuficients encara, i a mi la reflexió que em venia al cap és dir, la justícia és d'una determinada manera, no? És a dir, per exemple, en principi hi ha algú que denuncia un delicte. Hi ha alguns delictes que diem públics que només amb la persecució de la fiscalia, com que considerem que tots tenim un interès en que, per exemple, no hi hagi violència masclista, no cal que la víctima denunciï, pot perseguir directament la fiscalia. Això són adaptacions que s'han anat fent al sistema, diríem, general de funcionament del dret. Per mi, justament el que comentàveu, no? És a dir, hem d'anar més enllà. No és suficient que segueixi sent tan important la prova que implica la denúncia de la víctima ratificada en seu judicial. És a dir, això no és una cosa que és blanc o negre, és com, diguem, la valoració subjectiva. La valoració subjectiva de les proves sempre estarà allà, perquè un cas judicial no és 2+2, no és una prova en un laboratori químic. Per tant, sempre estarà allà, però l'hem anat modificant, hem anat fent, per exemple, formacions o jutjats especialitzats en violència masclista per tal de que aquesta valoració subjectiva entengui, com deies, no, per exemple, doncs que, evidentment, en un cas de violència de la teva parella o exparella hi ha un vincle emocional molt fort que pot fer que tu aquell dia no arribis al jutjat. No sabem per què, però bueno, segurament pel tipus de delicte que és. Per tant, és fonamental que seguim aplicant mecanismes que tinguin molt més en compte aquest tipus de delictes i que, per exemple, un formulari segurament no recull de manera adient el nivell de risc en cada cas concret. Que un policia vingui a la porta de casa teva a buscar-te, amb la veïna buscant-te, que potser la veïna opina que et queixes massa o que en realitat no era tan violència masclista, o potser no hauria de venir un policia, potser hauria de venir un educador social, un psicòleg, no sé, jo dono idees, no? Però dir, el que es demostra és que la llei s'ha adaptat molt i el sistema judicial s'ha adaptat molt a la violència masclista, però que encara ens hem d'adaptar molt més perquè hi hagi una protecció efectiva de les víctimes.
2: Doncs són algunes reflexions arran d'aquest cas, que va ser molt cridant en el seu moment i que ha posat en evidència, doncs, que el sistema va fallar i que fins i tot dins de la mateixa fiscalia, doncs, veuen que aquí no van estar del tot correcte i que, per tant, no estan contents de com es va gestionar tot plegat. Ho hem repassat amb la periodista de TV3 que ha fet la investigació de tot plegat, que és la Marta Martorell. Gràcies per acompanyar-nos i bona
3: Gràcies
2: tarda.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Queden 10 minuts per arribar a les 4. No us escapareu de parlar una mica de Zapatero, eh? I és que des de fa 24 hores que estem assistint a una mena de canvi de paradigma en aquest cas. L'empresari Julio Martínez, que és amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, torna a implicar l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Avui Martínez ho ha fet davant del jutge de l'Audiència Nacional, on estava citat aquest matí. L'interrogatori del jutge Calama, Julio Martínez, s'ha allargat gairebé 3 hores i ha confirmat el seu canvi d'estratègia de defensa. Ha passat del silenci a assegurar que Zapatero pressionava pel rescat de la companyia i que va cobrar al voltant de 500.000 €. El que no ha aclarit és amb qui hauria mediat Zapatero. Fons de la Moncloa demanen a Zapatero que doni explicacions, però en públic, la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Sainz, tanca files amb l'expresident socialista.
5: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: Els socis del govern espanyol van més enllà, demanen explicacions a l'executiu i a l'expresident Zapatero. La vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, ho deia des de la roda de premsa del Consell de Ministres.
6: Es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y, por tanto, pedimos que se den explicaciones.
2: Doncs petició d'explicacions. De moment, Pedro Sánchez apel·la a la presumpció d'innocència, però és veritat que a mesura que van passant els dies i que es van coneixent detalls d'aquest cas, home, cada vegada és més complicat defensar el que sembla indefensable.
0: Del tot. Del tot, del tot. I, a veure, jo crec que aquí hi ha diverses qüestions. Primer, el fet que la mà dreta o l'amic de confiança del senyor Zapatero estigui ara en aquesta tessitura de tirar de la manta, no? Que ens respon una miqueta en el patró que ens va ensenyar o que va utilitzar el senyor Aldama amb el tema d'Àvalos i que li va anar molt bé. És a dir, i que realment la justícia el que va fer és utilitzar aquesta informació per després corroborar que aquesta informació era certa amb tota una sèrie de proves. Eh? Per tant, jo entenc que el que està fent el senyor...
2: Martínez.
0: Sí, el senyor Martínez no és o pot no ser la veritat revelada, però que, en canvi, ara la justícia haurà d'intervenir per si tota aquesta informació que els senyors Martínez, perquè són tots dos, el directiu de Plus Ultra i el que era el TFSU Testaferro, estan explicant, es pugui argumentar i justificar i corroborar amb totes les proves doncs, reals i tangibles que puguin haver-hi. Per què? Perquè realment el fet de que el president Zapatero hagués fet coses bé durant la seva legislatura, que jo crec que sí, i a més jo ho he defensat, no l'eximeix de la responsabilitat i precisament per això mateix té una major responsabilitat, perquè al final utilitzar els diners públics per afavorir una determinada empresa que després et donarà una comissió a tu, no només, jo no sé si l'operació pot tenir una traçabilitat legal, perquè vés a saber, no? El que realment és políticament totalment censurable, ho faci la dreta, ho faci l'esquerra, ho facin els progressistes, ho facin els conservadors, perquè a mi aquest discurs de que, bueno, que si ho fan els progressistes és més punible. No, jo crec que en política, la política no és... La honorabilitat de la política no ha de pertànyer als progressistes o als conservadors, sinó que ha de ser una qüestió bàsica i troncal. Per tant, a mi em sembla tremendament delicat. I també crec que una de les coses que escudar-se amb la presumpció d'innocència, que és un dret i una obligació que tenim tots, no eximeix de la responsabilitat de dir públicament que si això es corrobora, que si això és veritat i que si realment aquesta traçabilitat que ens estan explicant els senyors Martínez té una evidència amb documental, doncs haurem de ser totalment contundents, perquè a més el prestigi dels partits també té a veure amb tot això. El prestigi dels partits també té a veure, en aquest cas el PSOE, amb com encares totes aquestes qüestions i com admires aquells que han estat responsables polítics, perquè el president Zapatero ens va demanar fa dos mesos que necessitava temps per poder explicar i que confiéssim en la seva manera de gestionar les qüestions. Dos mesos són massa temps. Dos mesos no... Aquell que no ha fet malament les coses, escolta'm, segurament ho pot argumentar d'una manera molt més ràpida.
4: Sí, en aquest cas, des del principi hi havia com a mínim indicis clars d'una manca d'ètica política molt important en comportaments, no, d'intermediació amb empreses per subvencions públiques. També dir-ho, jo molt d'acord amb el que deia la Isabel, és a dir, això ho han fet molts altres expresidents, segur. Em sembla igual de condemnable, exactament igualment. És a dir, no poden haver-hi excuses contra la corrupció i tampoc contra la manca d'ètica política. És cert que les darreres informacions doncs, comencen a indicar que podria anar molt més enllà d'una manca d'ètica política i que, bé, evidentment s'ha de resoldre clarament què és el que va passar i si realment es van cobrar comissions per intermediar o no, que haurien estat il·legals. És important perquè la nostra democràcia està en joc, sona molt grandiloquent, sent així, però a mi em preocupen molt les enquestes recents que indiquen que la gent estem començant a deixar de creure en la justícia, en el sentit de preguntes, això és un ús polític de la justícia, no? Lawfare, que en diem, o això és realment corrupció? I aquí cadascú contesta les enquestes segons si vota un partit o vota un altre. Això és molt greu per la democràcia, perquè nosaltres hem de poder confiar, no? Abans ho parlàvem amb la violència masclista, lo important que és que les víctimes tinguin confiança en la justícia, doncs el mateix la ciutadania amb la corrupció, amb el sistema polític. Hem de tenir clar que s'actua, caigui contra la corrupció, i si això implica Zapatero, doncs haurà d'implicar Zapatero, evidentment.
1: Jo crec que avui el que hem vist és que l'estratègia de Zapatero de voler anul·lar els whatsapps que va intercedir, que va trobar la policia americana al ciutadà veneçolà, avui se n'ha anat a Norris, no? Perquè al final tant l'amic com el director de la companyia aèria doncs estan dient que Zapatero estava implicat i han explicat, no, amb detalls doncs, fins a quin punt hi estava implicat. Per tant, ara el que és evident és que haurem de veure quina és l'estratègia que segueix la defensa de Zapatero per resoldre aquesta situació. Jo crec que a Zapatero li queden moltes coses per explicar, no? Com és el cas de les joies, com és el cas de les filles. Avui han quedat també en molt mala situació les filles, no? S'ha explicat el senyor Julio Martínez Martínez, no? Ha explicat com passaven els diners pel despatx de les filles, alguns amb justificació d'informes fets, d'altres sense que les dues noies haguessin de fer res, no? I per tant, jo crec que la cosa es va embolicant. És evident que sabem que els qui estan imputats poden mentir. Potser també el que han fet és afegir-se a l'estratègia Aldama i, per tant, doncs, confabular-se per sí, però doncs, donar una versió concreta.
2: Encara que fos això, l'absència d'explicacions...
1: És enorme.
2: És que han passat dos mesos i Zapatero l'únic que diu és que confieu en mi.
1: A
2: banda de la seva paraula, hi ha alguna cosa més perquè hi confieu o no?
1: Per això dic que Zapatero té moltes coses per explicar. Totes aquelles joies que van sortir del despatx professional, no? Això, si són herències, s'explica ràpid. Tregui vostè el testament, expliqui de qui eren aquestes joies i si les va deixar una tieta o les va deixar una mare o les va deixar una sogra o qui fos, doncs escolti'm, expliqui-ho, perquè això és fàcil. Si és una herència, és fàcil d'explicar això. Jo ho vaig dir un dia aquí. A casa meva no sortiran joies per aquest valor, diguem-ne, en una herència de la família, no? Vol dir que si les tens, ho has de poder explicar.
2: Però és que, a més a més, ja van començar dient que tenien un preu i després, quan es va fer la taxació, la taxació estava multiplicat per 15, diguem-ne. Per tant, ja, o sigui, les poques explicacions que s'han donat han caigut al poc temps.
1: Per tant, jo crec que l'estratègia de Zapatero, si vol sortir-se d'aquest embolic que té, no? Ha de canviar de l'advocat de Zapatero, ha de canviar a 360 graus, i el que va sortir no pinta bé, això és evident, no?
4: No, i després que, bé, diríem, l'estratègia del govern també, escolta, defensem la presumpció d'innocència. Sí, miri, el que ha de defensar és que la ciutadania ha de saber què ha passat i què no ha passat. No, per tant, que es jutgi amb la màxima celeritat. Tampoc pot ser que els casos de corrupció triguin anys i panys. Jo sempre torno a dir, el cas Gürtel encara no s'ha jutjat sencer, encara ens queden peces separades que van caient en comptagotes. Per tant, la ciutadania, per confiar en la democràcia, necessita informació clara i una idea clara que la justícia s'aplica.
1: El tema és que el que sigui, expresidents, exdirectors, ex-no-sé-què, ex-no-sé-quantos, n'hi haurà sempre. Però la transparència és vital.
2: I més en un cas com aquest, que a més el govern espanyol actual s'ha lligat molt a la credibilitat de Zapatero. Llavors, clar, és un cas en què ataca especialment la línia de flotació del govern actual, del govern espanyol, que, insisteixo, va posar Zapatero com a model gairebé del seu comportament. Isabel Lleuger, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Fins la pròxima. Bon estiu.
1: Bona tarda, bon estiu.
2: Bon estiu, que ens queden tres programes, però per vosaltres la tertúlia d'aquesta temporada acaba aquí. Ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, de seguida les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i amb la Marta del Cor i, si no, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: Bon dia, repassem ara els principals titulars que en deixa el cap de setmana Castelldefels. Milers de persones celebren el segon mundial de la selecció espanyola a la plaça Teresa Claramunt. La pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament va reunir milers d'aficionats per seguir la final contra l'Argentina en un ambient majoritàriament festiu i cívic. La celebració, però, també va acabar amb alguns incidents a la via pública que van obligar a intervenir la policia local i els Mossos d'Esquadra. Nous Talents confirma el bon moment dels joves artistes de la ciutat. El concurs ha omplert els jardins del Castell i el Teatre Plaza durant 3 dies de música i dansa. Vesta en Música i Marina Gualpercin en dansa s'han proclamat guanyadors d'una edició que els obre les portes a actuar a la Festa Major d'estiu. I la plaça de l'Església es va volcar també dissabte amb una nova edició del Dissabte Solidari. Centenars de persones han participat en aquesta jornada dedicada a la cooperació i la justícia global, amb la implicació de les entitats solidàries del municipi, tallers, activitats familiars i actuacions musicals que han convertit la plaça en un gran espai de convivència i sensibilització. I aquest és el repàs als principals titulars, les cròniques que ens deixava el cap de setmana a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més titulars destacats d'aquesta jornada de dimarts. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
8: Si, sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Castelldefels,

un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Ja tornem a ser aquí en una nova edició de l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Al control hi tenim en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Com cada dia portem un programa amb actualitat, amb veus de les persones protagonistes de la ciutat. Parlarem de diferents temes que ens preocupen i ocupen, per dir-ho d'aquesta manera. Començarem, com sempre, amb el COFI. En aquesta ocasió, avui és dimarts i ens toca que ens visiti el Partit Popular. Ja ha confirmat que s'aproparà el regidor de Cultura i Joventut, dos àmbits que estan plenament d'actualitat perquè venim de celebrar una nova edició del concurs Nous Talents, talents joves de la ciutat, que van triomfar al llarg d'aquests 3 dies aquí al castell i també amb la gran final al Teatre Plaça el diumenge. El dissabte teníem també la festa del barri de Baixador. Tenim la mirada ara ja posada a la gran festa major d'agost, a veure si ens avança alguna altra novetat, igual que fa 2 setmanes que el vam tenir aquí al COFI i ens avançava una part del cartell. Ja sabeu, tenim com a convidats a Detallets, Ginestar, Los Toreros Muertos i també ens parlava de la gran festa jove. També de l'àrea de cultura parlarem de la convocatòria per participar a la llegenda del Garigot, que ja està oberta. Ja sabeu que és una representació que realitza, que organitza l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels i ja està fent aquesta crida a participar-hi. I a més, el diumenge passat teníem una nova sessió de ballades de sardanes que tindrem al llarg també de tots els diumenges que queden del mes de juliol i els diumenges d'agost també. Unes ballades que es fan al vespre perquè, ja sabeu, amb aquestes temperatures, qui surt més d'hora, eh? I aquí a l'Així Som, a part de tots aquests temes que parlarem amb el regidor de Joventut i Cultura, anirem fent a cadascuna de les hores aquest butlletí amb el repàs a les notícies destacades de la ciutat. Després també avui parlarem de policia local, perquè serà poc després de les 12 que ens visitarà als estudis el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, Leo Piqué, per portar-nos el balanç del dispositiu del diumenge, aquest dispositiu per la gran final Espanya-Argentina, amb aquesta gran pantalla que teníem a la plaça Teresa Claramunt. I també aprofitarem, si el temps ens ho permet, per parlar de la resta d'incidències, que segur que sí, farem aquest balanç i una mica de repàs a la resta d'incidències de tota la setmana passada. I ja sabeu que, com és habitual, aquí a l'Així Som també fem la secció Voltant pel Comerç. Avui en tindrem 2 d'aquests recorreguts amb el company Miguel Navarro, que s'aproparà en primer lloc a Habito Estilistes, especialistes en coloració i tractaments capilars. Estan a l'Avinguda de la Constitució 101, local 3. I al final del programa, ja gairebé arribant al comiat de l'Així Som d'aquest dimarts, ja m'estic avançant molt, no?, perquè tot just comencem i ja estic parlant del final. Però bueno, jo us avanço tot. Al final del programa us parlarem del Patio Resto Bar, una proposta ben bona perquè ja quan arriba aquesta hora el que estem pensant és en menjar, no? Doncs aquí ens proposen tapes, carns, pizzas i més. Tot això ho descobrirem en aquesta proposta de Resto Bar, que està ubicada a la cantonada de l'Avinguda de la Pineda amb carrer de Molinot. I si amb tot això no us he convençut, doncs no sé què més dir-vos, perquè tenim molts temes al llarg d'aquestes 3 horetes de l'Així Som. Espero que ens vulgueu acompanyar un dia més i agrair-vos també, òbviament, doncs, que estigueu aquí de manera fidel amb nosaltres, aquí a l'Així Som, que comencem ja. Vinga, va!

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels Coffee.
1: Molt bon dia, és moment del nostre Castelldefels Coffee, l'espai de tertúlia política que fem cada dia aquí a l'Aixísom. Avui m'acompanya el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal. Bon dia i benvingut de nou.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Molt bé, doncs la darrera vegada que va seure aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels estàvem tot just escalfant motors per a les festes del mar. També ens avançava algunes de les novetats per la festa major d'agost, amb aquests grans noms com Detalles, Inestà o Los Toreros Muertos. Uh-huh. Vam parlar també de la festa jove, tot el que esteu preparant. I a més ens explicava que a finals de juliol arribaríem amb la programació de tardor del Teatre Plaza. Moltes coses que anirem comentant al llarg d'aquests 30 minuts que tenim per davant. Sí. I ara posem una mica la mirada en això, que doncs bé, ens han passat ja dues setmanes des de la darrera vegada que vam parlar. Quina valoració fan, comencem si li sembla, de l'èxit de participació de les Festes del Mar?
2: Les Festes del Mar, sens dubte, ha sigut avui un èxit de participació i d'assistència. Jo crec que s'ha consolidat la festa, novament, la Festa del Mar com un punt de referent i la carta de presentació de Castelldefels, de la nostra història, de la nostra cultura. I sens dubte, ha sigut uns tres dies molt intensos, amb moltes activitats. Jo crec que també la Festa del Mar és una festa on participen moltes entitats i ens fa molta il·lusió veure com any rere any les Festes del Mar són això, la carta de presentació, que qualsevol persona que vingui de fora coneix una mica la nostra història. No? I sens dubte, totes les actuacions musicals han sigut també tot un èxit d'assistència. Pues agrair també a totes les persones que han pogut gaudir de totes les propostes que s'han organitzat des de l'àrea de festes i després també agrair, sens dubte, tota la feina que ha fet Performing Arts amb tota aquesta direcció i producció del desembarcament pirata que enguany feien aquests pràcticament 15 anys des de que van començar a agafar aquestes riendes, no? de la direcció d'aquesta representació. I sens dubte vos agrair a la Sami i a tot el seu equip aquest esforç. També enguany hem vist un augment de participants que han volgut participar al desembarcament pirata. O sigui, bueno, en conclusió, realment a les Festes del Mar han vingut per quedar-se, per posar-se en el mapa de tota Catalunya i gaudir de la nostra història i de la cultura i, sens dubte, també de les propostes que presenten.
1: Mm-hmm. La dada clau, Cristian, és que parlem de prop de 20.000 visitants. Era la resposta
2: exactament
1: que esperàveu?
2: No, ho sabíem. Nosaltres no esperàvem tanta assistència de públic, ni molt menys. Nosaltres pensàvem que els números s'haurien com similars a tots els anys, però veure aquest èxit d'assistència, de la gent ha respost positivament, que ha vingut realment a gaudir de les Festes del Mar, que són meravelloses, doncs això també omple que estem fent ben les coses, que la gent aposta per la cultura, aposta per la nostra història i aposta per les nostres festes populars.
1: Mm-hmm. A xarxes van poder veure també unes imatges espectaculars amb un dron, tant del desembarcament pirata, que com bé ens explicaves, ja fa anys que es va repetint i no falla, i a més, dins de les propostes musicals teníem el Tardeo, que va ser un altre dels grans èxits.
2: Exacte, que era una de les novetats d'enguany i evidentment també apostant per el talent local, perquè aquesta empresa que va vindre a fer el Tardeo dels 90 també és on de Castelldefels, apostant per el talent local, apostant per les empreses locals i la resposta ha sigut positiva, que la gent ha pogut també gaudir-ho.
1: Uh-huh. I estic pensant ara també que les Festes del Mar van arribar condicionades pel risc d'incendi, tota la situació que van viure.
2: Exacte.
1: Amb un incendi també ben a tocar, que ens va fer replantejar-nos moltes coses i des de Cultura, de fet, el divendres previ a les Festes del Mar es va haver d'anul·lar l'encesa de Bengales, però sí que es van poder mantenir els focs artificials de dissabte. Com valoreu també des de Cultura aquesta necessitat d'adaptar-se a tot el que va succeint en el context?
2: Pues, exacte, com dius, malauradament hauríem de cancel·lar aquesta activitat, que era l'avistament de pirates, que es fa tradicionalment el primer dia de Festes del Mar, però amb responsabilitat ens veiem l'obligació d'anul·lar aquesta activitat d'enguany, perquè realment tot el que va passar els últims dies abans amb l'incendi aquí al costat, a Gavà, també agrair l'esforç de protecció civil i les forces de seguretat també, doncs agrair tot l'esforç que han fet de socórrer aquest incendi, o sigui que d'aquí també transmitim el nostre agraïment per la seva tasca. I d'aquesta activitat ens veiem amb l'obligació d'anul·lar-ho, evidentment, perquè no podíem garantir la seguretat realment de fer aquesta activitat. I així ha sigut també que fins al 2 d'agost tenim aquesta restricció de prohibició de l'ús de la pirotècnia, també per això, per aquest risc d'incendi que tenim, de les altes temperatures que estem vivint aquest estiu, doncs, evidentment també tota l'àrea, no només l'àrea de cultura i festa, sinó també tot l'equip de govern tenim aquesta responsabilitat de garantir la seguretat de tots els veïns de Castelldefels.
1: Però afortunadament, com dèiem, sí que els focs artificials, un dels plats forts de les festes del mar, es va poder mantenir amb tots els serveis activats aquella nit.
2: Exactament.
1: I d'aquesta manera es va garantir l'èxit general, no? Aquesta valoració positiva en general.
2: Correctament.
1: De les festes del mar.
2: Sí, és veritat que també valoràvem aquests focs artificials, però també és veritat que els focs artificials van poder garantir aquesta seguretat, aquesta distància que ens demanava Protecció Civil, i bueno, van poder gaudir també d'una empresa meravellosa que també es repeteix any rere any, i la gent li va encantar i va ser un moment molt especial de les festes del mar.
1: Uh-huh. I no deixem de parlar de festes, perquè si hi ha una cosa que ens caracteritza aquí a Castelldefels és que l'estiu, cada cap de setmana, sí, celebrem coses, no? I el passat cap de setmana, el dissabte, celebràvem el barri del Baixador. Com valoreu des de Cultura aquest tipus d'esdeveniment dins de la programació de la ciutat?
2: Nosaltres estem contents que tots els veïns i veïnes de diferents barris de la nostra ciutat que puguin gaudir i celebrar aquestes festes del barri. També és un moment d'unió, de fer comunitat, de fer pinya, no, entre els veïns dels barris, i el que nosaltres animem és que hi hagi més barris, no? Que hi hagi més barris que puguin celebrar aquestes festes, que la veritat és que, com sempre ho diem a tots els responsables de la Junta de Veïns, que evidentment l'àrea de cultura i festa sempre donarà suport a aquestes iniciatives. Realment crec que és una proposta molt positiva per als veïns de Castelldefels, perquè això, el que comentava abans, no? Perquè fa comunitat, perquè fa cohesió, fa barri, d'alguna manera, i passes una estona on pots veure també propostes locals, pots veure com tots els veïns preparen un sopar per tots els veïns. És un moment molt màgic i que sempre creiem que hem d'animar més barris a que ho facin, i que evidentment sempre ho diem, que l'àrea de cultura i festes donarà aquest suport en tot el que necessitin, i que volem treballar amb ells perquè això sigui una realitat.
1: Uh-huh. I entre aquestes festes també hi ha espai per donar oportunitats als creadors de casa, al talent local, no? Amb el certamen que hem pogut viure aquest darrer cap de setmana, 3 dies de molt de talent.

0: també aquests tips per poder ser un concurs referent a la nostra ciutat, de que també molts artistes puguin tenir aquest espai per poder mostrar el seu talent. I jo crec que ja estan treballant en l'edició del 2027, en realment en fer un format que sigui idoni, perquè realment aquests festivals sempre crec que falta millorar moltes coses, i avui també ha sigut una setmana de locura amb el Mundial que hem tingut de per mig, que el dimarts van tenir que decidir de canviar aquest format, perquè sempre el que volem que sigui sempre el Castell, els Jardins del Castell, però enguany, com teníem el final del Mundial, doncs vam poder fer-ho al Teatre Plaza, i va ser també un logísticament molt complicat aquests canvis, però bueno, també agrair la paciència que han tingut no només els artistes, sinó també els familiars i els amics de cada artista. També agrair tots els concurs participants enguany, perquè realment no és fàcil pujar a un escenari, i realment hem de donar i agrair i tot el reconeixement a aquests artistes que han vingut, que han participat, que l'han posat tota la il·lusió possible perquè sigui una edició especial, i com he comentat abans, que és una edició en la qual crec que és el punt de partida de la consolidació d'aquest concurs com un espai referent per al talent local. I realment estem molt contents també dels guanyadors, no? Primer de la categoria música, que va guanyar Vesta, que el veurem de taloners a un dels caps de cartell de la Festa Major, que serà un moment molt especial. Vesta, evidentment, també és un grup que fa aquestes seves lletres pròpies, que li donen molt carinyo, i que, evidentment, des d'aquest concurs ja li estan sortint ofertes ja fora de les nostres fronteres de Castelldefels, i d'aquest primer premi també de dansa, que enguany ja veníem amb aquesta novetat de dansa, de la Marina Walpercin, que, bueno, és que la Marina és una meravella poder veure-la ballar, aquest art té, aquesta màgia que té de la dansa, doncs evidentment s'ha donat aquest reconeixement amb el primer premi, no? Però no només, amb els segons premis també, amb la Mar Núñez, amb l'Alexandra Bonafé i amb la Clara de l'Ollo, i aquest tercer premi, no? La Indira, i també Ucadans, és espectaculars aquestes persones, aquest grup, meravellosos, que d'aquí li donem tot el suport, i que evidentment donarem tot el suport que faci falta perquè arribin a la final de Los Angeles. I bueno, la veritat és que és un concurs meravellós. Jo crec que ja tinc ganes que torni de nou, de millorar molt, en ultimar aquests detalls, aquestes petites coses perquè sigui que els artistes tinguin el seu espai i que els facin seu, sobretot. I res més, la veritat és que, doncs, de nou, agrair als artistes locals que hagin participat, perquè és un moment molt màgic, de molta tensió, de qui guanyarà, qui no guanyarà i tal, i això també és la màgia d'aquest concurs.
1: Quan parles del projecte consolidat, que ja està en aquesta recta final, o sigui, recta de continuïtat, no? Sí. Una gran trajectòria que porta, però hem de pensar en el que deies, que enguany ens arribava la nova modalitat de dansa, uh-huh. També arriba per quedar-se?
0: Sens dubte. I hem de veure també la possibilitat de, sí, també, d'alguna manera dividim aquesta també categoria música, perquè enguany no esperàvem, que estem molt contents de que hi hagi bandes, que per fi hi hagi bandes a Castelldefels. També és una feina que està fent l'equip de cultura molt gran, que tinguem de nou bandes, perquè crec que portàvem molts anys les bandes oblidades a Castelldefels. Estem posant de nou que les bandes musicals a la nostra ciutat tinguin espais per poder fer assajos, que tinguin espais per poder cantar, tinguin espais per donar visibilitat, i aquesta feina tan gran que està fent, no només l'àrea cultura, perdó, sinó també l'àrea de joventut, doncs és una feina de resultat, que veiem quatre bandes de res, perquè l'any passat no van tenir ninguna banda, i la veritat és que estem molt contents que hi hagi bandes que participen en aquests concursos i veure les propostes, perquè, a més, les quatre bandes que van participar eren totalment diferents, amb estils musicals totalment diferents, i això és meravellós, no? De la rumba, al soul, al pop, al rock, a l'indie, i això era meravellós, veure aquestes propostes. I, evidentment, seguirem treballant perquè el concurs de nous talents, si així si és, de tenir més bandes musicals, millor dividir la categoria solista, categoria banda. Bueno, hem de veure aquestes preguntes, veure també la previsió de 2027, però que sigui així, sisplau.
1: I com ens indicaves, els guanyadors d'aquests nous talents, tant a dansa com a música, sí. I en aquest cas amb una banda, actuaran? És de nou l'objectiu de nous talents, és aconseguir que sigui una plataforma per donar visibilitat, i aquesta plataforma ho serà la Festa Major d'Agost.
0: Així és, tindrem realment l'actuació dels dos, tant de dansa com de música, a la programació de la Festa Major. Ara estem

0: ja treballant en el tema logística de veure quin espai és idoni per ells i, evidentment, és meravellós pues, veure talent local que estigui també a la Festa Major i això seguirà any rere any apostant pel talent local i donant-li visibilitat, que és el més important del món.
1: Uh-huh. I amb això entrem a la Festa Major d'agost, sí. Perquè ja tothom ja té la mirada cap a aquesta gran cita de la ciutat.
0: Hi ha moltes ganes.
1: Fa dues setmanes ens avançava que tindrem detalls, Ginestà i Toreros Muertos.
0: Correcte.
1: A més, vam parlar també de la Festa Jove. Hi ha alguna coseta més que puguem avançar? Com van els preparatius?
0: Els preparatius van molt intensos, ara estem detallant aquests últims coses. Evidentment, avui, que és dimarts, ja anunciarem també dues coses. També volem que sigui visible el cartell de la Festa Major. I, evidentment, una iniciativa que anunciarem avui, que és volem potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt i, evidentment, l'equip de govern. I l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem. Demà també el podrem anunciar tranquil·lament i veureu quina és la proposta. I la que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC. És un nom que el va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove i en la qual també ens ajuden. I la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltàvem aquestes cançons del pop nacional dels 2000, que escoltàvem els temes, els xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja, amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates. Pues aquesta essència la recuperarem amb aquesta temàtica, no? El Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, doncs plena d'activitats, i evidentment serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat i que, evidentment, el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta festa jove. I moltes sorpreses més que veurem en els pròxims dies. La veritat és que s'està treballant, l'associació en Viva ens transmeteix aquesta il·lusió realment d'organitzar tota la coordinació, tot l'equip, és gent de Castelldefels que l'està posant tot empenta. I com he comentat amb els Nous Talents i també ara amb la FAC, també és una festa referent que volia que consolideixi aquí a la Festa Major, que sigui una festa que es quedi any rere any, que s'aposti per la il·lusió, pel talent local i, evidentment, per aquestes propostes alternatives que normalment no veus i que la gent també pugui gaudir-ho a la FAC.
1: Uh-huh. Ens destacava el paper de l'associació Aviva amb la FAC, la Festa Jove. També hem de parlar de l'agrupació de cultura popular perquè ens prepara un plat previ sempre a la Festa Major.
0: Exacte, sempre ja ens donen, gràcies a l'agrupació cultura popular de Castelldefels, ens dona aquesta vidilla d'alguna manera per no tenir que aguantar tant l'espera de la Festa Major. No? I, evidentment, com dius, ja també està obert les inscripcions per participar a la representació del Garicot, que ho veurem el 8 d'agost, crec que a les 10 de la nit, 10 a 2 quarts d'11, i que també és un èxit de participació any rere any. I el que veurem és el Parc de la Muntanyeta, no? Pues aquesta representació, aquesta història del Garigot, de com ens defensa del mal i surt sempre la victòria del poble de la nostra ciutat. No? I, evidentment, també el dia 9 que veurem aquesta revetlla de Diada Castellera aquí a l'assaig, que farem a l'assaig obert a l'Arcadi Balaguer amb la plaça de l'Església, com s'ha fet cada any, i evidentment ja podrem adelantar una mica com serà la Festa Major, les ganes que es veu, perquè realment també és un èxit de participació aquests dos dies i que es veu realment que la ciutadania espera amb moltes ganes la Festa Major i també agrair pues, el paper tan important que fa l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels, també no només aquests dos dies, el 8 i el 9, sinó també a tots els dies de la Festa Major, que veiem els seus ballades, la seva il·lusió, aquesta motivació també dels castellers, aquesta gran diada que ens espera el dia 15 d'agost, doncs aquesta il·lusió que transmeteixen l'agrupació doncs també ens fa molta il·lusió a nosaltres veure la cultura popular als carrers de Castelldefels.
1: Mm-hmm. Ja que menciona tot aquest pes, el gran pes que té la cultura popular a Castelldefels, hem de recordar que des de principis de mes, els diumenges tenim les ballades de sardanes. Mm-hmm. Aquest diumenge també la vam tenir, amb aquesta adaptació també de que tenien en compte que arribava al Mundial, no? Però tot i així la vam fer.
0: La vam fer, sí, sí. El grup sardanista realment és meravellós poder xerrar amb elles o poder veure-les, perquè realment és una entitat que està molt viva, que gràcies a totes les dones i homes que fan el grup sardanista Castelldefels, li donen vida, sobretot a la plaça, li donen vida a la cultura popular i li donen vida a la pròpia entitat, no? I com comentes, cada diumenge a 8:15 doncs veiem aquesta ballada de sardanes a la plaça de l'Església, amb diferents cobles de tota Catalunya que passen per aquí també, i que podem veure també aquestes propostes musicals i també de ballada. I evidentment això també, jo crec que enguany el grup sardanista serà serà una entitat molt important també de la Festa Major, per això, no? Per aquests detalls, doncs ja ens estan demanant aquesta ballada quan cantin Coti per Coti, i jo crec que serà possible que facin aquesta ballada.
1: Uh-huh. I estàvem parlant de l'inici d'aquesta convocatòria, aquesta crida que fa l'Agrupació de Cultura Popular per participar a la representació del Garigot. Uh-huh. I una altra convocatòria que ha obert també és aquesta nova edició del concurs Viu al Parc.
0: Exacte, el Viu al Parc, la veritat que el concurs de fotografia del Viu al Parc també és un èxit de participació, no només perquè participen veïns de Castelldefels, sinó també participen veïns de diferents poblacions de la comarca del Baix Llobregat i també del Garraf. I bueno, ja està obert fins a, crec que a principis de setembre, si no recordo malament, i que veurem aquesta exposició també a finals de novembre, principis de desembre, a l'espai Margarida Xirgo. També la veritat és que estem molt agraïts de que la Diputació aposti un any més, perquè l'any passat no es va poder fer, aquestes propostes musicals que ens ofereixen la Diputació. Enguany també veurem propostes no només per la gent adulta, sinó també infantil. Enguany apostem també per les activitats infantils, per xerrades mediambientals. Bueno, serà una agenda de diferents activitats que també estan integrades a la Festa Major d'hivern, que també participa la Diputació de Barcelona, i que ens ofereix aquestes activitats, i que molt agraïts de que també apostin per la cultura no només adulta, sinó infantil.
1: Mm-hmm. Sí, sí, si portem a aquests 20 minutets parlant de patrimoni, sí, cultural, i això, mm-hmm, també és patrimoni natural de tot el voltant de Castelldefels.
0: Exacte, sí, sí, sí. Sembla que és meravellós aquí tenir aquestes, a les portes del Massís del Garraf, pues, poder tenir i organitzar aquest tipus de concurs i que sigui un èxit no només a Castelldefels, sinó també a tots els municipis del nostre voltant.
1: Mm-hmm. Amb això, arribant ja a aquesta recta final del Coffee d'avui, m'agradaria, sí, parlar de la programació de teatre, perquè tot just dues setmanes també ens avançava que a finals d'aquest mes, encara anem uns dies avançats, però sí, li puc demanar que ens faci una mica de prèvia amb quina filosofia s'està treballant la programació i si hi ha res que ens pugui avançar.
0: Sí, sí, ja tinc ganes d'anunciar, ja tenia ganes que em puntessis. No, sí, en principi aquests pròxims dies ja anunciarem, ja farem aquesta sortida d'entrades de la temporada estable del Teatre Plaza de setembre a desembre, que seran els pròxims dies. I bueno, ja podem avançar, doncs, com ja vaig començar l'última entrevista, realment estarà enfocada, doncs, als menys petits, també una miqueta de comèdia, farem teatre, farem música i donaré tres propostes. La primera serà com un èxit d'assistència als teatres de Barcelona, sobretot al Teatre Paral·lel, ha sigut èxit al Teatre Eixample ara mateix, no només a Barcelona, sinó també ha sigut sold out a Madrid, vindrà el Corta el Cable Rojo, és un impro show amb molt d'èxit al panorama nacional i que per primer cop vindrà aquí a Castelldefels. I jo crec que també li encantarà també aquest públic adult. Amb proposta musical, jo crec que tindrem aquest concert tan esperat del Curro, del Peris, també que és un concurs de talent local, que això és el que falta també al Teatre Plaza, i que torna de nou el talent de la nostra ciutat al Teatre Plaza, amb el seu escenari, amb aquest concert de tres, que també comptarem amb uns artistes de primer nivell, que no volen avançar molt el Peris o el Curro que la trava, però jo crec que veurem un concert guai, de talent, de grans versions musicals, no només nacionals, sinó també internacionals, i també molt esperat. I l'altre infantil, ja puc avançar, que tindrem el musical del Rei León. Molt esperat també pels més petits, realment és una de les produccions molt semblants a les que estem veient a Gran Via de Madrid, evidentment en petit format, però que també podem veure aquesta producció tan gran que vindrà també aquí a Castelldefels per als nens petits, aquest musical del Rei León, i que segur que li encantarà. I de com a novetat també, ja suelto alguna altra més, enguany també volem fer activitats a Nadal. la veritat. I volem fer bé que també estan retransmissions de pel·lícules nadalenques al Teatre Plaça, amb un ambient molt acollidor, amb un ambient on els nens i els seus pares, tota la família pràcticament, puguin gaudir de les pel·lícules històriques del Nadal i que podrem veure-les també els pròxims mesos.
1: Tota aquesta previsió em fa preguntar-me com és el dia a dia des de l'àrea de cultura, perquè no pareu, cada cap de setmana hi ha coses. Ahir també aquí a la ràdio parlàvem amb una de les tècniques, la Lorena Romero, i ens parlava del Viudança, que és un altre dels grans formats que ha arribat aquest any, que s'ha recuperat amb aquests canvis que s'han aplicat 2 mesos i que per tot el que ens va explicar va ser molt intens. I sempre després, a més, que just acabeu i ja esteu amb la mirada, ara mateix ens estaves destacant activitats del Nadal.
0: Estem
1: amb la mirada a l'agost, a la Gran Festa Major, però també al Nadal. Com ho coordineu tot
0: això? Això intentem tenir una previsió anual. Realment és que has de treballar així, perquè, per exemple, la Festa Major s'ha de treballar a partir de setembre l'any que ve per tenir aquesta previsió, perquè sigui també l'optimització de recursos econòmics, l'optimització dels recursos humans, logístics, doncs tota aquesta previsió has de tenir-la. No? Nosaltres, l'àrea de cultura, per exemple, amb la programació del teatre, doncs ara ja hem treballat doncs, des del mes d'abril en la programació d'estable del segon semestre. Doncs ja nosaltres, a partir de setembre, quan ja acabem, ja estem tot l'equip més tranquil de la Festa Major, doncs a setembre ja comencem a treballar en el primer semestre de 2027. Ja just fa un mes ja estàvem parlant amb l'equip de la Castanyada. O sigui, era ja com, ostres, ja és que ja toca. també estem tocant una mica ja a Sant Jordi. Bueno, pues, aquesta previsió ens agrada tenir-la, per tenir tot i tot llest, aquests imprevistos que puguin també sorgir, pues, el puguem tenir preparat. Bueno, ens agrada molt tenir aquesta previsió, també tenim un equipàs, l'àrea de cultura té un equip, tenim un equipàs que realment és meravellós, que sempre estan atents a totes les dates, inclús també sabem les finals de la Champions, a la Copa del Rei, per tenir aquesta previsió d'activitats i per tenir en compte, doncs aquestes coses petitones, la veritat és que ho fan tot l'equip de cultura i és meravellós tenir aquest equip. Estic molt orgullós del meu equip que té de l'àrea de cultura i també de l'àrea de joventut, perquè també té una gran tasca. Doncs bueno, és dur. Ara ja la veritat és que l'objectiu únic és la Festa Major, que surti tot, que surti bé, que la gent estigui contenta, que és important que la gent ho pugui gaudir, i ja quan acabi Festa Major pues, ja treballar en tota la previsió de tardor i hivern, que serà també molt intens.
1: Molt bé, doncs Cristian Undamal, amb això des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents també per anar informant. Avui hem fet balanç de les Festes del Mar, que han batut rècords de participació, hem parlat dels nous talents que faran el salt també a l'escenari gran de la ciutat amb la Festa Major d'agost, hem parlat una miqueta també d'aquesta Festa Major, del paper de les festes de barri, de tota la cultura del gran pes que té a la nostra ciutat i tot el que ens espera aquest estiu i encara més enllà. Amb tot això, agrair-te aquesta estoneta, aquest cafè amb nosaltres aquí a la ràdio i que vagi tot molt bé a l'estiu.
0: A vosaltres. Gràcies també als ciutadans per mantenir aquesta cultura viva de Castelldefels. Gràcies a vosaltres un cop més.
1: Doncs fins la propera.
0: Fins la propera, que vagi bé.
2: Castelldefels Coffee.
3: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez,
5: todos los viernes a las 10 de la noche.
6: La cara B, un programa dedicat al món del hip hop i les seves arrels.
7: Thank you for that lovely tune, that funky music.
8: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La Pineda acredita el seu compromís amb una platja accessible per a tothom. La platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal, un reconeixement que avala el compromís municipal amb un litoral inclusiu i accessible per a tothom. Aquest distintiu se suma a la renovació de les principals certificacions de qualitat i sostenibilitat de les platges, consolidant el municipi com un referent en excel·lència, accessibilitat i gestió ambiental. Els Jocs d'Aigua de Vistalegre funcionen en el seu horari habitual d'estiu. L'espai lúdic del Centre Cívic de Vistalegre està obert de dilluns a divendres d'11 a 2 del migdia i a les tardes de 4 a 8 del vespre, oferint una alternativa refrescant perquè els infants gaudeixin de l'estiu durant els dies de més calor. I el Baixador celebrava una nova festa major amb música, activitats i bon ambient el passat dissabte. Aquesta nova edició de la seva festa de barri, amb una programació pensada per a tots els públics, va ser un èxit d'assistència. Música, activitats familiars, un bingo musical, un sopar popular i un concert final van convertir la jornada en un punt de trobada per al veïnat. I fins aquí el repàs de l'informatiu del butlletí. Els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Avui, Domingo Morilla Ribelles, que ha estat reelegit com a president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de Catalunya i que és una entitat que ha agrupat 35 gremis, associacions i col·lectius integrats i més de 5.500 associats de diverses comarques de Barcelona i Terres de l'Ebre. Cuiner de professió reconegut per la seva trajectòria com a propietari del restaurant Cal Mingo a Viladecans. A més de presidir la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, encapçala el Gremi d'Hostaleria de Viladecans i ha liderat diverses iniciatives col·lectives del sector, havent presidit el Gremi d'Hostaleria de Castelldefels durant 14 anys o quan va ser fundador de la Fundació Escola d'Hostaleria de Castelldefels i president fundador de la Federació de Gremis del Baix Llobregat. Morilla afronta aquest segon mandat de 4 anys al capdavant de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de Catalunya amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes de professionalització, diàleg institucional i visibilització del sector que es van desenvolupar durant la legislatura anterior. Doncs què tal, Domingo?
1: Pues molt bé.
0: Escolta'm, aquí a casa teva, perquè vas ser fundador de l'Escola d'Hostaleria on ens trobem ara mateix.
1: Pues
0: quins
1: sí.
0: Records tens?
1: Molt, sobretot un projecte molt il·lusionant. En aquell moment el que pensava, no?, que Castelldefels, per tenir la primera indústria, que és el turisme, necessitava un espai on formar alumnes que fossin posteriorment aquells treballadors que ocupessin les places dintre dels nostres establiments i més enllà, evidentment. La voluntat no era única i exclusivament per centrar-nos en Castelldefels, però sí com a eix principal, ja que la inversió i la voluntat i la gestió es feia des d'aquí, des de Castelldefels. Avui formo part de l'equip de consultoria de l'escola i també em sento molt orgullós, la veritat, que avui per avui continuï l'escola després de tants anys.
0: Tu continues molt implicat, molt vinculat a Castelldefels. Quina ha estat l'evolució del sector des de que tu portes com a cuiner amb el ram de la gastronomia i com veus ara la situació?
1: Ostres, els canvis són brutals. Clar, jo vaig començar a la cuina rentant cassoles a l'any 77. 1977. Doncs, en aquell moment, penseu que encara no havien hagut les primeres eleccions sindicals. El meu sou era de 9.000 pessetes. Després de les eleccions sindicals, el meu sou va passar a 21.000. Jo pensava que no me les mereixia, la veritat. I això que li dedicava moltíssimes hores. Però ha canviat tantíssim, no només en el benestar dels treballadors, encara que som una mena de sector estigmatitzat i que molta gent parla, doncs que és un sector que es treballa dissabtes i diumenges, com a molts altres. O sigui, no hi ha una diferència en altres professions de servei. El que sí que és cert és que si tu t'apuntes a l'exèrcit hauràs de fotre tiros. En aquest cas, si t'apuntes a... si vols ser cuiner o cambrer, doncs hauràs de treballar amb molta seguretat caps de setmana i festius. Però per això els convenis també salvaguarden també l'interès del treballador, doncs, amb 15 dies de vacances extres, que són de les festes no recuperables. Molta gent això no ho diu, no es parla, però bueno, és així, no? És així. En els canvis en el temps, en matèria de... en cuina, com a cuina, com a cuiner. Perquè una cosa és fer cuina i una altra ser cuiner, Els canvis més importants poder ha sigut amb les tècniques, amb els productes. Tot ha anat molt més de pressa. Les noves tecnologies han accelerat també tot aquest procés. Era un procés lent, o relativament lent, però ara tots rebem imatges constants en els nostres telèfons, amb imatges de plats, de cuiners. També la televisió ha fet que fos una professió molt demandada, però en cuina, no en sala. Aquí ja n'era un dèficit brutal. Haurem de fer el màster metre o alguna així, perquè el màster chef, ostres, cobreix molta demanda de nanos que volen fer cuina, que idealitza, i després ve la frustració. Que s'han de trobar en un lloc, que han de netejar, pues, jo què sé, tres caixes de daurades, o han de plomar perdius, i ostres, això no és igual, no?
0: Per això dius que és diferent fer cuina que ser cuiner?
1: Clar, és totalment diferent. Fer cuina és molt més. També és fer educació. Fer cuina és formar i formar-te. Ser cuiner, bueno, pot ser un gran professional, però no fer cuina. No, el teu entorn no transmets, o no, ets un mecànic dintre de l'engranatge, que és un restaurant o un hotel, i això no és fer cuina.
0: S'ha de tenir vocació, eh?
1: Total, total. Ja, ara tots ens queixem, no? Sembla que d'aquí plori el nen, no? És a dir, falta vocació perquè poder per la pandèmia, poder per tot, per una educació que ens han donat o hem donat als nostres fills, no? Allò de que no volem que passin o no volien que passessin per on ells, els pares, havien passat, no? I els hem fet poder amb una manca de caràcter, no? És a dir, és una feina estressant, en molts casos. És una feina que reclama també molta atenció, la gent que ha tingut en pràctiques, i recentment amb un noi que tinc d'una escola, l'escola de Sitges, doncs el nano jo li vaig dir, escolta'm, no és per aquesta professió, és per qualsevol que escolleixis. La teva actitud és fonamental. La teva capacitat d'empatitzar amb els teus companys. La teva capacitat també de ser resilient davant de determinades adversitats que n'hi haurà. Has d'estar, doncs, venir a la feina content i a la vegada descansat, perquè estem a l'edat mitjana, eh? A una cuina hi ha foc, hi ha d'estrar els ganivets, olis calents... És a dir, això
0: és un joc perillós, eh?
1: Sí, és un aspecte perillós. I si, no, si d'alguna manera no controles les tensions, si no controles les emocions, és un lloc d'accidents, no? I és millor. Després està l'espai creatiu, no? L'espai creatiu, on pots sentir-te realitzat, però no totes les cuites, no tots els restaurants tenen aquest espai creatiu. Hi ha espais que, o establiments que són més de mecànica, que tenen una oferta que és molt clara i és una altra gastronomia. És diferent, però pot ser una zona de pas. Hi ha nois que entren a precari, entren per treure, si parlo millor, d'empreses que són més de slow food, més de cuina més ràpida, molt esquematitzat, cadenes, on els nanos o els joves, o no tan joves, arriben moltes vegades per accident o per treure's un dineret per pagar estudis o anar-se de vacances, però en cap moment han pensat en quedar-se com a una professió. I t'hi pots trobar multitud de professions, de professionals que han passat per l'hostaleria i ho compten com a algo curiós. Jo, en el meu temps, havia sigut cambrer a no sé on, no? Clar, però era perquè passaven, simplement passaven. A la sala ens trobem, i ara fa una estona parlava amb un del personal d'aquí de l'escola, no? On t'hi trobes que no hi ha vocació a sala, quan a la sala, ostres, han de saber idiomes, han de créixer en idiomes, en protocol, han de créixer en relacions humanes, han de créixer en gestió d'equips, han de créixer, doncs, en gestió empresarial. És a dir, al final, quin és el sostre de qualsevol que comença la nostra professió? És independitzar-se i ser independent. Independitzar-se econòmicament i ser independent a l'hora de prendre decisions en el seu creixement professional.
0: I per què està aquesta opinió tan estesa de que a l'hostaleria es paga malament?
1: Ostres.
0: Que són sous precaris.
1: De veritat és perquè es llança una idea. O sigui, jo t'ensenyaria el conveni de qualsevol dels meus treballadors. Primer, no hi ha diferències de gènere. Per un costat, a la nostra professió, o sigui, jo tinc un conveni que no diferencia home-dona. Després, està en funció de la seva categoria. Jo crec que molts busquen la diferència amb el fet que han de treballar els caps de setmana, no per lo econòmic. És a dir, no fa gaire m'havien entrevistat per al tema de la regularització dels estrangers, no? I jo els hi donava la meva opinió en el sentit que jo prefereixo que es legalitzin tots. Però haurien d'haver-hi mesures de formació paral·leles. És a dir, primer perquè són treballs molt de base, molt de base, molt de base. Si no es regularitzen, són gent o persones susceptibles d'estar en una economia submergida. Vol dir que la restauració fa això? No, jo no... O sigui, que n'hi haurà com n'hi ha gent del sector del camp, del sector de retail... De... O sigui, n'hi haurà empresaris, maldits empresaris, perquè un empresari emprèn, no explota. Mm. Llavors, que fan ús d'això. Jo, en el nostre cas, és a dir, jo animo... Som dels convenis més elevats que hi ha en qualsevol sector, eh?
0: De qualsevol manera, tu deies abans que vas començar netejant cassoles i ara ets empresari, no?
1: Sí.
0: Tu aquest camí el recomanes... Haurien de passar a ser cocinero antes que fraile, no?
1: Ostres, ara em costaria molt, eh? Mm. Ara em costaria molt animar algú a que es fes empresari del sector.
0: Sí.
1: Vivim una pressió burocràtica tremenda, tremenda, moltes normes. I quan un li ha de dedicar més temps a la gestió que a fer sofregits, tenim un problema. Tenim un problema. Jo sóc bàsicament cuiner. Ara diu, ostres, pues, podries pagar algú, però clar, si comencem. Abans jo tenia... En les comptes hi havia una part de costos fixes i una altra de variables. Part dels variables han anat tots els fixes. És a dir, perquè tots són petites quotes. La petita quota dels extintors, la petita quota dels riscos laborals, la petita quota de la protecció de dades, la petita quota... I tots són petites quotes. El control de les APPCs, els autocontrols de sanitaris... I tot té un cost que s'ha anat a la partida de fixes. Clar, dius, ostres, podries posar algú que t'ho gestionés. Ara també gestió de xarxes, ara... Clar, és a dir, estàs a les xarxes i tu has de prendre una decisió. Les controlo o em controlen a mi? És a dir, com ho fem? I això té un cost, evidentment. Si no tens el coneixement, i si tens el coneixement, es resta temps. I si es resta temps, l'has de treure d'altres feines. I, ostres, no, però posa gent, ja... Per mi abans era un orgull tenir més treballadors. Ara és una càrrega, ho sento, eh? Però és així, perquè em genera doncs, unes obligacions, una responsabilitat que jo no animaria a ningú. És a dir, si tens un sou bo, que siga... T'ho juro que ha sigut per mi una professió superenriquidora i he après moltíssim. He arribat a llocs que no m'ho podria imaginar. Un nano que és, jo què sé, el fill d'una dona vídua amb 7 fills, de Vistalegre, i que en 10 anys d'entrada a netejar cassoles a muntar el primer restaurant, no? I d'aquí tot el demés, no? I he anat aprenent. A mesura que anava caminant, anava aprenent. I ostres, i dir, és una professió que m'encanta, però que la cara fa patir més que abans.
0: Però feu feliços la gent.
1: Sí, jo, bueno, com a mínim és la meva intenció. I la intenció, penso que del meu equip també ho és. És a dir, la gent no ve a que li contis problemes, ve a ser feliç. I abans, quan algú entra per la part de què tal, jo sempre dic entra bé i molt bé. Aquesta és la meva resposta més general. Estic entra bé i molt bé. Home, però això està molt bé. Dic, més val donar enveja que pena. No? És a dir, i la gent ve a escoltar alegria, ve a disfrutar. Jo no li contaré a un client, doncs jo què sé, qualsevol cosa que en la meva vida quotidiana o a la gestió del negoci, doncs el podria fer patir. No sé, no, és innecessari. Però no ser feliços, hem de fer... I a la vegada nosaltres també, eh? És la recompensa de l'egoista. Dono i rebo. Eh? Dono alegria i rebo també aquest reconeixement que em fa sentir bé. No?
0: Com veus la situació actual de Castelldefels en el sector?
1: La veritat, he tingut l'oportunitat de viure-ho. Vaig acompanyar el gremi i l'Ajuntament a Fitur. Vam estar també a Madrid Fusion i ho he dit, pública i privadament, no? És a dir, aquesta comunió d'interessos entre el sector, l'Ajuntament, i quan dic a l'Ajuntament, dic amb tots els grups, doncs fa que d'alguna manera Castelldefels es dispari amb el seu reconeixement com a ciutat gastronòmica, no? O sigui, penso que la feina que s'està fent és magnífica. Avui, concretament, formo part del Consorci de Turisme del Parc Agrari i avui hi ha un col·lectiu de cuina, que és els Sabors de la Horta, i s'han integrat de cop 6 establiments de Castelldefels. Hòstia, ens hem de congratular. Això requereix un compromís amb el producte de proximitat. Aquest és un dels cavalls de batalla del sector. Jo, d'alguna manera, aporto el meu coneixement i el meu... i les meves relacions en el món agrari, de les diferents cooperatives del Baix Llobregat, de la gestió del propi parc agrari, intentant que la gent es consciència que consumir el producte de proximitat és molt important, tremendament important, perquè fem sostenible. Molta gent fa servir l'eslògan d'economia circular i tal, que sí, que les paroles estan molt bé, però els fets, i els fets són que han de consumir producte de proximitat. I el per què? Hi ha molts motius. Un seria per salvaguardar d'alguna manera aquest espai natural que és el parc agrari. Dos, perquè és pulmó, no només de la ciutat, sinó de totes les poblacions que són colindants al parc agrari. Quan jo dic que el parc agrari és un dels parcs d'agricultura periurbana més gran d'Europa, ho dic amb tot el sentiment. I hem de treure pit. Si fóssim francesos, estaríem aquí tots, vamos, a la Vall d'Abrés. No, hem de parlar de que tenim un espai que a part, podria ser un discurs allò gairebé xovinista, però hi ha motius objectius, ¿vale? No subjectius, hi ha motius objectius, que és el que aporta el delta en clima, el que ha portat doncs, el riu al llarg dels segles fent una terra fèrtil, on es dona el nivell freàtic que aporta una salinitat als productes que es conreen. Tot això fa que tinguem uns productes sensacionals. Portar-los a les nostres cuines implica un arrelament amb el territori. No hi ha una cuina de cap lloc que primer no comenci amb el producte de proximitat. Totes les cuines creixen a partir d'allò que t'envolta. I nosaltres tenim una sort brutal. Tenim uns camps sensacionals que produeixen uns productes controlats fitosanitàriament. Ara estem amb els temes de l'importació del Cono Sur i de no sé què. Escolteu-me, producte de proximitat. Perquè controlem tota la traçabilitat del producte. Els productes que venen de fora no els controlem. No només no els controlem, si n'hi ha una crisi, es tallen i se'n mor els d'aquí i no tindrem producte. Si no, cuidem els d'aquí i han de plegar i només basem tota la nostra compra de producte fresc. Fresc amb distància. No és fresc de collir i portar-lo a taula, sinó fresc amb la distància, perquè venen refrigerats. En el moment que ens tallin aquesta entrada de producte, ens quedarem. Veurem realment quin és el problema que tenim. És a dir, estem portant raïm per Cap d'Any de molt lluny, en barcos, en contenidors, i n'hi ha agricultors que ja el fan aquí. Ostres!
0: I tu ets crític amb l'acord de Mercosur, doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tremendament, tremendament, tremendament. Tenim problemes, tenim un dels olis. Quan la gent sap com es produeix l'oli de girassol, determinats olis, els olis de llavors i tal, no són olis, són grasses. Oli ve d'oliva, i l'oliva és un suc. L'oli és un suc. Els altres no, porten tractaments químics. I l'oli d'oliva, l'estraveria es fa amb olives extraient el seu suc en fred. Els altres passen amb escalfors tremendes de 150 i 200 graus. És a dir, quan saps, ostres, la gent hauria de valorar el nostre oli molt més. Llavors, bueno, va entrar en guerra Rússia amb Ucraïna i l'oli de girassol, els olis de llavors es van disparar. Però la gent no té consciència, va, compra una ampolla i no saben què hi ha darrere. I animo a la gent que realment investigui, que sàpiga què és el que posa a taula seva, què és allò que posa dintre de la seva recepta, de la... Jo no puc més que defensar el territori, defensar els nostres agricultors i ramaders, els nostres pescadors, perquè al final el producte que tenim a tocar als dits, és a dir, amb molt proper, és el de sustentar les nostres famílies en un futur. Aquell que ve de lluny, ja et dic jo, si vam patir el problema del canal de Suez, que van tallar i els barcos havien de donar tota la volta per Àfrica i tal, és a dir, veieu quin és el problema? La tragèdia és tremenda, la tragèdia és tremenda, i perdem aquesta gent. Avui hem vist una part d'escola agrícola que hi ha a la seu del parc agrari. Ostres, i veus nanos, no són molts. Per cada curs n'hi ha a la vora entre 8 i 10. però 8 o 10 portant camps és un número molt important d'hectàrees, un número molt important d'hectàrees. I l'altre és la conscienciació, com estan aprenent doncs, a utilitzar les plagues bones contra les dolentes i no fer servir fitosanitaris agressius amb les collites. Hòstia, fent una agricultura sostenible, respectuosa. Ostres, i això portat a la cuina fa que nosaltres cuiners, a mi jo treballo les faves, els pèsols, la carxofa, el calçot, la ceba tendra, l'espàrrec, i ho faig amb orgull. I quan ho presento o explico a un client, ostres, penso que estic fent una bona feina. I aquest client em pregunta, sí, però on el puc comprar?
0: Quin problema.
1: Quin problema, oi? Clar, primer hem de solucionar com identificar els establiments que tenen producte de proximitat. Bueno, s'està fent una feina.
0: Bueno, doncs, per acabar, Domingo, quin és el teu objectiu en aquest segon mandat davant la Federació Intercomarcal d'Hostaleria?
1: La veritat és que hem crescut molt. I, ostres, tinc que dir que sempre, quan parlem de la FIR, parlem de família, parlem en femení i parlem de feina. I m'explico. La família és perquè és la relació que tenim entre tots nosaltres. Feines d'aquest tipus, associativa, on no hi ha un sou, poder hi ha una petita dosi de vanitat, s'ha de reconèixer, no? Perquè hi ha un reconeixement públic d'allò que s'està fent, en conjunt, no només individual, sinó en conjunt. Jo sóc totalment prescindible dintre la FIR. En canvi, hi ha un secretari general que és menys imprescindible que no pas jo. No? És a dir, al final jo sóc poder el braç polític, però necessitem un braç tècnic que realment d'alguna manera empitxi i aguanti tot allò que hem fet. No? I mantenim aquesta familiaritat entre nosaltres quan fem les assemblees, perquè fem assemblees arreu de Catalunya. L'altra de la femení, perquè som una de les federacions on hi ha més dones. Mm. Més dones. Penseu que, jo que sé, a la Federació de Terres de l'Ebre n'hi ha 9 associacions i de les 9 n'hi ha 7 dones com a presidentes. Són dones que gestionen un negoci i que a la vegada lideren un gremi o una associació empresarial. Jo ho dic sempre amb orgull, no és algú cercat, ha sorgit d'aquesta manera, no? I igual a nivell de representatiu, com a gerents, hi ha més dones que homes, no? I per això la F de femení. I de feina, perquè no som molt de fotos, les imprescindibles, però som més de fer feina. Per això hem crescut tant. I està dintre de la fira està l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, empreses de turisme actiu, empreses que fan assessorament turístic, altres empreses, vinga, referim, que hem anat creixent, però perquè la gent s'ha sentit còmoda, s'ha sentit en família. Darrerament, la fira va néixer una miqueta per defensar-se de Barcelona ciutat. La FIR, que antigament es deia GIR, va néixer perquè Barcelona marca un ritme de galeres i comarques havia de patir aquestes conseqüències. No més lluny, ara, tenim el tema de la taxa turística, que neix per un grup minoritari de l'Ajuntament de Barcelona, que exigeix o demana augmentar la taxa i ha repercutit a tota Catalunya. A tota Catalunya. I clar, no és el mateix Barcelona que terra endintre, com podria ser qualsevol poble de costa, com Castelldefels, que té una temporalitat diferent a la de Barcelona, que té fires. Pues una miqueta la FIR neix per això, per defensar-se, una miqueta de Barcelona. I ara, avui per avui, tenim dintre de la FIR una associació que és Barcelona Restauració, que són els 22 eixos comercials de Barcelona, tota la seva restauració està a la FIR. I ACIRE, que és l'associació de cuiners i reposters, que també la tenim dintre de la FIR. Per què entren? Bueno, entren perquè se senten còmodes, entren perquè no hi ha aquest protagonisme. El president el que fa és deixar cada espai, és a dir, hi ha 3 vicepresidents, hi ha una junta directiva, cada vicepresident cobreix l'espai, perquè jo al final continuo cuinant, jo sóc responsable del meu restaurant, jo no puc anar a totes, per mi és impossible, i en canvi tinc gent que cobreix aquest espai. hi ha una vicepresidència a Terres de l'Ebre que ens representa la Fira en tot moment, un altre al Penedès, un altre al Zona del Vallès, i després està la Junta Directiva, com per exemple si hi ha temes més domèstics a Barcelona, la FIR no hi entra, la FIR apoya, però les relacions han de ser de cada gremi independent. És a dir, la FIR recolza el gremi de Castelldefels, però és el gremi de Castelldefels que les seves els problemes o no problemes o qualsevol gestió que hagi de fer l'ha de fer directament. Nosaltres estem darrere simplement per defensar-lo i tenir un muscle. La suma de tots aquests gremis l'única d'alguna manera ens dona una presència que ens permet lluitar, doncs, com ara intentarem negociar el conveni, un propi conveni des de la FIR.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Domingo. Sorrem aquesta nova etapa.
1: Gràcies.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdoni, ens pot portar el compte, si us plau?
2: Sí, ara li porto.
3: Has demanat el compte? Així, en masculí?
0: A Punt de Sal. En català, la paraula compte és masculina. Per tant, demanem el compte o traiem diners del compte corrent. A Punt de Sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Castelldefels, així som.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Xenoa i The Tallets encapçalen la programació musical de la Festa Major d'estiu 2026. Aquesta informació acaba de ser anunciada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, on ens informen d'aquestes actuacions el 15 d'agost per part de Tallets i Xenoa, que protagonitzarà el gran concert el dia 16 al Parc de la Muntanyeta, en una programació musical que també inclou Ginestà, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa de Castelldefels. Les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres continuen ben vives amb el Pal Market. Avui és el torn d'estrenar una de les novetats de l'estiu d'aquesta nova denominació de l'esdeveniment que s'està celebrant des del passat 26 de juny fins al 5 de setembre a la plaça de les Palmeres amb aquest Pal Market. Avui s'estrena la novetat de l'Impro Show, un espectacle d'humor i improvisació que es podrà veure cada dimarts fins al 25 d'agost a la plaça de les Palmeres. L'horari d'inici és a 8:45 del vespre. I la Biblioteca La Platja segueix amb jocs, espectacles i lectures. Va començar el passat 29 de juny i encara podem gaudir de dilluns a divendres en horari de tardes de 5 a 8:45 del vespre de la Biblioplatja. Estarà en marxa fins al 28 d'agost. Avui, dimarts a les 7 de la tarda, continua el cicle dels dimarts astronòmics amb la xerrada Telescopis de Galileu a l'actualitat a càrrec de José Miguel Gómez d'Astrofels. Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tots els públics. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. D'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquest dimarts 21 de juliol en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
0: Bocins d'història.
3: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Sine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sine Demo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Sine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sine Demo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sine Demo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona, amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo, que no era de la ciutat, havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat, que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
0: Bocins d'història.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Vit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
6: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.

0: Diumenge, Castelldefels va tornar a convertir la plaça Teresa Claramunt en el punt de trobada de centenars de milers de persones per seguir la final del Mundial de Futbol, que va acabar amb la victòria de la selecció espanyola. Una gran festa esportiva que va requerir un important dispositiu de seguretat i mobilitat. Avui en volem fer balanç i repassar les principals actuacions de la policia local durant els darrers dies, en especial doncs, aquest diumenge. Per fer-ho, ens acompanya el sotsinspector Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Doncs gràcies per estar de nou aquí amb nosaltres, perquè ja el divendres vam fer aquesta prèvia, vam poder entrar en detall de tot el dispositiu que teníeu preparat i ara doncs ja hem viscut el diumenge, tu en primera persona liderant aquest dispositiu de policia local, i et volem demanar una mica de balanç general. Quina és la valoració que feu des de policia local?
1: Bé, doncs nosaltres el balanç que fem des de la policia local, el balanç de l'anàlisi general és favorable, en el sentit de que no hem tingut incidents amb conseqüències greus, vull dir, no hem tingut ferits greus, ni destrosses de mobiliari urbà greu, ni res gaire greu. És evident que ens hagués agradat que hagués sigut molt més tranquil i millor, però en situacions de celebració col·lectiva, en la qual la gent doncs, es deixa portar pel sentiment, per la il·lusió, pel goig, no?, d'aquell moment, doncs, per desgràcia, últimament tenim grups sempre de gent, és de sempre, descontrolada, que aprofiten aquest escenari per fer alguna malifeta. I en aquesta ocasió, com quasi les últimes, doncs, també ens ha passat. Ens ha passat i, per sort, no han tingut conseqüències greus.
0: La plaça Teresa Claramunt va tornar a omplir-se. Quin volum aproximat de públic heu calculat que va assistir a fer el seguiment del partit amb la gran pantalla que es va instal·lar aquí en aquest punt de la ciutat?
1: Doncs sí, la convocatòria va ser un èxit, com ja ve passant últimament, i nosaltres calculem que hi haurien unes 12.000 persones més o menys en Teresa Claramunt. La plaça, els càlculs que estimem és que podíem estar sobre 12.000 persones. És una afluència molt gran. De fet, nosaltres va sorprendre una mica la crida, la convocatòria, l'èxit que va tenir, perquè doncs, estimàvem començar a obrir el recinte cap a 7:45, que és una hora i mitja abans de l'acte, i a les 6 ja n'hi havia gent esperant sellar, ens va sorprendre una miqueta, i vam entrar la gent fent un registre parcial de dins del que podia ser fer en aquell moment, sobretot el tema de vidre, tema de pals, tema d'objectes contundents, tema de situacions de navalles o coses d'aquest tipus que poguessin ser perilloses per la gent que assistia, i en aquest context van fer una detenció d'un individu que duia un 125 grams de haixís, una quantitat considerable, 5 grams de cocaïna i molts diners amb efectiu, la qual cosa va suposar una detenció d'aquesta persona per un delicte contra salut pública, perquè la quantitat de droga que duia no era evidentment per autoconsum. Després, doncs, tot el que va ser l'acte en si, doncs va haver-hi moments de molta tensió, de molta festa, de molts crits, però no vam tenir cap incident greu, no vam tenir cap baralla, no vam tenir cap ferit per lesions o per coses d'aquest tipus. Sí que vam tenir 5 o 6 assistències per alguna lipotímia, feia molta calor, tinc que recordar que feia molta calor. La gent estava congregada, es movia molt, saltava molt, i com a mínim 3 persones van tenir que ser ateses per servei d'ambulància, servei sanitari, probablement per algun tipus de lipotímia o també per algun consum d'alcohol, no?, en algun cas d'ells. Però nosaltres el balanç que fem de Teresa Claramunt és clarament favorable, en el sentit de que se va desenvolupar, tot i que ser un dia de risc, sense cap fet rellevant, sense cap persona baralla, ni res, ni danys a mobiliari urbà, ni res. No podem dir el mateix de la zona centre del municipi. De fet, estan allà, ja ens arribaven notícies de que la zona centre s'estava descontrolant. Hi havia molta gent per tot el municipi. Estava tot el que era Santa Maria, Constitució, la platja, tots els locals estaven plens. I aquí sí que va haver-hi, la gent se va llançar al carrer. Nosaltres havíem fet prèviament pel matí ja tota aquesta zona que habitualment ja es concentra molta gent per fer celebracions, havíem fet ja una valoració visual per veure que no hi haguessin objectes que fossin de risc per llançament, sobretot contenidors. En aquest sentit, vam retirar dos contenidors que vam localitzar a Santa Maria amb Constitució. Estaven plens de runa i, evidentment, allò constituïa un risc molt important perquè podien ser projectils per fer-los servir. Els vam retirar pel matí i pensem que vam evitar danys més grans. En aquest lloc se va trencar una marquesina del servei d'autobusos i va haver alguna baralla amb dues noies ferides. Vam actuar conjuntament amb Mossos, amb dispositius d'Arro i Brimo, vam intentar accedir a aquest punt calent. Va ser impossible, així ho va determinar el responsable d'Arro, que és el responsable d'ordre públic, perquè els llançaments de botelles van ser importants i vam decidir aturar-ho. I després, aquesta persona ferida que tenien doncs, alguna ferida, les vam evacuar amb agents de paisà fora del lloc de la disputa i van ser ateses per serveis mèdics.
0: A més, cal tenir en compte que paral·lelament a tot això també es van produir una sèrie d'incidents, altres actuacions requerides per part de policia local al municipi, perquè l'activitat continua i hi havia molts punts calents a Castelldefels.
1: Sí, m'ha millor dit, a part de l'ambient que respirava per tot arreu, doncs vam tenir un foc de canyars aquí a prop de l'estació que va estar a punt d'afectar algun vehicle que n'hi havia aparcat. Vam tenir també un incendi d'una campana sectora que inicialment es van dir que era un incendi d'un domicili allà a la platja, zona de platja, al final es podia solucionar amb bombers. Vam tenir també un accident amb quatre vehicles implicats i una alcoholèmia positiva a la zona de carrer Molinot, a prop de Mossos. Tot això va ser simultàniament. Vam tenir també després una de les nostres rues que van intentar actuar amb aquest accident, va ser aturada i se li va agredir al conductor a la zona de Manuel Girona. Vam detenir l'agressor, evidentment, el van detenir. I, en definitiva, després va haver-hi un intento de baralla en una guingueta a la platja. Van acudir molta gent tots junts a intentar fer com un tipus d'assalt a la guingueta. Ho vam aturar sense cap problema. I després vam estar pendents, en coordinació amb Mossos d'Esquadra, permanentment, per fer actuacions en aquests jocs, en aquests indrets, que n'hi havia més afectació, sobretot de tall de trànsit i de comportament menys incívics, per actuar amb ells i fer una actuació coordinada amb ells. Voldria destacar i voldria agrair el treball de Mossos d'Esquadra, que van estar sempre cosa a cosa amb nosaltres, i creiem que gràcies a això s'ha minimitzat molt els danys que hem tingut, que al final han estat un trencament d'alguna marquesina, alguns ferits lleus i molt poca cosa més. Mm-hmm. Que ja són massa, vull dir que ens hauria agradat que no hagués hagut cap tipus d'incident.
0: Sí, però dins d'aquest context, d'aquestes dades, de pensar que 12.000 persones aproximadament estaven gaudint del partit als carrers de la nostra ciutat, als diferents punts on s'estava celebrant, amb aquest punt gran, no? El punt de trobada, que era la plaça Teresa Claramunt, que la conclusió sigui aquesta, i em sembla que és una bona valoració del dispositiu, perquè en base a tot el que ens has explicat, a la plaça Teresa Claramunt va acabar el resultat sense ferits, sense incidents greus, més enllà de a més d'aquesta detenció que ja fèieu prèviament, fruit d'aquests controls d'accessos i aquesta revisió del que realment s'entrava i s'accedia a la plaça.
1: Sí, sí, Teresa Claramunt, que era el punt que preveia més calent i on vam abocar els mitjans inicialment, perquè era normalment pel perfil gent molt jove, gent que ve de fora, gent que té més ganes de festa i a la vegada gent també que ve amb ganes d'unes altres coses, doncs allà vam concentrar el màxim esforç policial i la prova està que no va haver-hi cap incident greu rellevant. En canvi, clar, vull dir, el poble més gran i aquest event era global, vull dir, no era un concert específic d'aquest lloc, vull dir, tothom estava gaudint del futbol, no? I a la seva forma tothom volia celebrar-ho, de tal forma que quan va acabar el partit va haver una explosió d'alegria general per tot el municipi, va ser fantàstic, no? Una cosa molt xula. El que passa que dintre d'aquesta explosió doncs ja molta gent se va adreçar al carrer per compartir aquesta il·lusió amb els amics, amb la gent que coneixen, per prendre alguna cosa, però, ja insisteixo, els llocs on més se van concentrar va ser a Constitució amb Santa Maria, i allà doncs sí que és veritat que alguns, un col·lectiu molt petit, vull dir, estem parlant de molt poca gent, però són suficient per provocar altercats d'aquest tipus que són desagradables, no s'havien produït mai, vamos.
0: Mm-hmm. Precisament aquestes incidències a l'Avinguda Constitució s'han viralitzat a xarxes socials, aquests vídeos on podem veure doncs, joves, persones que sacsejaven vehicles. Aquí ja ens explicaves el divendres que hi havia previsió i de fet es va fer un tall d'aquesta zona, tall de circulació, però és cert que òbviament hi ha vehicles de la zona també que es desplaçaven o alguns que potser es van saltar també aquest control.
1: Sí, nosaltres dins del dispositiu, ja ho vaig explicar el divendres, que el que ja fèiem era tallar els accessos a la Constitució, perquè ja preveiem per experiències anteriors de que allà és el lloc on més se complicava, però clar, aquests talls se poden mantenir doncs, fins a una hora d'una forma raonable. Quan la gent ja surt en massa a la via pública i sobretot amb una situació d'excitació tan potent, no? de festa, gent pujar als cotxes pintant banderes, comitives de cotxes, tanques, doncs és impossible que aquest tall se pugui mantenir, perquè senzillament perquè la gent aparta les tanques, nosaltres no disposàvem d'una persona per cada tanca, a veure, que tampoc és viable deixar una sola persona amb una tanca, perquè pot ser agredida o pot haver circumstàncies, ante tot priva la seva seguretat, no? I aquest tall al final se va mantenir relativament, però sí que és veritat que la gent sortia al carrer i el moment que sortia, doncs, i agafava aquestes vies on la gent ho tenia col·lapsat, doncs passava el que passava. Hem d'entendre de vegades de que, i costa una mica, no?, que quan passen aquests fets, la ciutadania pot pensar, on està la policia, no? Clar, la policia té una capacitat que és la que té. Nosaltres

0: World Cup, que és el que ens agradaria i el que, pel que treballarem sempre, perquè no hi hagi cap incident al nostre municipi, però el resultat final és el que és i considerem de que salvar una data de risc com aquesta, lamentablement de risc, és una data de celebració inolvidable, que tothom, ningú oblidarem, no? Doncs, i el resultat ha sigut dues persones ferides, s'han trencat algunes marquesines, alguns danys materials de poca importància i estem relativament contents del que hem pogut fer.
1: I aquestes dues detencions també.
0: Sí, sí, dues detencions. Una detenció va ser per salut pública, tot això paral·lelament, i l'altra detenció va ser per agredir a una persona, per lesions.
1: M'agradaria preguntar-te, perquè jo crec que potser la gent que ens està escoltant també es pregunta com es viu aquesta situació des de dins, perquè en el moment de tot aquest dispositiu, i tu, Leo, de manera personal, perquè tu estaves dirigint aquest dispositiu de policia local el diumenge, com es viu el moment en el que vas rebent informació dels punts on es van produint incidències o punts on estàs coordinant tota aquesta actuació, i aquesta coordinació també, aquesta paraula clau, amb Mossos d'Esquadra, perquè anaven succeint situacions i vosaltres havíeu d'estar en contacte amb Mossos d'Esquadra tota l'estona i esperant també ordres per segons quines actuacions.
0: Sí, nosaltres de fet en Mossos d'Esquadra ja vam fer el briefing conjunt amb ells, els que ells tenien poc efectius aquell dia aquí, i vam fer un briefing conjunt per tal d'obtenir sinergies i optimitzar al màxim els recursos que disposàvem. I per descomptat també vam tenir la sort de que aquí es va desplaçar una figura de Mossos, que és el que se coneix com Garraf 5, que és un responsable de comarca, i va considerar ell de que Castelldefels tenia risc i va estar aquí un subinspector, que per fer cert aprofito per agrair-li la seva col·laboració, va estar aquí amb nosaltres colze a colze també dirigint l'operatiu de Mossos d'Esquadra. Doncs la pregunta que tu em feies, com es sent? Doncs es sent en una situació permanent de tensió, és a dir, quan tu tens un dispositiu en el qual localitzes tot el risc en un punt, doncs en aquest cas més o menys tu pots dominar, controlar aquest punt perquè tens recursos per fer-ho i perquè sentes tota la teva atenció en aquest lloc. El problema ve quan és una situació col·lectiva, com és el cas, no? És a dir, nosaltres el nostre punt se va resoldre, insisteixo, sense cap altercat important, però clar, el risc no estava sols a Teresa Claramunt. El risc és col·lectiu, és que m'atrevo a dir que era nacional. Vull dir, tu t'anaves a Gavà, jo he parlat amb gent d'altres municipis que venien de Cornellà, i a Cornellà els aturaven el cotxe, també els sacsejaven a Hospitalet, al Prat, a Gavà. Vull dir, és que la notícia no és que Castelldefels han hagut incident, que han hagut algun incident amb un resultat d'un relativament, jo crec que bastant lleus, però és que, si, com tu has dit, si mires xarxes, doncs és que ha estat a tot el país, no? Vull dir, perquè sempre hi ha gent que aprofita aquells moments d'alegria, de gaudir, inolvidables per fer alguna malifeta, no? I a tot arreu hi ha personatges d'aquest tipus i nosaltres no estem exents. Estem lluitant i estem treballant perquè cada vegada sigui menys, que Estefel no sigui un lloc on aquest tipus de persones se puguin sentir còmodes, però ara per ara, doncs, encara tenim que tenir cura, insisteixo, de que la nostra atenció té que estar centrada en tot arreu, perquè si tenies un lloc controlat com era Claramunt, després en sortia un altre lloc com podia ser la platja, o en sortia un altre lloc com podia ser Constitució, o es preguntava un altre lloc com podia ser Manel Girona. És a dir, estàvem parlant d'un escenari de risc general per tot arreu, perquè aquest era la situació.
1: I pensant en el servei de policia local, també hem de tenir en compte, ja ho valoraves el divendres també d'una manera molt positiva, i posar sobre la taula el servei que està fent tot el cos de seguretat local, perquè venim de diverses festes molt multitudinàries i a més ara ja amb la mirada a l'agost, que arriba la festa major d'estiu, així que imaginem-nos la feina que teniu sobre la taula a policia local.
0: Sí, jo vull destacar la professionalitat del nostre cos de policia local, i per mi personalment, com a subinspector, és un orgull poder dirigir i treballar amb aquest equip. És gent compromesa, gent que treballa, i ho ha demostrat una altra vegada, i quan ha fet falta la policia local hem estat aquí, independentment de l'atenció que pugui haver, l'atenció en sentit laboral, no? L'atenció de molta feina, no? L'atencionament dels serveis, que ho són, vull dir, n'hi ha coses, però la vida continua al municipi, no? I passen coses com, per exemple, el que hem parlat ara mateix, que hi havia un dispositiu específic, però la vida continua i passaven coses. Doncs la policia local segueix sent molt professional, ja dic, jo estic superorgullós de poder dirigir aquest equip i no fallarà mai. Estic convençut de que en situacions de risc i en situacions compromeses estarem aquí com ho hem estat sempre.
1: Doncs amb això m'agradaria acabar també, perquè des de xarxes de policia local feia un missatge d'agraïment també al respecte, perquè tot i que ara hem parlat, és el moment de repassar les incidències, però òbviament el que s'ha de destacar és que majorment el que vam viure a la ciutat és respecte, és convivència. De fet, recordem que prèviament el dissabte també, aquestes hores prèvies al partit, des de

0: l'Ajuntament, des de policia local, es feia una crida a conviure, en convivència, tenint en compte també la gran quantitat de co-ciutadans que tenim d'Argentina a la nostra ciutat. Es feia tota una crida a fer aquest, a gaudir de la gran festa de l'esport d'una manera de respecte, convivència, amb valors, i això realment és el que va primar, i des de policia local ho valoràveu també molt positivament.
1: Totalment. Al final estem parlant del que va ser notícia. Va ser notícia de que un grup de gent, de energúmenos, d'alguna forma, van aprofitar aquest moment de festa i de gaudiment de tot un municipi, en aquest cas Castelldefels, per fer alguna malifeta. Però jo podria posar en valor i agrair personalment el comportament de la hinchada argentina com l'espanyola, per descomptat, perquè som un municipi que tenim seguidors de les dues bandes d'una forma important. Per exemple, vull posar en valor que a Teresa Claramunt hi havia un col·lectiu d'afició argentina important. Jo vaig comptar amb 300 persones i no va haver-hi cap incident. No? I per mi això és molt important, que dues hinchades, dues aficions tan potentes com aquestes, i no perdem de vista que estem parlant d'una final d'un Mundial, no hagués cap incident. És a dir, els incidents van ser per celebracions, per gaudir, per saltar i per quatre persones energúmenes que van fer el salvatge. Però no va haver enfrontaments entre aficions. Per mi és importantíssim de que el comportament de les dues aficions és admirable i és d'agrair com ho van fer a Castelldefels d'una forma tan exemplar. En general, el comportament de la ciutadania va ser exemplar en tots els sentits. La gent va gaudir, la gent va saltar, la gent te transmitia l'alegria. Tu deies abans com te senties. No? Jo quan estàvem treballant protegint a la zona de Claramunt i te venia algun adolescent, un crio, t'abraçava o t'intentava abraçar, no pots, perquè volien compartir, no? Però te n'adonaves d'aquella il·lusió tan gran, no? D'aquell moment històric que estàvem vivint i tu estaves allà amb ells també, o te demanen fer-se fotos, no? Ustedes, van fer-nos fotos con ustedes, perquè és un moment molt xulo, un moment molt xulo que no podies baixar la guàrdia perquè havies d'estar pendent de que aquella alegria no es desbordés i d'alguna forma doncs pogués trencar les tanques. Pensa que quan cada que hi havia una situació de risc a la porteria argentina, la gent s'abalançava, no?, cap a davant, i havien de fer una barrera per intentar que aquesta alegria no acabés, no?, dins de la pantalla.
0: Doncs
1: no?
0: Hi van haver moltes ocasions, eh? Sí.
1: Per això mateix va haver un moment que estàvem tots allà aguantant ja les tanques perquè la gent se'ns ficava a sobre, no?, perquè volien saltar la pantalla, no?, i te quedes amb això, no?, amb un moment històric i en un comportament exemplar per un 98% de la població d'aquest municipi i sobretot de les dues aficions, l'argentina i l'espanyola, fantàstica.
0: Leo Piqué, sotsinspector de la policia local. Ens quedem amb aquest darrer missatge positiu, una valoració bona de les aficions que van viure amb convivència aquest partit a la plaça Teresa Claramunt. Hem explicat, òbviament, també els incidents que van ser notícia al llarg del Mundial, però ens quedem amb aquest gran missatge de responsabilitat de la nostra ciutadania i també, des de Ràdio Castelldefels, un agraïment al servei de policia local al llarg d'aquesta nit i al llarg de tot el que es ve aquest estiu, perquè no pareu.
1: Un agraïment a la ciutadania de Castelldefels, que una vegada més ha demostrat ser una gran ciutadania, i a vosaltres per donar-nos la possibilitat de fer aquests agraïments i fer aquestes opinions.
0: Gràcies, Leo, fins la propera.
1: A vosaltres.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Amb aquest darrer voltant pel comerç és el moment d'acomiadar-nos. Fins demà dimecres, que us portarem més informació de la nostra ciutat. Avui hem començat la jornada d'aquest magazín Així Som amb el Coffee, prenent-nos el cafè, aquesta tertúlia política. Avui dimarts ens tocava amb el Partit Popular. Ens ha visitat el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal. Unes regidories que no s'aturen en aquest estiu. Ja sabem que a Castelldefels anem enllaçant. L'estiu és moment de celebració i hem pogut fer un repàs de moltes festes. Hem començat per les festes del mar que vam viure a principis d'aquest mes de juliol. Hem parlat de les darreres festes de barri, aquestes del Baixador, que vam viure el dissabte, també amb èxit de participació del veïnat d'aquest barri i ciutadania, que es va voler apropar a gaudir de la jornada. Al llarg de les darreres jornades, també de divendres, dissabte i diumenge, vam tenir el concurs de Nous Talents, un concurs que ens ha deixat a uns guanyadors i guanyadores que podrem viure el gran escenari de la plaça de l'Església amb motiu de la festa major d'estiu que tindrem a l'agost. També, de fet, ja tenim l'avançament de la cap de cartell de la festa major d'estiu. Tindrem a la Xenoa aquí a Castelldefels. Ja sabíem que ens acompanyarà Detallets, ja ens ha confirmat el regidor que Detallets serà el 15 d'agost i Xenoa serà el 16 d'agost. Tot això ho hem pogut parlar amb ell. Al llarg de l'Així Som també hem fet més repàs i amb això ens hem d'acomiadar perquè acaba aquí l'Així Som. Gràcies, bon dia.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 21 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Festa Major d'Estiu revela el seu gran cartell musical amb Chenoa i detallets com a principals reclams. Castelldefels continua desvetllant la programació de Festa Major d'Estiu 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical que tindrà com a grans protagonistes Chenoa i detallets, dues de les actuacions més esperades de les festes. Castelldefels rep la visita institucional del vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, Antonio Belmont. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquesta visita institucional d'Antonio Belmont, vicepresident executiu de AMB i alcalde de Cornellà, en un acte celebrat al Saló de Plens. Can Vinader consolida la seva oferta esportiva oberta amb més participació i mesures de seguretat. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels principals espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. La campanya de donació de sang del dissabte solidari tanca amb 78 donacions efectives. La campanya extraordinària de donació de sang celebrada aquest dissabte a la plaça Neus Català, coincidint amb el dissabte solidari, ha tancat amb un balanç molt positiu. Comencem.

0: Castelldefels ha desvetllat la programació de la Festa Major d'estiu d'aquest any 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical que tindran com a gran protagonista la Chenoa i The Tallets, dues de les actuacions més esperades de les festes. La cantant Chenoa serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical amb un concert al Parc de la Muntanyeta el pròxim 16 d'agost, mentre que detalls actuaran el 15 d'agost en una de les cites que es preveu que congregui més públic. La programació inclou també les actuacions de Ginestar, Los Toreros Muertos i Camerata Pacto Cassis, així com una nova edició de la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per l'entitat Aviva. Precisament aquest matí, en una entrevista a Ràdio Castelldefels, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, explicava que l'organització ultimava els darrers detalls de la festa i avançava que encara quedava per anunciar un dels principals noms del cartell. L'escoltem.
1: Els preparatius van molt intensos, ara estem detallant aquests últims coses. Evidentment, avui, que és dimarts, ja anunciarem també dues coses. També volem que sigui visible el cartell de la Festa Major. I, evidentment, una iniciativa que anunciarem avui, que és volem potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt i, evidentment, l'equip de govern. I l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem. Demà també el podrem anunciar tranquil·lament i veureu quina és la proposta.
0: Més enllà dels grans concerts, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat per la participació juvenil. Una de les activitats més esperades serà la Festa Jove, que enguany apostarà per una temàtica inspirada en la música i la cultura popular dels anys 2000. La proposta, que comptarà amb la col·laboració de l'entitat Aviva, se celebrarà el 13 d'agost i estarà protagonitzada principalment per artistes locals. Cristian Undamal avança algun dels detalls de la iniciativa durant la seva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: I la que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC. És un nom que ell va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove, en la qual també ens ajuden. I la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltaven aquestes cançons al pop nacional del 2000, que escoltaven els temes als xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates. Pues aquesta essència la recuperarem amb aquesta temàtica, no? El Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, doncs plena d'activitats. I, evidentment, serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat i que, evidentment, el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta festa jove, i moltes sorpreses més que veurem en els pròxims.
0: Entre els primers noms confirmats de la Festa Jove hi ha la cantant Natlin, un artista habitual dels escenaris de la ciutat que formarà part d'una programació centrada en posar valor al talent local. Entre els noms anunciats, el de Chenoa és un dels que ha generat més expectació. La cantant ha estat la mateixa encarregada de confirmar la seva actuació a través d'un vídeo difós a les xarxes socials i compartit posteriorment pels canals oficials de l'Ajuntament de Castelldefels. L'escoltem.
2: Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí está Chloe, estamos las dos juntitas para deciros que el 16 de agosto en Castelldefels tenemos concierto, así que veniros todos que vamos a pasarlo súper bien, un buen rato, eso proponemos. Un besito, os esperamos. Adiós.
0: Amb l'anunci de Chenoa i detallets, la Festa Major d'estiu de 2026 comença a prendre la forma definitiva. Durant les pròximes setmanes donaran a conèixer la programació completa en unes festes que tornaran a combinar música, cultura popular, activitats familiars i participació ciutadana en diferents espais de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquest dilluns la visita institucional d'Antonio Balmont, vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de Cornellà de Llobregat, en un acte celebrat al Saló de Plens. La recepció ha estat presidida per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i ha comptat amb la presència de membres del consistori, personal directiu municipal i representants de diferents àrees de l'Ajuntament. Durant l'acte, Balmont ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha mantingut una trobada institucional amb els representants municipals. En la seva intervenció, el vicepresident executiu de AMB ha destacat el paper dels ajuntaments com l'administració més propera a la ciutadania i ha reivindicat la importància del servei públic i el compromís amb la transformació de les ciutats. Ho explicava Antonio Balmont, vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona i l'alcalde de Cornellà. L'escoltem.
3: La memòria és la virtut del reconeixement de la feina i el trajecte fet. El món local subministra proximitat i invoca la resposta a la millor transformació de l'espai físic. L'espai és comunitat, vida d'emocions i sentiment d'identitat. En aquest sentit, el vostre compromís afecta a la voluntat de ser servidors públics, a la finalitat de donar respostes i obrir noves oportunitats per poder conviure en llibertat i progrés. Us agraeixo immensament aquesta invitació per escoltar i compartir projectes amb vocació metropolitana. La vostra ciutat és un far d'acció i dinamització de la nostra vida lúdica i de protecció del medi ambient. Continuarem parlant, continuem treballant, continuem demostrant que la passió, la funció i finalitat dels poders públics estan al servei de la gent, sobretot de la gent que no té cap poder. Moltes gràcies.
0: Balmont també ha posat en valor la col·laboració entre els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i ha destacat el paper de Castelldefels, que desenvolupa en àmbits com la dinamització territorial, la qualitat de vida i la protecció del seu medi ambient. Durant la seva visita, el vicepresident executiu de AMB ha recordat igualment la seva relació amb Castelldefels, una ciutat que coneix des de fa dècades i que, segons ha destacat, ha experimentat una gran transformació al llarg dels anys. Així ho explicava el propi Antonio Balmont. L'escoltem.
3: Jo vaig venir aquí, per això tinc ganes, si no seria l'hòstia. No? Con algunos probablemente no habéis nacido. ¿No? Yo empecé muy joven, ¿no? Empecé en la democracia, empecé antes, ¿no? Y sé, esta era una ciudad, debía tener en ese momento 15.000, 17.000 habitantes, si no recuerdo mal, ¿no? Con Agustín Marina, ¿no? Y todo lo que, todo el trayecto, en el fondo no me lo he perdido, ¿no? De lo que ha ido pasando en esta ciudad, ¿no? De toda la gente que ha sido protagonista también, que ha aportado, ¿no? Y por lo tanto, por eso hablaba de la memoria, ¿no? Pero la memoria simplemente es para reconocerte, ¿no? Nada más. No para reivindicarte, ¿no? Sino para reconocerte que entre generaciones se ha ido construyendo. Y sobre todo que ha sido una ciudad de alud, ¿no? Y de diferentes realidades, pero por eso hablaba también de la parte lúdica. Sois mis referentes de unos cuantos años de infancia y adolescencia, ¿no? Y de juventud, pues, a venir a cenar a las peserías de Castelldefels, claro. No, pero no es menor asociar eso en la vida, ¿no? En una comarca, aquello que representa un espacio, ¿no? Y eso también forma parte de toda esa comarca, ¿no? Y seguís formando parte, ¿no?
0: La visita s'emmarca en les relacions de cooperació que mantenen l'Ajuntament de Castelldefels i l'àrea metropolitana de Barcelona en diferents àmbits, entre ells la mobilitat, l'espai públic, l'habitatge, la sostenibilitat ambiental i la prestació de serveis metropolitans. L'acte ha finalitzat amb l'entrega d'un obsequi institucional i la tradicional fotografia oficial de la visita. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. Impulsada per l'Ajuntament l'any 2024, la iniciativa permet obrir les instal·lacions esportives municipals a la ciutadania quan no hi ha activitat dels clubs, oferint un servei gratuït, obert i supervisat. L'objectiu és fomentar l'activitat física, però també promoure la convivència i l'ús responsable dels equipaments públics. Ho explica Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports i responsable del servei.
4: Sí, mira, el programa de dinamització de Can Vinader és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels. ¿Vale? Està en funcionament des de l'any 2024. ¿Vale? Va néixer perquè amb un objectiu molt clar, obrir les instal·lacions esportives municipals a la ciutadania durant els períodes on no hi ha activitat dels clubs. La idea és oferir un espai gratuït, segur i de qualitat perquè qualsevol persona pugui practicar esport, però també fomentar la convivència, el respecte i el bon ús dels equipaments municipals. És una manera de posar les instal·lacions públiques al servei de la ciutadania en aquells moments en què més es necessiten.
0: Actualment, el servei es desenvolupa al camp municipal de Can Vinader, on els usuaris poden fer ús lliure dels diferents terrenys de joc disponibles. Juan Antonio Rodríguez ens detalla quins són els espais que estan operatius aquest estiu i les actuacions de millora previstes a l'equipament.
4: Pues mira, si una persona arriba al camp, el primer que es troba és un espai esportiu obert, organitzat i amb una persona que dinamitza aquest espai. En aquest cas, disposem d'un camp de futbol 11, dos camps de futbol 7 i un camp de futbol 5, on els usuaris poden jugar lliurement. Durant els dos primers anys també del servei, teníem les pistes poliesportives exteriors del pavelló de Can Vinader, però aquest any aquestes pistes no estan operatives perquè estem fent obres. Estem fent un segon pavelló allà a Can Vinader per el tema de millorar les instal·lacions esportives municipals per totes les entitats, per tota la ciutadania. Al marge d'això, sí que és veritat que hi ha gent que ens diu que perdem aquelles pistes que eren d'ús públic, però també està previst fer unes actuacions i habilitar altres pistes d'ús públic.
0: Un dels elements diferencials del projecte és la figura del dinamitzador esportiu. La seva funció va molt més enllà d'obrir i tancar les instal·lacions. Segons ens explica el responsable del servei, aquesta figura és clau per garantir la bona convivència entre els usuaris. L'escoltem.
4: La funció del dinamitzador principalment és que organitzi torns quan hi ha molta afluència, informar horaris, vetllar, perquè tothom pugui gaudir de l'espai i garantir que se'n facin ús correcte a les instal·lacions. És una persona que organitza els espais, que explica les normes de les instal·lacions perquè les facin complir, que fan una mica de mediació quan apareix algun conflicte, que fomenten el respecte entre usuaris i usuàries i que procuren que tothom pugui practicar l'esport en igualtat de condicions. També és una figura clau perquè si es detecta alguna incidència, dona suport als usuaris i usuàries i intenten crear un ambient agradable perquè l'espai sigui de tots. I al final també és la persona que nosaltres, l'Ajuntament, tenim allà de responsable i de referència en la instal·lació. És a dir, qualsevol coseta que passa és aquesta persona la primera que s'entera i la primera que informa al servei, diguem, municipal responsable, que sóc jo. El programa centra principalment en els períodes no lectius del calendari escolar i també en els dies festius, coincidint amb aquells moments que la demanda és més elevada. Al final, l'horari que fiquem per tenir una referència és de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la tarda, que són hores en què cobrim pràcticament gran part del dia i tant infants joves com famílies puguin utilitzar les instal·lacions durant bona part del dia.
0: Després de dos anys de funcionament, les dades d'assistència demostren la bona acollida de la iniciativa entre la ciutadania. En alguns moments s'han superat els 200 usuaris en una mateixa jornada. El tècnic ens fa balanç de l'evolució que ha experimentat el programa.
4: I van començar a obrir les pistes i els camps per deixar l'ús lliure de la instal·lació i a veure què tal funcionava. I ha estat molt millor del que s'imaginaven. Durant Setmana Santa i els mesos d'estiu hem tingut dies amb més de 220 persones en el que és la tarda. Sí que és veritat que pel matí l'ocupació és menor, però sobretot el tema de tardes hi ha un pic d'afluència molt gran amb a vegades més de 200 persones. Això que vol dir que el programa està plenament consolidat i que la ciutadania valora molt positivament disposar d'un espai gratuït, segur i ben organitzat. També sí que cal dir, i no ens enganyem, que aquest any amb el tema de les onades de calor i tal, la participació ha baixat una mica, malgrat així tenim per les tardes uns 100 usuaris de mitja aproximadament i continuem ahir. No hi ha els pics de 200 persones que tenien, però al final també temperatures de 35 a 40 graus... No...
0: El servei està obert a persones de totes les edats, tot i que bona part dels usuaris són adolescents i joves vinculats a la pràctica del futbol. El tècnic d'esport ens explica quin és el perfil habitual de les persones que fan ús de les instal·lacions.
4: Tenim franges d'edat diferents. La més comú és potser adolescents, entre 14 i 24 anys, aproximadament. Però bueno, també van infants, també van famílies, van persones grans, van avis amb els nets i netes a jugar allà. Tenim una miqueta de tot. Van nens, van nenes, van... O sea, sobretot el que tenim són adolescents i sobretot futboleros. Al final aquí sí que és veritat que bueno, tenim entitats amb una base forta, com poden ser Vista Alegre, Unió Esportiva Castelldefels, ara també tenim Alumaes, tenim altres clubs que no tenen base de formació però sí que tenen equips amateurs i bueno, totes aquestes persones que són futboleres al final mouen molta gent i part d'aquesta gent pues, bueno, tenir un camp de futbol obert allà a Can Vinader, aquí dintre del municipi i a prop del poble, pues és un punt de referència per a tots aquests esportistes. I llavors és un punt de trobada on gran part d'aquest personal de les entitats va i gaudeix allà de l'espai.
0: Més enllà de l'esport, el programa també té una important funció educativa. L'Ajuntament aprofita aquest espai per fomentar els valors com el respecte, la convivència i la cura dels equipaments municipals. Ho destaca Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports.
4: El que treballem en l'esport és treballar molts valors. Parlem de respecte, parlem de convivència, de responsabilitat, d'igualtat, de solidaritat, d'inclusió i també de cura dels equipaments públics. Al final volem que les persones entenguin que, bueno, que les instal·lacions esportives en aquest cas són de tothom i que entre tots les hem de conservar perquè les puguem continuar gaudint durant molts anys. Al final aquest és un punt molt important perquè què passa? Que nosaltres sí que és veritat que quan va començar el programa, cosetes que ens van trobar és que bueno, l'obríem, teníem el dinamitzador i dinamitzadora, però quan acabava, diguem, l'estiu, hi havia incidències del tipus pues, bueno, xarxes trencades, bancs fets malbé, mal ús de la instal·lació, em poso a menjar pipes a meitat del camp... I llavors són aquestes cosetes que, mica a mica, amb el tema de, sobretot de dinamització, pues, bueno, dient les normes... parlem amb els usuaris i usuàries, doncs són cosetes que s'han d'anar corregint. Encara ens trobem alguna coseta que s'ha de millorar i tal? Sí, evidentment, però bueno, això és, al final, amb un ús intensiu que tenim de les instal·lacions és complicat.
0: Precisament per reforçar aquesta tasca i donar suport als dinamitzadors, aquest any s'ha incorporat un servei de vigilància durant les hores de més afluència, una decisió que respon a les necessitats detectades durant les primeres edicions del programa. L'escoltem.
4: El servei de vigilància, al final, bueno, al principi no ho teníem previst. És un servei que hem afegit perquè bueno, l'any passat, com hem comentat abans, hi havia pics a l'estiu, sobretot a l'estiu, de 200 persones usuàries. I llavors el que trobàvem és que el dinamitzador es trobava una mica com indefens davant de si es trobava alguna situació complicada o adversa. Perquè al final, clar, són 200 persones allà sí. A la instal·lació i tu ets només una persona. Si ja difícilment una persona amb autoritat, com pot ser un policia, és difícil de controlar, imagina't un dinamitzador. És una miqueta com que et trobava en defens. També teníem el punt de... Que a l'hora de tancament, sobretot a les 9, què passa? El pic de calor ja ha baixat i el usuari deia no, una miqueta més. No, una miqueta més, no. Al final el servei fins a les 9, perquè si no allargaríem aquí fins a les 12 de la nit i... I sí que és veritat que bueno, el tema de l'horari de finalitzar a les 9 de la nit és perquè ja la gent baixa, la gent marxa a sopar i ja bueno, han tingut 4 hores per la tarda. I bueno, per aquest motiu, bueno, el que vam fer és el desembre, vam valorar el tema de fer una prova pilot incorporant una persona de seguretat pel matí i per les tardes. I bueno, la resposta va ser positiva, perquè al final... Més que per al tema de control i tal, que també és un tema de seguretat i confiança al dinamitzador i dinamitzadora. Perquè al final es sentia recolzat i sabia que si hi havia alguna qüestió, abans de trucar a policia o algo, tenia una persona referent de seguretat allà mateix en la instal·lació.
0: Una altra de les característiques que expliquen l'èxit de la iniciativa és la seva accessibilitat. No cal inscripció prèvia ni tampoc pagar cap quota per utilitzar les instal·lacions. Així ens ho recorda com funciona l'accés al servei a Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports responsable del servei.
4: No cal inscripció, és un dels grans avantatges que tenim del programa. És un servei gratuït i de lliure accés. Només cal venir dins dels horaris establerts i respectar les normes bàsiques de convivència perquè tothom pugui gaudir de l'espai. A partir d'aquí, jo arribo allà, entro a la instal·lació, busco l'espai on pugui fer esport i cap problema. És gratuït, segur, pensat per a tothom i on es pot practicar esport. Al final, allà podem conèixer gent, gaudir de instal·lacions municipals de qualitat. I bueno, nosaltres organitzem els espais, expliquem les normes, veiem quan hi ha conflictes, fomentem el respecte, procurem que tothom pugui practicar esport i tot això fa que, bueno, que sigui una oportunitat magnífica per mantenir-se un bon ambient i que tothom pugui fer esport, mantenir-se actiu, compartir temps amb altres persones i sobretot un ambient molt positiu.
0: Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels continua apostant per fomentar l'activitat física, la convivència, l'ús dels equipaments municipals com a espais oberts a tota la ciutadania, especialment durant els períodes de vacances escolars. La campanya extraordinària de donació de sang celebrada aquest dissabte a la plaça Neus Català, coincidint amb el dissabte solidari, ha tancat amb un balanç molt positiu. En total, 89 persones es van apropar a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits i 78 van poder fer efectiva la seva donació. Una de les dades més destacades de la jornada és que 14 persones van donar sang per primera vegada, un fet especialment important perquè contribueix a incorporar nous donants i garantir el relleu generacional necessari per mantenir les reserves. Segons les estimacions del Banc de Sang i Teixits, les donacions aconseguides durant aquesta campanya podran beneficiar fins a 234 pacients, ja que una única donació de sang pot ajudar fins a 3 persones. Aquestes xifres arriben en un moment especialment delicat per als bancs de sang. Abans de la campanya, la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, alertava que aquest 2026 està sent un any complicat. L'escoltem.
5: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: La situació també s'havia fet notar a Castelldefels. Abans de la jornada de dissabte, el municipi acumulava una seixantena de donacions menys que el mateix període de l'any passat i n'havien realitzat menys campanyes que el 2025. Precisament per intentar revertir aquesta tendència, el Banc de Sang va aprofitar la celebració del dissabte solidari per reforçar la captació de donants. Ho explicava també Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits.
5: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
0: Finalment, la resposta de la ciutadania va permetre sumar gairebé una vuitena de bosses de sang i incorporar 14 nous donants, una xifra que contribueix a reforçar les reserves en una de les èpoques més sensibles de l'any. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que la necessitat de sang és constant als hospitals i fan una crida a continuar donant durant l'estiu per garantir les reserves es mantinguin a nivells òptims.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, de dimarts 21 de juliol a Castelldefels. La festa... La festa major d'estiu revela el seu gran cartell musical amb Chenoa i The Tallets com a principals reclams. Castelldefels continua desvetllant la programació de la festa major d'estiu del 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical. Castelldefels rep la visita institucional del vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquesta visita institucional d'Antonio Balmón, del vicepresident executiu de AMB i alcalde de Cornellà en un acte celebrat al Saló de Plens. Can Vinader consolida la seva oferta esportiva oberta amb més participació i mesures de seguretat. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels principals espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Afons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels parlarem de pantalles, de com conviure-hi sense que acabin ocupant tot el nostre temps, especialment ara que estem en ple estiu, quan moltes famílies canvien rutines i els infants i adolescents disposen de moltes més hores lliures. Ho farem amb una entitat que fa més de 40 anys que treballa per promoure un consum audiovisual responsable, la protecció dels menors d'edat i l'educació mediàtica, impulsant campanyes, programes educatius i activitats adreçades tant a famílies com a centres escolars. Avui ens acompanya una persona que conec especialment bé. Durant 4 anys vaig tenir la sort de formar part de l'equip de comunicació de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Així que serà també una conversa per retrobar-nos i posar al dia tota la feina que continueu fent. M'acompanya per telèfon l'Anna Plans, presidenta d'aquesta entitat. Anna, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies i també molta il·lusió per tornar-me a retrobar amb tu.
1: Doncs, Anna, comencem ara ja de ple amb aquesta campanya d'estiu, aquesta campanya Live Your Real Life, que no és nova, perquè jo ja recordo també quan va començar, quan es va posar en marxa, però que cada estiu aneu reactualitzant, o sempre des de l'associació seguiu al dia de les tendències que hi ha en l'àmbit de consum de pantalles, i enguany quin és el missatge principal que voleu transmetre i que heu preparat amb aquesta campanya d'estiu?
2: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, d'alguna forma, el que estem intentant és compartir diferents recursos precisament per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya adjuntem una guia està de jocs analògics, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió. I pensem que és una bona eina perquè realment la infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses. I, per tant, ja sabem que la infància el joc, el jugar és un dret, per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions, és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya, sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, de donar eines a les famílies per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
1: La campanya, com bé dius el seu nom, Live Your Real Life, viure la vida real, i a més també s'assuma aquest missatge que ens destacaves, que des de l'associació no busqueu demonitzar la tecnologia, sinó que el que busqueu és trobar un equilibri, no? I com ho podem fer? Les famílies que ens estan escoltant i que ara es troben amb aquesta quantitat d'hores lliures dels seus infants, dels seus adolescents, com podem trobar aquest equilibri entre gaudir de les pantalles i gaudir també del temps fora d'elles?
2: Clar, el tema és que què poden fer les famílies, no? Per mi, el principal error no és posar pocs límits, sinó començar massa tard, no? L'educació digital comença molt, molt abans de donar el primer mòbil. De fet, nosaltres ens basem en evidències, que si vols després també ho podem comentar, perquè no sé si ho sabràs tu ara, que nosaltres formem part de la plataforma Control Z, que és una associació a nivell estatal, en la que formen part diferents societats mèdiques i diferents plataformes, no? I realment doncs, està molt bé perquè darrere hi ha molta evidència científica i és cert. Doncs, de fet, en la guia doncs, ja ho recuperem, no? Això és la guia mateixa. Doncs, nosaltres ja posem tips que són molt importants per a aquest acompanyament saludable. I després també distingim doncs, entre els primers 6 anys de vida, doncs, realment hi ha moltes, doncs, moltes societats mèdiques, com la Societat Espanyola de Pediatria, doncs, que doncs, ja recomanen de 0 a 6 anys 0 pantalles. Uh-huh. De fet, s'haurien d'evitar de 0 als 3 anys. No? I nosaltres en aquesta guia ja posem doncs, les diferents recomanacions, no? De fet, de 0 a 6 anys mai hauria de sobrepassar l'hora diària, màxim, màxim estem parlant, no que tinguin que estar una hora diària, sinó que màxim dels 7 als 12 anys no s'hauria de passar ja doncs, gradualment d'alguna forma, no s'hauria de passar de les 2 hores diàries. Per tant, bueno, de 3 a 6 anys, fins a 30 minuts, perdona, t'ho he dit malament, i després una hora diària, i a partir dels 12 anys, 2 hores diàries màxim. Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu. Per tant, és molt important doncs, aquí doncs, pensar que mentre que hi hagi una regulació, que sí que apostem per la regulació, doncs que potser com més esperem no passa res en què esperem que els nostres fills i filles doncs, entrin. I després també està el tema d'un exemple. De fet, nosaltres aquí compartim en la nostra campanya el Tecnotest, que tu el coneixes molt bé, no? Mm-hmm. Aquest Tecnotest doncs, bueno, és una forma de que les famílies doncs, puguem veure quin ús estem fent d'aquesta tecnologia, perquè ja sabem que el principal òrgan educatiu és la vista i que els nostres fills i filles es fixen en nosaltres. Per tant, una bona forma de començar doncs, a tenir en compte aquesta campanya d'estiu doncs, és pensar nosaltres mateixos, veure quin ús n'estem fent, fer aquest Tecnotest i després d'aquí ens sortirà un pla digital per l'estiu, que aquest pla doncs, pot ser un pla digital familiar, per exemple, nosaltres adjuntem tot això que t'estic dient, són recursos que nosaltres regalem.

0: per les quals les famílies també tenen que estar a punts. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar. Quan diuen una guia, buf, no? Moltes vegades no parlem de guies complicades. Vull dir, pensa que qualsevol família, penso jo, que es pot adaptar perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant, són experiències que no necessiten cap tipus de material especial, com t'he comentat abans, no? I coses molt senzilles, no? Des de fer, jo què sé, una caseta amb cartró, no? Un vaixell, etc. No? Hi ha molts exemples, no? A la guia, com convertir-nos en xefs. Jo sempre recordo, i tu m'ho has sentit dir, el meu fill, que avui dia ja té 24 anys, poca broma, i a la cuina ens han passat, no he compartit aquesta recepta, però estic pensant de compartir-la i amb l'associació, no? De les cookies, no? Quan fèiem cookies des de ben petit era una forma de compartir temps junts i sobretot de parlar, no? De parlar, aprofitar aquests moments per parlar i tenir converses maques. I després, quan va arribar l'adolescència, jo penso que continuava fent un mi perquè li feia pena, però perquè ja ho tenia incorporat. I el que més em va impactar quan ja estava estudiant fora a la universitat, i el primer any que va venir em va dir, mama, me'n vaig al Mercadona a comprar ingredients per fer les cookies, no? I vaig pensar, ostres, que xulo, no? Ja ha passat aquesta etapa i realment ho té molt incorporat. Per tant, la guia penso que pot ser molt útil i que realment ens pot ajudar a tenir eines perquè nosaltres el que intentem és això, no? Que donar moltes eines, no? I sobretot aquestes edats amb els que els nens i les nenes són tan vulnerables, que tenim tanta evidència científica, doncs que tinguem en compte que retrasar el primer smartphone o l'accés a internet en realitat ens pot ajudar moltíssim a tenir doncs, unes persones adultes sanes i que després seran més capaces doncs, d'utilitzar no? totes aquestes eines. Per tant, fins que no es demostri per entitats independents que els productes digitals són segurs, sobretot estem parlant aquí de, no? de mòbils i xarxes socials, doncs, bueno, nosaltres estem aquí doncs, per donar eines a les famílies doncs, que a vegades també tant costa perquè també es troben doncs, quan em diuen bueno, qui té la responsabilitat, doncs tots tenim una miqueta, no? Tots tenim una mica de responsabilitat. Les famílies hem d'acompanyar a educar, les escoles que han format el pensament crític, no? Les administracions han legislat, però compta amb les plataformes. A les plataformes la principal clau és regular. I què passa? Doncs que ara mateix ens estem trobant amb dissenys digitals que no estan dirigits doncs, a la infància, no? I realment doncs, hauríem d'exigir, no? Igual que es va regular en el seu dia tot el tema del tabac, l'alcohol, la publicitat infantil, doncs potser hauríem de començar doncs, a exigir aquesta regulació. Aquesta regulació. Passa que, clar, sí que hi ha sancions econòmiques, però ja saps que són, pues, tenen molt de poder i realment fins que no, jo penso que fins que no hi hagin, doncs, d'alguna forma, sancions penals, doncs, serà molt difícil en aquest sentit. Doncs, com a mínim, doncs, això, no?
1: Anna, anem ara una mica a pams perquè ens has facilitat moltíssima informació i llavors, per reconduir una mica, perquè sí que ens has posat aquest exemple d'avi,

0: petits, no? L'exemple de fer les cookies, les galetes amb el teu fill, i sí, com això, doncs, també ens destacaves que el problema és arribar tard, no? I aquí és on molts pares i mares tenen aquesta sensació de que continuen arribant tard. Aquí és on entra, per exemple, aquesta campanya d'estiu de l'associació, però moltes més, molts recursos, tot això que ens explicaves també dels recursos que oferiu de manera gratuïta, que els poden consultar, per exemple, a la vostra pàgina web, a consumidorsaudiovisuals.cat, i aquí trobaran tota aquesta informació dels projectes que porteu en marxa. I tot això ho vinculo perquè dins del que m'estaves explicant, que ens estaves explicant, Anna, era aquest paper que teniu ara a la plataforma Control Z, una associació estatal, i on també feies una pinzellada del cervell, la importància de la neurociència que té dins de les formacions que oferiu també des de l'associació. M'agradaria entrar ara en aquest tema, perquè hem de parlar de com han canviat els hàbits digitals dels anys que porteu, des de que va començar l'associació, que al principi es parlava de la televisió, que encara també continua, perquè teniu també aquesta feina d'anàlisi de continguts del que veuen els nostres infants i joves a la televisió, però clar, el protagonisme s'ha traspassat cap al mòbil, cap a les xarxes socials, el consum sense control de vídeos curts, no? Ha canviat també tota aquesta manera de consum, i amb això l'associació ha fet tota aquesta investigació, tota aquesta recerca també en l'àmbit de la neurociència per després oferir aquesta informació als centres escolars.
1: Així és. Clar, és que pensa que el cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible, doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre. Estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan es trobàvem, no, vam començar, doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys. Bé, de fet, n'hi ha que cada vegada asseguren de que s'està retrasant més, no? Per tant, és una qüestió de, crec que està suficientment justificada, i que realment hem de començar, com diu també, no, Adolescència Lliure de Mòbils, que també és una plataforma que jo penso que és interessant donar-li veu i de la que nosaltres formem part, no? Doncs que està parlant de que és important una protecció urgent basada en aquest, amb el principi, no? I tenint en compte totes aquestes evidències. De fet, en les famílies també va molt bé, perquè Adolescència Lliure de Mòbils el que d'alguna forma permet és aquest pacte de famílies, doncs, de que el que es poden adherir moltes famílies per no sentir-se soles. Però jo recordo quan feia les primeres xerrades, quan estaves tu, que tu has viscut moltes vegades, la pregunta, el que ens deien moltes vegades les famílies quan anaven a fer les xerrades al col·le, era que estaven soles, no? És que el meu fill serà l'únic. Doncs, bueno, jo sempre els deia, uniu-vos, i després va aparèixer, perquè nosaltres, com que ja ho veiem, ja veiem com a sentit comú que les famílies s'uneixin és molt important. I després va sortir Adolescència Lliure de Mòbils, que penso que també, doncs, pot ajudar que les famílies, doncs, puguin expressar-se i no es sentin soles, i que en les seves escoles vegin, doncs s'uneixin entre elles i puguin, doncs, retrasar aquesta entrada doncs, en aquest món que de moment no s'està regulant com s'hauria de regular, no? I que va una miqueta com enrere. Com et deia abans, la tecnologia no va enrere. I clar, nosaltres estem pensant en tots aquests infants fins que no arribi una regulació que realment sigui eficaç, eficient i eficaç, que passaran tots aquests infants que estan una miqueta doncs, allà que no sabem, no? Que els pares no saben què fer, que doncs, a nivell d'escoles també van una miqueta perdudes, que a nivell de legislació anem per darrere, que les plataformes s'ho passen pel forro, tal qual. Doncs, per això doncs, el recolzament és molt important. I aquí estem la Fundació i l'associació.
0: Anna, aprofito perquè, com mencionaves, la Fundació per aclarir que estem parlant amb tu com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, però que treballeu d'una manera conjunta en el dia a dia també amb la Fundació Aprender a Mirar. Estàvem parlant d'aquesta educació audiovisual que feu a les escoles, que apropeu tant a famílies com a professorat com als propis alumnes, no? Que són els que fan aquest consum de les pantalles. M'agradaria preguntar-te, l'educació audiovisual i també totes aquestes qüestions que treballeu des de l'associació i des de la Fundació, com són el ciberassetjament, la pornografia, la hipersexualització o la desinformació, tota aquesta educació entorn a aquestes qüestions, és avui més necessària que mai?
1: I tant que sí. I tant que sí, precisament una de les dels nostres principals objectius és fomentar el pensament crític i és molt important perquè pensa que passem amb el tema de la salut mental. Hi ha una idea clau que és aquest entorn digital està influint en l'ansietat, en l'autoestima i en el benestar emocional. Sí que és cert que no tot problema de salut mental ve de les pantalles, però ignorar el seu impacte és un error. Per tant, aquí hem de cuidar el son, les hores de son, evitar les pantalles abans de dormir, garantitzar un temps diari sense dispositius. Parlem de la hipersexualització, saps que és el meu tema, no?
0: El teu camp.
1: Que he estat investigant més. Sí. Realment veiem que molta infància està aprenent que el seu valor depèn de la seva imatge, de l'aprovació externa, no? Clar, quan aquesta autoestima depèn dels likes, es deixa de construir des de dins, no? Per tant, nosaltres aquí què fem des de l'associació? Pues reforçar capacitats quan els hi fem tallers, no? Quan fem les jornades d'hipersexualització, doncs veure també aprofundir amb aquelles capacitats que tenen, requereixen esforç, amb les qualitats personals, no? Que van molt més enllà de el que és la vàlua personal que ja tenim tots de per si, no? I es parla molt d'autoestima, no? Just abans de l'adolescència, que és molt important. Parlem de pornografia, també, no? Que s'ha convertit en una de les principals fonts de l'educació sexual de la infantesa. I nosaltres pensem, doncs, que realment cal una educació afectivo-sexual des de la infància. Jo penso sempre dir que si eduquéssim per la pau, doncs ja ens estalviaríem moltes de les coses que estan passant. Però bueno, com que sempre hi ha ideologia per un cantó sí, d'un cantó de l'altre, és molt difícil, doncs la realitat és que la principal font d'educació sexual avui per la infància és la pornografia. I cada vegada, des de quan tu has estat amb nosaltres, no? Des de fa molts anys que estem treballant doncs, amb l'associació amb aquest tema, malauradament aquí sí que haig de dir que cada vegada va a pitjor. No? Ja fa molts anys que es va haver un estudi que va fer la doctora Mònica Lario, que amb el que es veia en el seu doctorat, doncs en el que va fer una investigació i en el que es veia que el vídeo més vist, amb mils de milions, cents de mils de milions de reproduccions, era una violació manada. I mira quina situació ens trobem avui dia, no? I després estem amb les xarxes socials en general que estan modelant valors, no? I el que els menors veuen repetidament, doncs se'ls acaba semblant normal. Clar, què passa? Que per molt que nosaltres, quantes vegades hem recomanat als joves continguts, influencers positius, etc, però al final tots acaben veient el mateix contingut, l'acaben repetint i acaben normalitzant, no? Una sèrie d'actituds. Per tant, nosaltres també en els nostres tallers, doncs, aquest ensenyar pensament crític és tan important, doncs veure qui crea aquest contingut, no? Què pretenen aconseguir, si és real o no real. Vull dir, així és amb tots, amb cada un dels, amb els videojocs també, no? Vull dir que realment és molt important aquesta formació, aquest empoderament real que volem fer, no? Tant amb les famílies com amb la infància i amb l'adolescència, aquest pensament crític, que no necessària, vull dir, que es pot fer sense la necessitat de que aquest nen, aquesta nena, tingui un dispositiu quan encara no té la maduresa suficient. Però si almenys les famílies decideixen que sí, que tinguin doncs, aquest accés, com a mínim, doncs també que sàpiguin doncs, establir unes normes, crear uns espais, acompanyar, però jo realment el que sí que daria sí o sí és que primer, és a dir, que per tu poder acompanyar els teus fills, primer t'has de formar tu, encara que faci molt de pal, i primer els has de formar offline perquè puguin fer un bon ús online, perquè avui dia, sobretot amb xarxes socials, és molt difícil, està fet per enganxar i realment doncs és un problema que ens trobem avui dia i que l'única forma que nosaltres tenim és d'empoderar donant-los doncs, aquest pensament crític i també donant eines, no? I com tu molt bé has dit, no només doncs, amb campanyes, sinó que tenim molts webinars, no? Webinars, l'últim que vam fer, jo recordo que vaig fer amb la Mare Espanya, precisament ella és la Mare Espanya era la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i després ha sigut la que ha liderat la creació de la plataforma Control Z, a la qual nosaltres formem part. I, bueno, doncs, ella parlava, no?, de com les grans empreses tecnològiques utilitzen patrons addictius a través d'algoritmes dissenyats per mantenir-los enganxats. Clar, aquest tipus de dependència pot arribar a tenir efectes similars al consum de drogues. Perdona, ara m'oblidava del mòbil no és un juguete, no? Tota aquesta... També una tenim webinars, campanya, per exemple. Sí. Mm-hmm. Sí, és que tenim moltíssimes, no? Ja saps, sí. Live Your Real Life, que és aquesta, que hi ha tots aquests tests. El mòbil no és una joguina, doncs aquí doncs, vam entrevistar, per exemple, tenim entrevistes amb la Sílvia Álava Reyes, que és doctora en psicologia i parla de importància de posar límits a l'hora de compartir doncs, tot el tema del sharing, per exemple, i després, com tu saps, tot el tema de projectes socials com el cyberbullying, prevenció de violències masclistes, bueno, etcètera, etcètera, prevenció de tecnologia. Realment, jo a vegades, quan ara estic parlant amb tu, penses, ostres, quantes...
0: Molta cosa. Malauradament, Anna, ens falta temps per parlar de tot el que feu des de l'associació, perquè ja no hem entrat i no podrem entrar, però òbviament ja et convido, ja faig una invitació a tornar a parlar amb vosaltres perquè podem parlar dels Premis Zapping, aquests premis a la qualitat audiovisual, podem entrar en detall en molts més projectes que porteu, que continueu duent a terme des de fa molts anys, tot el que ens has fet també unes pinzellades de contraste.info, aquesta web on oferiu totes les crítiques de continguts, molt important per acompanyar tot el que, jo crec que el que ens has destacat al llarg d'aquesta conversa, Anna, és aquest acompanyament, aquest suport que feu a les famílies perquè deixin de sentir-se soles davant les pantalles i davant com marcar els límits amb els fills, filles, i que trobin un punt, un espai on realment compartir inquietuds, on aprendre, on rebre assessorament, no? Per exemple, dins de totes les coses que feu, així saltant ara una mica per fer tancament. I el que també m'agradaria aprofitar és per mencionar, ja simplement deixar-ho com pel setembre, que puguem parlar també del festival infantil que ja esteu preparant, que arribarà el 19 de setembre. Un altre punt, que ja obrirem aquest meló en una altra ocasió, Anna, amb això hem de tancar aquesta entrevista. Per part meva, agrair-te moltíssim aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Com deia, m'ha fet especial il·lusió poder parlar de amb tu, Anna, com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, on vaig tenir la sort de treballar doncs, 4 anys. Només m'agradaria demanar-te per acabar. Hem dit que teniu la pàgina web consumidorsaudiovisuals.cat i també esteu presents a xarxes.
1: També estem presents a xarxes, també tenim el canal de WhatsApp, però doncs, a través de la pàgina web podeu trobar tota la informació.
0: Molt bé, Anna.
1: I bueno, i esperant parlar del Festival Infantil.
0: Celebració que organitzeu a Barcelona, també oberta, i ja farem aquesta crida també per la ciutadania. Així que quedem de cara al setembre, Anna. Per ara, desitjar-te molt bon estiu amb un ús saludable de les pantalles.
1: Molt bé, igualment, Estefania, i moltíssimes gràcies.
2: A fons. Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Ah. al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 21 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Festa Major d'Estiu revela el seu gran cartell musical amb Chenoa i detallets com a principals reclams. Castelldefels continua desvetllant la programació de Festa Major d'Estiu 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical que tindrà com a grans protagonistes Chenoa i detallets, dues de les actuacions més esperades de les festes. Castelldefels rep la visita institucional del vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquesta visita institucional d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de AMB i alcalde de Cornellà, en un acte celebrat al Saló de Plens. Can Vinader consolida la seva oferta esportiva oberta amb més participació i mesures de seguretat. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels principals espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. La campanya de donació de sang del dissabte solidari tanca amb 78 donacions efectives. La campanya extraordinària de donació de sang celebrada aquest dissabte a la plaça Neus Català, coincidint amb el dissabte solidari, ha tancat amb un balanç molt positiu. Comencem.

0: Castelldefels ha desvetllat la programació de la Festa Major d'estiu d'aquest any 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical que tindran com a gran protagonista la Chenoa i The Tallets, dues de les actuacions més esperades de les festes. La cantant Chenoa serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical amb un concert al Parc de la Muntanyeta el pròxim 16 d'agost, mentre que detalls actuaran el 15 d'agost en una de les cites que es preveu que congregui més públic. La programació inclou també les actuacions de Ginestar, Los Toreros Muertos i Camerata Pac Cassis, així com una nova edició de la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per l'entitat Aviva. Precisament aquest matí, en una entrevista a Ràdio Castelldefels, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, explicava que l'organització ultimava els darrers detalls de la festa i avançava que encara quedava per anunciar un dels principals noms del cartell. L'escoltem.
1: Els preparatius van molt intensos, ara estem detallant aquests últims coses. Evidentment, avui, que és dimarts, ja anunciarem també dues coses. També volem que sigui visible el cartell de la Festa Major. I, evidentment, una iniciativa que anunciarem avui, que és volem potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt i, evidentment, l'equip de govern. I l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem. Demà també el podrem anunciar tranquil·lament i veureu quina és la proposta.
0: Més enllà dels grans concerts, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat per la participació juvenil. Una de les activitats més esperades serà la Festa Jove, que enguany apostarà per una temàtica inspirada en la música i la cultura popular dels anys 2000. La proposta, que comptarà amb la col·laboració de l'entitat Aviva, se celebrarà el 13 d'agost i estarà protagonitzada principalment per artistes locals. Cristian Undamal avança algun dels detalls de la iniciativa durant la seva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: I la que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC. És un nom que ell va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove, en la qual també ens ajuden. I la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltaven aquestes cançons al pop nacional dels 2000, que escoltaven els temes, els xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja, amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates. Pues aquesta essència la recuperarem amb aquesta temàtica, no?, el Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, doncs plena d'activitats. I, evidentment, serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat i que, evidentment, el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta festa jove. I moltes sorpreses més que veurem en els pròxims.
0: Entre els primers noms confirmats de la Festa Jove hi ha la cantant Natlin, un artista habitual dels escenaris de la ciutat que formarà part d'una programació centrada en posar valor al talent local. Entre els noms anunciats, el de Chenoa és un dels que ha generat més expectació. La cantant ha estat la mateixa encarregada de confirmar la seva actuació a través d'un vídeo difós a les xarxes socials i compartit posteriorment pels canals oficials de l'Ajuntament de Castelldefels. L'escoltem.
2: Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí está Chloe, estamos las dos juntitas para deciros que el 16 de agosto en Castelldefels tenemos concierto, así que veniros todos que vamos a pasarlo súper bien, un buen rato, eso proponemos. Un besito, os esperamos. Adiós.
0: Amb l'anunci de Chenoa i The Tallets, la Festa Major d'estiu de 2026 comença a prendre la forma definitiva. Durant les pròximes setmanes donarà a conèixer la programació completa en unes festes que tornaran a combinar música, cultura popular, activitats familiars i participació ciutadana en diferents espais de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquest dilluns la visita institucional d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de Cornellà de Llobregat, en un acte celebrat al Saló de Plens. La recepció ha estat presidida per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i ha comptat amb la presència de membres del consistori, personal directiu municipal i representants de diferents àrees de l'Ajuntament. Durant l'acte, Balmón ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha mantingut una trobada institucional amb els representants municipals. En la seva intervenció, el vicepresident executiu de AMB ha destacat el paper dels ajuntaments com l'administració més propera a la ciutadania i ha reivindicat la importància del servei públic i el compromís amb la transformació de les ciutats. Ho explicava Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona i l'alcalde de Cornellà. L'escoltem.
3: La memòria és la virtut del reconeixement de la feina i el trajecte fet. El món local subministra proximitat i invoca la resposta a la millor transformació de l'espai físic. L'espai és comunitat, vida d'emocions i sentiment d'identitat. En aquest sentit, el vostre compromís afecta a la voluntat de ser servidors públics, a la finalitat de donar respostes i obrir noves oportunitats per poder conviure en llibertat i progrés. Us agraeixo immensament aquesta invitació per escoltar i compartir projectes amb vocació metropolitana. La vostra ciutat és un far d'acció i dinamització de la nostra vida lúdica i de protecció del medi ambient. Continuarem parlant, continuem treballant, continuem demostrant que la passió, la funció i finalitat dels poders públics estan al servei de la gent, sobretot de la gent que no té cap poder. Moltes gràcies.
0: Balmón també ha posat en valor la col·laboració entre els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i ha destacat el paper de Castelldefels, que desenvolupa en àmbits com la dinamització territorial, la qualitat de vida i la protecció del seu medi ambient. Durant la seva visita, el vicepresident executiu de AMB ha recordat igualment la seva relació amb Castelldefels, una ciutat que coneix des de fa dècades i que, segons ha destacat, ha experimentat una gran transformació al llarg dels anys. Així ho explicava el propi Antoni Balmón. L'escoltem.
3: Jo vaig venir aquí, per això tinc ganes, si no seria l'hòstia. No? Quan algunos probablemente no habéis nacido. ¿No? Yo empecé muy joven, ¿no? Empecé en la democracia, empecé antes, ¿no? Y sé, esta era una ciudad, debía tener en ese momento 15.000, 17.000 habitantes, si no recuerdo mal, ¿no? Con Agustín Marina, ¿no? Y todo lo que todo el trayecto, en el fondo no me lo he perdido, ¿no? De lo que ha ido pasando en esta ciudad, ¿no? De toda la gente que ha sido protagonista también, que ha aportado, ¿no? Y por lo tanto, por eso hablaba de la memoria, ¿no? Pero la memoria simplemente es para reconocerte, ¿no? Nada más. No para reivindicarte, ¿no? Sino para reconocerte que entre generaciones se ha ido construyendo. Y sobre todo que ha sido una ciudad de alud, ¿no? Y de diferentes realidades, pero por eso hablaba también de la parte lúdica. Sois mis referentes de unos cuantos años de infancia y adolescencia, ¿no? Y de juventud, pues, a venir a cenar a las pizzerías de Castelldefels, claro. No, pero no es menor asociar eso en la vida, ¿no?, en una comarca, aquello que representa un espacio, ¿no? Y eso también forma parte de toda esa comarca, ¿no? Y seguís formando parte, ¿no?
0: La visita s'emmarca en les relacions de cooperació que mantenen l'Ajuntament de Castelldefels i l'àrea metropolitana de Barcelona en diferents àmbits, entre ells la mobilitat, l'espai públic, l'habitatge, la sostenibilitat ambiental i la prestació de serveis metropolitans. L'acte ha finalitzat amb l'entrega d'un obsequi institucional i la tradicional fotografia oficial de la visita. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. Impulsada per l'Ajuntament l'any 2024, la iniciativa permet obrir les instal·lacions esportives municipals

0: necessiten?
1: Actualment, el servei es desenvolupa al camp municipal de Can Vinader, on els usuaris poden fer ús lliure dels diferents terrenys de joc disponibles. Juan Antonio Rodríguez ens detalla quins són els espais que estan operatius aquest estiu i les actuacions de millora previstes a l'equipament.
0: Pues mira, si una persona arriba al camp, el primer que es troba és un espai esportiu obert, organitzat i amb una persona que dinamitza aquest espai. En aquest cas, disposem d'un camp de futbol 11, dos camps de futbol 7 i un camp de futbol 5, on els usuaris poden jugar lliurement. Durant els dos primers anys també del servei, teníem les pistes poliesportives exteriors del pavelló de Can Vinader, però aquest any aquestes pistes no estan operatives perquè estem fent obres. Estem fent un segon pavelló allà a Can Vinader per el tema de millorar les instal·lacions esportives municipals per totes les entitats, per tota la ciutadania. Al marge d'això, sí que és veritat que hi ha gent que ens diu que perdem aquelles pistes que eren d'ús públic, però també està previst fer unes actuacions i habilitar altres pistes d'ús públic.
1: Un dels elements diferencials del projecte és la figura del dinamitzador esportiu. La seva funció va molt més enllà d'obrir i tancar les instal·lacions. Segons ens explica el responsable del servei, aquesta figura és clau per garantir la bona convivència entre els usuaris. L'escoltem.
0: La funció del dinamitzador principalment és que organitzi torns quan hi ha molta afluència, informar horaris, vetllar, perquè tothom pugui gaudir de l'espai i garantir que se'n faci un ús correcte a les instal·lacions. És una persona que organitza els espais, que explica les normes de les instal·lacions perquè les facin complir, que fan una mica de mediació quan apareix algun conflicte, que fomenten el respecte entre usuaris i usuàries i que procuren que tothom pugui practicar l'esport en igualtat de condicions. També és una figura clau perquè si es detecta alguna incidència, dona suport als usuaris i usuàries i intenten crear un ambient agradable perquè l'espai sigui de tots. I al final també és la persona que nosaltres, l'Ajuntament, tenim allà responsable de referència en la instal·lació. És a dir, qualsevol coseta que passa és aquesta persona la primera que s'entera i la primera que informa al servei, diguem, municipal responsable, que sóc jo. El programa centra principalment els períodes no lectius del calendari escolar i també els dies festius, coincidint amb aquests moments que la demanda és més elevada. Al final, l'horari que fiquem per tenir una referència és de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la tarda, que són hores en què cobrim pràcticament gran part del dia i tant infants joves com famílies puguin utilitzar les instal·lacions durant bona part del dia.
1: Després de dos anys de funcionament, les dades d'assistència demostren la bona acollida de la iniciativa entre la ciutadania. En alguns moments s'han superat els 200 usuaris en una mateixa jornada. El tècnic ens fa balanç de l'evolució que ha experimentat el programa.
0: I van començar a obrir les pistes i els camps per deixar l'ús lliure de l'instal·lació i a veure què tal funcionava. I ha estat molt millor del que s'imaginaven. Durant Setmana Santa i els mesos d'estiu hem tingut dies amb més de 220 persones en el que és la tarda. Sí que és veritat que pel matí l'ocupació és menor, però sobretot el tema de tardes hi ha un pic d'afluència molt gran amb a vegades més de 200 persones. Això que vol dir que el programa està plenament consolidat i que la ciutadania valora molt positivament disposar d'un espai gratuït, segur i ben organitzat. També sí que cal dir, i no ens enganyem, que aquest any amb el tema de les onades de calor i tal, la participació ha baixat una mica, malgrat així tenim per les tardes uns 100 usuaris de mitja aproximadament i continuem ahí. No hi ha els pics de 200 persones que tenia, però al final també temperatures de 35 a 40 graus... No...
1: El servei està obert a persones de totes les edats, tot i que bona part dels usuaris són adolescents i joves vinculats a la pràctica del futbol. El tècnic d'esport ens explica quin és el perfil habitual de les persones que fan ús de les instal·lacions.
0: Tenim franges d'edat diferents. La més comú és potser adolescents, entre 14 i 24 anys aproximadament. Però també van infants, també van famílies, van persones grans, van avis amb els nets i netes a jugar allà. Tenim una miqueta de tot, van nens, van nenes, sobretot el que tenim són adolescents i sobretot futboleros. Al final aquí sí que és veritat que tenim entitats amb

0: amb una base forta, com poden ser Vista Alegre, Unió Esportiva Castelldefels, ara també tenim l'UMAES, tenim altres clubs que no tenen base de formació, però sí que tenen equips amateurs. I bueno, totes aquestes persones que són futboleres, al final mouen molta gent i part d'aquesta gent, pues, bueno, tenir un camp de futbol obert allà a Can Vinader, aquí dintre del municipi i a prop del poble, pues és un punt de referència per a tots aquests esportistes. I llavors és un punt de trobada on gran part d'aquest personal de les entitats va i gaudeix d'allà de l'espai.
1: Més enllà de l'esport, el programa també té una important funció educativa. L'Ajuntament aprofita aquest espai per fomentar els valors com el respecte, la convivència i la cura dels equipaments municipals. Ho destaca Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports.
0: El que treballem en l'esport és treballar molts valors. Parlem de respecte, parlem de convivència, de responsabilitat, d'igualtat, de solidaritat, d'inclusió i també de cura dels equipaments públics. Al final volem que les persones entenguin que les instal·lacions esportives en aquest cas són de tothom i que entre tots les hem de conservar perquè les puguem continuar gaudint durant molts anys. Al final aquest és un punt molt important, perquè què passa? Que nosaltres sí que és veritat que quan va començar el programa, cosetes que ens van trobar és que bueno, l'obríem, teníem el dinamitzador i dinamitzadora, però quan acabava, diguem, l'estiu, hi havia incidències del tipus, pues, bueno, xarxes trencades, bancs fets malbé, mal ús de la instal·lació, em poso a menjar pipes a meitat del camp, i llavors són aquestes cosetes que, mica a mica, amb el tema de, sobretot de dinamització, pues, bueno, dient les normes, parlar amb els usuaris i usuàries, pues són cosetes que s'han d'anar corregint. Encara ens trobem alguna coseta que s'ha de millorar i tal? Sí, evidentment, però bueno, això és, al final, amb un ús intensiu que tenim de les instal·lacions, és complicat.
1: Precisament per reforçar aquesta tasca i donar suport als dinamitzadors, aquest any s'ha incorporat un servei de vigilància durant les hores de més afluència, una decisió que respon a les necessitats detectades durant les primeres edicions del programa. L'escoltem.
0: El servei de vigilància, al final, al principi no ho teníem previst. És un servei que hem afegit perquè bueno, l'any passat, com hem comentat abans, hi havia pics a l'estiu, sobretot a l'estiu, de 200 persones usuàries. I llavors el que trobàvem és que el dinamitzador es trobava una mica com indefens davant de si es trobava alguna situació complicada o adversa. Perquè al final, clar, són 200 persones allà sí. A la instal·lació i tu ets només una persona. Si ja difícilment una persona amb autoritat, com pot ser un policia, és difícil de controlar, imagina't un dinamitzador. És una miqueta com que et trobem en defens. També teníem el punt de que a l'hora de tancament, sobretot a les 9, què passa? El pic de calor ja ha baixat i el usuari deia, no, una miqueta més. No, una miqueta més, no. Al final el servei és fins a les 9, perquè si no allargaríem aquí fins a les 12 de la nit i... I sí que és veritat que bueno, el tema de l'horari de finalitzar a les 9 de la nit és perquè ja la gent baixa, la gent marxa a sopar i ja bueno, han tingut 4 hores per la tarda. I bueno, per aquest motiu, bueno, el que vam fer és el desembre, vam valorar el tema de fer una prova pilot incorporant una persona de seguretat pel matí i per les tardes. I bueno, la resposta va ser positiva, perquè al final... Més que per al tema de control i tal, que també era un tema de seguretat i confiança al dinamitzador i dinamitzadora. Perquè al final es sentia recolzat i sabia que si hi havia alguna qüestió, abans de trucar a policia o alguna cosa, tenia una persona referent de seguretat allà mateix en la instal·lació.
1: Una altra de les característiques que expliquen l'èxit de la iniciativa és la seva accessibilitat. No cal inscripció prèvia ni tampoc pagar cap quota per utilitzar les instal·lacions. Així ens ho recorda com funciona l'accés al servei a Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports responsable del servei.
0: No cal inscripció. És un dels grans avantatges que tenim del programa. És un servei gratuït i de lliure accés. Només cal venir dins dels horaris establerts i respectar les normes bàsiques de convivència perquè tothom pugui gaudir de l'espai. A partir d'aquí, jo arribo allà, entro a la instal·lació, busco l'espai on pugui fer esport i cap problema. És gratuït, segur, pensat per a tothom i on es pot practicar esport. Al final allà podem conèixer gent, gaudir d'instal·lacions municipals de qualitat i bueno, nosaltres organitzem els espais, expliquem les normes, veiem quan hi ha conflictes, fomentem el respecte, procurem que tothom pugui practicar esport i tot això fa que, bueno, que sigui una oportunitat magnífica per mantenir-se un bon ambient i que tothom pugui fer esport, mantenir-se actiu, compartir temps amb altres persones i, sobretot, un ambient molt positiu.
1: Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels continua apostant per fomentar l'activitat física, la convivència, l'ús dels equipaments municipals com a espais oberts a tota la ciutadania, especialment durant els períodes de vacances escolars. La campanya extraordinària de donació de sang celebrada aquest dissabte a la plaça Neus Català, coincidint amb el dissabte solidari, ha tancat amb un balanç molt positiu. En total, 89 persones es van apropar a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits i 78 van poder fer efectiva la seva donació. Una de les dades més destacades de la jornada és que 14 persones van donar sang per primera vegada, un fet especialment important perquè contribueix a incorporar nous donants i garantir el relleu generacional necessari per mantenir les reserves. Segons les estimacions del Banc de Sang i Teixits, les donacions aconseguides durant aquesta campanya podran beneficiar fins a 234 pacients, ja que una única donació de sang pot ajudar fins a 3 persones. Aquestes xifres arriben en un moment especialment delicat per als bancs de sang. Abans de la campanya, la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, alertava que aquest 2026 està sent un any complicat. L'escoltem.
2: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: La situació també s'havia fet notar a Castelldefels. Abans de la jornada de dissabte, el municipi acumulava una 60 de donacions menys que el mateix període de l'any passat i n'havien realitzat menys campanyes que el 2025. Precisament per intentar revertir aquesta tendència, el Banc de Sang va aprofitar la celebració del dissabte solidari per reforçar la captació de donants. Ho explicava també Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits.
2: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: Finalment, la resposta de la ciutadania va permetre sumar gairebé una vuitena de bosses de sang i incorporar 14 nous donants, una xifra que contribueix a reforçar les reserves en una de les èpoques més sensibles de l'any. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que la necessitat de sang és constant als hospitals i fan una crida a continuar donant durant l'estiu per garantir les reserves es mantinguin a nivells òptims.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, de dimarts 21 de juliol a Castelldefels. La festa... La festa major d'estiu revela el seu gran cartell musical amb Chenoa i The Tallets com a principals reclams. Castelldefels continua desvetllant la programació de la Festa Major d'Estiu del 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical. Castelldefels rep la visita institucional del vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquesta visita institucional d'Antonio Balmón, del vicepresident executiu de AMB i alcalde de Cornellà en un acte celebrat al Saló de Plens. Can Vinader consolida la seva oferta esportiva oberta amb més participació i mesures de seguretat. El programa de dinamització esportiva de Can Vinader continua consolidant-se com un dels principals espais de trobada per la pràctica de l'esport durant els períodes no lectius a Castelldefels. Molt bona tarda i fins demà.

Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, repassem ara els principals titulars que en deixa el cap de setmana Castelldefels. Milers de persones celebren el segon mundial de la selecció espanyola a la plaça Teresa Claramunt. La pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament va reunir milers d'aficionats per seguir la final contra l'Argentina en un ambient majoritàriament festiu i cívic. La celebració, però, també va acabar amb alguns incidents a la via pública que van obligar a intervenir la policia local i els Mossos d'Esquadra. Nous Talents confirma el bon moment dels joves artistes de la ciutat. El concurs ha omplert els jardins del Castell i el Teatre Plaza durant 3 dies de música i dansa. Vesta en Música i Marina Gualpercin en dansa s'han proclamat guanyadors d'una edició que els obre les portes a actuar a la Festa Major d'estiu. I la plaça de l'Església es va volcar també dissabte amb una nova edició del Dissabte Solidari. Centenars de persones han participat en aquesta jornada dedicada a la cooperació i la justícia global, amb la implicació de les entitats solidàries del municipi, tallers, activitats familiars i actuacions musicals que han convertit la plaça en un gran espai de convivència i sensibilització. I aquest és el repàs als principals titulars, les cròniques que ens deixava el cap de setmana a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més titulars destacats d'aquesta jornada de dimarts. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, Aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

De Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Ja tornem a ser aquí en una nova edició de l'Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Al control hi tenim en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Com cada dia portem un programa amb actualitat, amb veus de les persones protagonistes de la ciutat. Parlarem de diferents temes que ens preocupen i ocupen, per dir-ho d'aquesta manera. Començarem, com sempre, amb el COFI. En aquesta ocasió, avui és dimarts i ens toca que ens visiti el Partit Popular. Ja ha confirmat que s'aproparà el regidor de Cultura i Joventut, dos àmbits que estan plenament d'actualitat perquè venim de celebrar una nova edició del concurs Nous Talents, talents joves de la ciutat, que van triomfar al llarg d'aquests 3 dies aquí al castell i també amb la gran final al Teatre Plaça el diumenge. El dissabte teníem també la festa del barri de Baixador. Tenim la mirada ara ja posada a la gran festa major d'agost, a veure si ens avança alguna altra novetat, igual que fa 2 setmanes que el vam tenir aquí al COFI i ens avançava una part del cartell. Ja sabeu, tenim com a convidats a Detallets, Ginestar, Los Toreros Muertos i també ens parlava de la gran festa jove. També de l'àrea de cultura parlarem de la convocatòria per participar a la llegenda del Garigot, que ja està oberta. Ja sabeu que és una representació que organitza l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels i ja està fent aquesta crida a participar-hi. I a més, el diumenge passat teníem una nova sessió de ballades de sardanes que tindrem al llarg també de tots els diumenges que queden del mes de juliol i els diumenges d'agost també. Unes ballades que es fan al vespre perquè ja sabem amb aquestes temperatures qui surt més d'hora, eh? I aquí a l'Així Som, a part de tots aquests temes que parlarem amb el regidor de Joventut i Cultura, anirem fent a cadascuna de les hores aquest butlletí amb el repàs a les notícies destacades de la ciutat. Després també avui parlarem de policia local, perquè serà poc després de les 12 que ens visitarà als estudis el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, Leo Piqué, per portar-nos el balanç del dispositiu del diumenge, aquest dispositiu per la gran final Espanya-Argentina, amb aquesta gran pantalla que teníem a la plaça Teresa Claramunt. I també aprofitarem, si el temps ens ho permet, per parlar de la resta d'incidències, que segur que sí, farem aquest balanç i una mica de repàs a la resta d'incidències de tota la setmana passada. I ja sabeu que, com és habitual, aquí a l'Així Som també fem la secció Voltant pel Comerç. Avui en tindrem 2 d'aquests recorreguts amb el company Miguel Navarro, que s'aproparà en primer lloc a Habito Estilistes, especialistes en coloració i tractaments capilars. Estan a l'Avinguda de la Constitució 101, local 3. I al final del programa, ja gairebé arribant al comiat de l'Així Som d'aquest dimarts, ja m'estic avançant molt, no?, perquè tot just comencem i ja estic parlant del final. Però bueno, jo us avanço tot. Al final del programa us parlarem del Patio Resto Bar, una proposta ben bona perquè ja quan arriba aquesta hora el que estem pensant és en menjar, no? Doncs aquí ens proposen tapes, carns, pizzas i més. Tot això ho descobrirem en aquesta proposta de Resto Bar que està ubicada a la cantonada de l'Avinguda de la Pineda amb carrer de Molinot. I si amb tot això no us he convençut, doncs no sé què més dir-vos, perquè tenim molts temes al llarg d'aquestes 3 horetes de l'Així Som. Espero que ens vulgueu acompanyar un dia més i agrair-vos també, òbviament, doncs, que estigueu aquí de manera fidel amb nosaltres, aquí a l'Així Som, que comencem ja. Vinga, va!

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels Coffee.
1: Molt bon dia, és moment del nostre Castelldefels Coffee, l'espai de tertúlia política que fem cada dia aquí a l'Aixísom. Avui m'acompanya el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal. Bon dia i benvingut de nou.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Molt bé, doncs la darrera vegada que va seure aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels estàvem tot just escalfant motors per a les festes del mar. També ens avançava algunes de les novetats per la festa major d'agost, amb aquests grans noms com Detallets i Inestà o Los Toreros Muertos. Uh-huh. Vam parlar també de la festa jove, tot el que esteu preparant. I a més ens explicava que a finals de juliol arribaríem amb la programació de tardor del Teatre Plaza. Moltes coses que anirem comentant al llarg d'aquests 30 minuts que tenim per davant. Sí. I ara posem una mica la mirada en això, que doncs bé, ens han passat ja dues setmanes des de la darrera vegada que vam parlar. Quina valoració fan, comencem si li sembla, de l'èxit de participació de les Festes del Mar?
2: Les Festes del Mar, sens dubte, ha sigut avui un èxit de participació i d'assistència. Jo crec que s'ha consolidat la festa novament, la Festa del Mar, com un punt de referent i la carta de presentació de Castelldefels, de la nostra història, de la nostra cultura. I sens dubte, ha sigut uns tres dies molt intensos, amb moltes activitats. Jo crec que també la Festa del Mar és una festa on participen moltes entitats i ens fa molta il·lusió veure com any rere any les Festes del Mar són això, la carta de presentació, que qualsevol persona que vingui de fora coneix una mica la nostra història. No? I sens dubte, totes les actuacions musicals han sigut també tot un èxit d'assistència. Pues agrair també a totes les persones que han pogut gaudir de totes les propostes que s'han organitzat des de l'àrea de festes i després també agrair, sens dubte, tota la feina que ha fet Performing Arts amb tota aquesta direcció i producció del desembarcament pirata que enguany feien aquests pràcticament 15 anys des de que van començar a agafar aquestes riendes, no? de la direcció d'aquesta representació. I sens dubte pues agrair a la Sami i a tot el seu equip de aquest esforç. També enguany hem vist un augment de participants que han volgut pues, participar al desembarcament pirata. O sigui, bueno, en conclusió, realment a les Festes del Mar han vingut per quedar-se, per posar-se en el mapa de tota Catalunya i gaudir de la nostra història i de la cultura i, sens dubte, també de les propostes que presenten.
1: Mm-hmm. La dada clau, Cristian, és que parlem de prop de 20.000 visitants. Era la resposta
2: exactament
1: que esperàveu?
2: Perquè... No, Mayra, no ho sabíem. Nosaltres no esperàvem tanta assistència de públic, ni molt menys. Nosaltres pensàvem que els números s'haurien doncs, com similars a tots els anys, però veure aquest èxit d'assistència, de la gent ha respost positivament, que ha vingut realment a gaudir de les Festes del Mar, que són meravelloses, doncs això també omple que estem fent ben les coses, que la gent aposta per la cultura, aposta per la nostra història i aposta per les nostres festes populars.
1: Mm-hmm. A xarxes van poder veure també unes imatges espectaculars amb un dron, tant del desembarcament pirata, que com bé ens explicaves, ja fa anys que es va repetint i no falla, i a més, dins de les propostes musicals teníem el Tardeo, que va ser un altre dels grans èxits.
2: Exacte, que era una de les novetats d'enguany i evidentment també apostant per el talent local, perquè aquesta empresa que va vindre a fer el Tardeo dels 90 també és on de Castelldefels, apostant per el talent local, apostant per les empreses locals i la resposta ha sigut positiva, que la gent mm-hmm. ha pogut també gaudir-ho.
1: Mm-hmm. I estic pensant ara també que les Festes del Mar van arribar condicionades pel risc d'incendi, tota la situació mm-hmm. que van viure.
2: Exacte.
1: Amb un incendi també ben a tocar, que ens va fer replantejar-nos moltes coses i des de Cultura, de fet, el divendres previ a les Festes del Mar uh-huh. es va haver d'anul·lar l'encesa de Bengales, però sí que es van poder mantenir els focs artificials de dissabte. Com valoreu també des de Cultura aquesta necessitat d'adaptar-se a tot el que va succeint en el context?
2: Pues, exacte, com dius, malauradament hauríem de cancel·lar aquesta activitat, que era l'avistament de pirates, que es fa tradicionalment el primer dia de Festes del Mar, però amb responsabilitat ens veiem l'obligació d'anul·lar aquesta activitat d'enguany, perquè realment tot el que va passar els últims dies abans amb l'incendi aquí al costat, a Gavà, també agrair l'esforç de Protecció Civil i les forces de seguretat també, pues agrair tot l'esforç que han fet de socórrer aquest incendi, o sigui que d'aquí també transmitim el nostre agraïment per la seva tasca, I d'aquesta activitat ens veiem amb l'obligació d'anul·lar-ho, evidentment, perquè no podíem garantir la seguretat realment de fer aquesta activitat. I així ha sigut també que fins al 2 d'agost tenim aquesta restricció de prohibició de l'ús de la pirotècnia, també per això, per aquest risc d'incendi que tenim, de les altes temperatures que estem vivint aquest estiu, doncs, evidentment també tota l'àrea, no només l'àrea de cultura i festa, sinó també tot l'equip de govern tenim aquesta responsabilitat de garantir la seguretat de tots els veïns de Castelldefels.
1: Però afortunadament, com dèiem, sí que els focs artificials, un dels plats forts de les festes del mar, es va poder mantenir amb tots els serveis activats aquella nit.
2: Exactament.
1: I d'aquesta manera es va garantir l'èxit general, no? Aquesta valoració positiva en general.
2: Correctament.
1: De les festes del mar.
2: Sí, és veritat que també valoràvem aquests focs artificials, però també és veritat que els focs artificials van poder garantir aquesta seguretat, aquesta distància que ens demanava Protecció Civil i bueno, van poder gaudir també d'una empresa meravellosa que també es repeteix any rere any i la gent li va encantar i va ser un moment molt especial de les festes del mar.
1: Uh-huh. I no deixem de parlar de festes perquè si hi ha una cosa que ens caracteritza aquí a Castelldefels és que a l'estiu cada cap de setmana sí. celebrem coses, no? I el passat cap de setmana, el dissabte, celebràvem el barri del Baixador. Com valoreu des de Cultura aquest tipus d'esdeveniment dins de la programació de la ciutat?
2: Nosaltres estem contents que tots els veïns i veïnes de diferents barris de la nostra ciutat que puguin gaudir i celebrar aquestes festes del barri. També és un moment d'unió, de fer comunitat, de fer pinya, no, entre els veïns dels barris, i el que nosaltres animem és que hi hagi més barris, no? Que hi hagi més barris que puguin celebrar aquestes festes, que la veritat és que, com sempre ho diem a tots els responsables de la Junta de Veïns, que evidentment l'àrea de cultura i festa sempre donarà suport a aquestes iniciatives. Realment crec que és una proposta molt positiva per als veïns de Castelldefels, perquè això, el que comentava abans, no? Perquè fa comunitat, perquè fa cohesió, fa barri, d'alguna manera, i passes una estona on pots veure també propostes locals, pots veure com tots els veïns preparen un sopar per tots els veïns. És un moment molt màgic i que sempre creiem que hem d'animar més barris a que ho facin i que, evidentment, sempre ho diem, que l'àrea de cultura i festes donarà aquest suport en tot el que necessitin i que treballi, que volem també treballar amb ells perquè això sigui una realitat.
1: Uh-huh. I entre aquestes festes també hi ha espai per donar oportunitats als creadors de casa, al talent local, no? Amb el certamen que hem pogut viure aquest darrer cap de setmana, 3 dies de molt de talent de Castelldefels, al Castell i la gran final del Teatre Plaza, que vivíem el diumenge.
2: Sens dubte, venim ara d'una, com diu, una ressaca, entre cometes, d'emocions, de sentiments, perquè realment el concurs de Nous Talents per mi és un projecte molt especial. Primer perquè, com has comentat, li donem espai al talent jove, al talent local, li donem espai i sobretot li donem visibilitat, que és el que realment demanen els artistes de la nostra ciutat. No? Bueno, el concurs Nous Talents jo crec que enguany ha sigut el punt de partida de consolidar aquest projecte, aquest festival, aquest concurs, de millorar moltes coses perquè creiem que enguany ens han donat, i gràcies també amb els artistes i les seves famílies, els meus amics, ens han donat també aquests tips per poder ser un concurs referent a la nostra ciutat, de que també molts artistes puguin tenir aquests espais per poder mostrar el seu talent. I jo crec que ja estan treballant en l'edició del 2027, en realment en fer un format que sigui idoni, perquè realment aquests festivals sempre crec que falta millorar moltes coses i avui també ha sigut una setmana de locura amb el Mundial que hem tingut de per mig, que el dimarts van tenir que decidir de canviar aquest format, perquè sempre el que volem que sigui sempre el Castell, els Jardins de Castell, però enguany com teníem el final del Mundial doncs vam poder fer-ho al Teatre Plaza i va ser també un logísticament molt complicat aquests canvis, però bueno, també agrair la paciència que han tingut no només els artistes sinó també els familiars i els amics de cada artista, també agrair tots els concurs participants enguany perquè realment no és fàcil pujar a un escenari i realment hem de donar i agrair i tot el reconeixement a aquests artistes que han vingut, que han participat, que l'han posat tota la il·lusió possible perquè sigui una edició especial i com he comentat abans, que és una edició en la qual crec que és el punt de partida de la consolidació d'aquest concurs com un espai referent per al talent local i realment estem molt contents també dels guanyadors, no? Primer de la categoria música, que va guanyar Vesta, que el veurem de taloners a un dels caps de cartell de la Festa Major, que serà un moment molt especial. Vesta, evidentment, també és un grup que fa aquestes seves lletres pròpies, que li donen molt carinyo i que, evidentment, des d'aquest concurs ja li estan sortint ofertes ja fora de les nostres fronteres de Castelldefels, i d'aquest primer premi també de dansa, que enguany ja veníem amb aquesta novetat de dansa, de la Marina Walpercin, que, bueno, és que la Marina és una meravella poder veure-la ballar, aquest arte, aquesta màgia que té de la dansa, doncs, evidentment s'ha donat aquest reconeixement amb el primer premi, no? Però no només, amb els segons premis també, amb la Mar Núñez, amb l'Alexandra Bonafé i amb la Clara de l'Ollo, i aquest tercer premi, no? La Indira, i també Ucadans, que Ucadans espectaculars, aquestes persones, aquest grup meravellosos, que d'aquí li donem tot el suport i que evidentment donarem tot el suport que faci falta perquè arribin a la final de Los Angeles. I bueno, la veritat és que és un concurs meravellós. Jo crec que ja tinc ganes que torni de nou, de millorar molt, en ultimar aquests detalls, aquestes petites coses perquè sigui que els artistes tinguin el seu espai i que els facin seu, sobretot. I res més, la veritat és que pues, de nou agrair als artistes locals que hagin participat, perquè és un moment molt màgic, de molta tensió, de qui guanyarà, qui no guanyarà i tal, i això també és la màgia d'aquest concurs.
1: Quan parles del projecte consolidat, que ja està en aquesta recta final, no? O sigui, recta de continuïtat, no? Sí. Una gran trajectòria que porta, però hem de pensar en el que deies, que enguany ens arribava la nova modalitat de dansa, uh-huh. També arriba per quedar-se?
2: Sens dubte. I hem de veure també la possibilitat de, si també d'alguna manera dividim aquest també categoria música, perquè enguany no esperàvem, que estem molt contents de que hi hagi bandes, que per fi hi hagi bandes a Castelldefels. També és una feina que està fent l'equip de cultura molt gran, que tinguem de nou bandes, perquè crec que portàvem molts anys les bandes oblidades a Castelldefels. Estem posant de nou que les bandes musicals a la nostra ciutat tinguin espais per poder fer assajos, que tinguin espais per poder cantar, tinguin espais per donar visibilitat, i aquesta feina tan gran que està fent no només l'àrea de cultura, perdó, sinó també l'àrea de joventut, pues és una feina de resultat, que veiem quatre bandes de res, perquè l'any passat no van tenir ninguna banda, i la veritat és que estem molt contents que hi hagi bandes que participen en aquests concursos i veure les propostes, perquè, a més, les quatre bandes que van participar eren totalment diferents, amb estils musicals totalment diferents, i això és meravellós, no? De la rumba, al soul, al pop, al rock, a l'indie, i això era meravellós, veure aquestes propostes. I, evidentment, seguirem treballant perquè el concurs de nous talents, si així si és, de tenir més bandes musicals, a millor dividir la categoria solista, categoria banda. Bueno, hem de veure aquestes preguntes, veure també la previsió de 2027, però que sigui així, sisplau.
1: I com ens indicaves, els guanyadors d'aquests nous talents, tant a dansa com a música, sí. I en aquest cas amb una banda, actuaran, és de nou l'objectiu de nous talents, és aconseguir que sigui una plataforma per donar visibilitat, i aquesta plataforma ho serà la Festa Major d'agost.
2: Així és, tindrem realment l'actuació dels dos, tant de dansa com de música, a la programació de la Festa Major,

0: de la Festa Major, i evidentment una iniciativa que anunciarem avui, que és potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt i evidentment l'equip de govern, i l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem demà, també el podrem anunciar tranquil·lament, i veureu quina és la proposta. I la que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC. És un nom que el va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove, en la qual també ens ajuden. I la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltaven aquestes cançons al pop nacional del 2000, que escoltaven els temes als xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates. Pues aquesta essència la recuperarem amb aquesta temàtica, no? El Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, pues plena d'activitats. I evidentment serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat, i que evidentment el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta Festa Jove, i moltes sorpreses més que veurem en els pròxims dies. La veritat és que s'està treballant, l'associació en Viva ens transmeteix aquesta il·lusió realment d'organitzar, tota la coordinació, tot l'equip és gent de Castelldefels que l'està portant tot empenta, i com he comentat amb els nous talents i també ara amb la FAC, també és una festa referent que volia que consolideixi aquí a la Festa Major, que sigui una festa que es quedi any rere any, que s'aposti per la il·lusió, pel talent local, i evidentment per aquestes propostes alternatives que normalment no veus i que la gent també pugui gaudir-ho a la FAC.
1: Uh-huh. Ens destacava el paper de l'associació Aviva amb la FAC, la Festa Jove. També hem de parlar de l'agrupació de cultura popular, perquè ens prepara un plat previ sempre a la Festa Major.
0: Exacte, sempre ja ens donen gràcies a l'agrupació cultura popular de Castelldefels, ens dona aquesta vidilla d'alguna manera per no tenir que aguantar tant l'espera de la Festa Major, no? I evidentment, com dius, ja també està obert les inscripcions per participar a la representació del Garicot, que ho veurem el 8 d'agost, crec que a les 10 de la nit, 10 a 2 quarts d'11, i que també és un èxit de participació any rere any. I el que veurem és el Parc de la Muntanyeta, no? Pues aquesta representació, aquesta història del Garigot, de com ens defensa del mal i surt pues, sempre la victòria del poble de la nostra ciutat, no? I evidentment també el dia 9 que veurem aquesta revetlla de Diada Castellera aquí a l'assaig, que farem a l'assaig obert a l'Arcadi Balaguer amb la plaça de l'Església, com s'ha fet cada any, i evidentment ja podrem adelantar una mica com serà la Festa Major, les ganes que es veu, perquè realment també és un èxit de participació aquests dos dies, i que es veu realment que la ciutadania espera amb moltes ganes la Festa Major. I també agrair pues, el paper tan important que fa l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels, també no només aquests dos dies, el 8 i el 9, sinó també a tots els dies de la Festa Major, que veiem els seus ballades, la seva il·lusió, aquesta motivació també dels castellers, aquesta gran diada que ens espera el dia 15 d'agost, pues, aquesta il·lusió que transmeteixen l'agrupació, pues, també ens fa molta il·lusió a nosaltres veure la cultura popular als carrers de Castelldefels.
1: Mm-hmm. Ja que menciona tot aquest pes, el gran pes que té la cultura popular a Castelldefels, hem de recordar que des de principis de mes, els diumenges, tenim les ballades de sardanes. Mm-hmm. Aquest diumenge també la vam tenir, amb aquesta adaptació també de que tenien en compte que arribava el Mundial, no? Però tot i així la vam fer.
0: La vam fer, sí, sí. El grup sardanista realment és meravellós poder xerrar amb elles o poder veure-les, perquè realment és una entitat que està molt viva, que gràcies a totes les dones i homes que fan el grup sardanista de Castelldefels, li donen vida, sobretot a la plaça, li donen vida a la cultura popular i li donen vida a la pròpia entitat, no? I com comentes, cada diumenge a 7:45 doncs, veiem aquesta ballada de sardanes a la plaça de l'Església, amb diferents cobles de tota Catalunya que passen per aquí també, i que podem veure també aquestes propostes musicals i també de ballada. I evidentment això també jo crec que enguany el grup sardanista serà un bueno, serà una entitat molt important també de la Festa Major per això, no? Per aquest detallets, doncs ja ens estan demanant aquesta ballada quan cantin Coti per Coti, i jo crec que serà possible que facin aquesta ballada.
1: Uh-huh. I estàvem parlant de l'inici d'aquesta convocatòria

0: aquesta crida que fa l'Agrupació de Cultura Popular per participar a la representació del Garigot, uh-huh. i una altra convocatòria que ha obert també és aquesta nova edició del concurs Viu al Parc.
1: Exacte, el Viu al Parc, la veritat que el concurs de fotografia del Viu al Parc és, també és un èxit de participació, no només perquè participen veïns de Castelldefels, sinó també participen veïns de diferents poblacions de la comarca del Baix Llobregat i també del Garraf. I bueno, ja està obert fins a, crec que a principis de setembre, si no recordo malament, i que veurem aquesta exposició també a finals de novembre, principis de desembre, a l'espai Margarida Xirgo. També la veritat és que estem molt agraïts de que la Diputació aposti un any més, perquè l'any passat no es va poder fer aquestes propostes musicals que ens ofereixen la Diputació. Enguany també veurem propostes no només per la gent adulta, sinó també infantil. Enguany apostem també per activitats infantils, per xerrades mediambientals. Bueno, serà una agenda de diferents activitats que també estan integrades a la Festa Major d'Hivern, que la que també participa doncs, la Diputació de Barcelona i que ens ofereix aquestes activitats i que molt agraïts de que també apostin per la cultura no només adulta, sinó infantil.
0: Mm-hmm. Sí, sí, portem a aquests 20 minutets parlant de patrimoni sí. cultural i això mm-hmm. també és patrimoni natural de tot el voltant de Castelldefels.
1: Exacte, sí, sí, sí. Sembla que és meravellós aquí tenir aquestes a les portes del Massís del Garraf doncs, poder tenir i organitzar aquest tipus de concurs i que sigui un èxit no només a Castelldefels, sinó també a tots els municipis del nostre voltant.
0: Uh-huh. Amb això, arribant ja a aquesta recta final del Coffee d'avui, m'agradaria sí. parlar de la programació de teatre, perquè sí, sí, fa sí. tot just dues setmanes també ens avançava que a finals d'aquest mes, encara anem uns dies avançats, però sí, li puc demanar que ens faci una mica de prèvia amb quina filosofia s'està treballant la programació i si hi ha res que ens pugui avançar.
1: Sí, sí, ja tinc ganes d'anunciar, ja tenia ganes que em puntessis. No, sí, en principi aquests pròxims dies ja anunciarem ja farem aquesta sortida d'entrades de la temporada estable del Teatre Plaça de setembre a desembre, que seran els pròxims dies. I bueno, ja podem avançar, doncs, com ja vaig començar l'última entrevista, realment estarà enfocada doncs, als menys petits, també una miqueta de comèdia, farem teatre, farem música i donaré tres propostes. La primera serà com un èxit d'assistència als teatres de Barcelona, sobretot al Teatre Paral·lel, ha sigut èxit al Teatre Eixample ara mateix, no només a Barcelona, sinó també ha sigut sold out a Madrid, vindrà el Corta el Cable Rojo, és un impro show amb molt d'èxit al panorama nacional i que per primer cop vindrà aquí a Castelldefels. Jo crec que també li encantarà també aquest públic adult. Amb proposta musical jo crec que tindrem aquest concert tan esperat del Curro, del Peris, és, també que és un concurs de talent local, que això és el que falta també al Teatre Plaça i que torna de nou el talent de la nostra ciutat al Teatre Plaça, amb el seu escenari, amb aquest concert de tres, que també comptarem amb uns artistes de primer nivell, que no volen avançar molt el Peris o el Curro que la trava, però jo crec que veurem un concert guai, de talent, de grans versions musicals, no només nacionals, sinó també internacionals, i que també molt esperat. I l'altre infantil, ja puc avançar, que tindrem el musical del Rei León. Molt esperat també pels més petits, realment és una de les produccions molt semblants a les que estem veient a Gran Via de Madrid, evidentment en petit format, però que també podem veure aquesta producció tan gran que vindrà també aquí a Castelldefels per als nens petits, aquest musical del Rei León, i que segur que li encantarà. I de com a novetat també, ja suelto ja una altra més, enguany també volem fer activitats a Nadal, la veritat, i volem fer bé que també estan retransmissions de pel·lícules nadalenques al Teatre Plaça, amb un ambient molt acollidor, amb un ambient on els nens i els seus pares, tota la família pràcticament, puguin gaudir de les pel·lícules històriques del Nadal i que podrem veure-les també els pròxims mesos.
0: Mm-hmm. Tota aquesta previsió em fa preguntar-me com és el dia a dia des de l'àrea de cultura, perquè no pareu, cada cap de setmana hi ha coses, ahir també aquí a la ràdio parlàvem amb una de les tècniques, la Lorena Romero, i ens parlava del Viudança, que és una altra dels grans formats que ha arribat aquest any, que s'ha recuperat amb aquests canvis que s'han aplicat dos mesos i que per tot el que ens va explicar va ser molt intens. I sempre després, a més, que just acabeu i ja esteu amb la mirada, ara mateix ens estaves destacant activitats del Nadal.
1: Sí, estem
0: amb la mirada a l'agost, a la Gran Festa Major, però també al Nadal. Com ho coordineu tot
1: això? Això intentem tenir una previsió anual. Realment és que has de treballar així, perquè, per exemple, la Festa Major s'ha de treballar a partir de setembre l'any que ve per tenir aquesta previsió, perquè sigui també l'optimització de recursos econòmics, optimització dels recursos humans, logístics, doncs tota aquesta previsió has de tenir-la. No? Nosaltres, l'àrea de cultura, per exemple, amb la programació del teatre, doncs ara hi hem treballat doncs, des del mes d'abril, en la programació d'estable del segon semestre, doncs ja nosaltres a partir de setembre, quan ja acabem, ja estem tot l'equip més tranquil de la festa major, doncs a setembre ja comencem a treballar en el primer semestre de 2027. Ja just fa un mes ja estàvem parlant amb l'equip de la Castanyada. O sigui, era ja com, ostres, ja és que ja toca. ja també estem tocant una mica ja a Sant Jordi. Bueno, pues, aquesta previsió ens agrada tenir-la, per tenir tot i tot llest, aquests imprevistos que puguin també sorgir, pues, el puguem tenir preparat. Bueno, ens agrada molt tenir aquesta previsió, també tenim un equipàs, l'àrea de cultura té un equip, tenim un equipàs que realment és meravellós, que sempre estan atents a totes les dates, inclús també sabem les finals de la Champions, a la Copa del Rei, per tenir aquesta previsió d'activitats i per tenir en compte. Pues aquestes coses petitones, la veritat és que ho fan tot l'equip de cultura i això és meravellós, tenir aquest equip. Estic molt orgullós del meu equip que té de l'àrea de cultura i també de l'àrea de joventut, perquè també té una gran tasca. Pues bueno, és dur. Ara ja la veritat és que l'objectiu únic és la festa major, que surti tot, que surti bé, que la gent estigui contenta, que és important que la gent ho pugui gaudir, i ja quan acabi festa major pues, ja treballar en tota la previsió de tardor i hivern, que serà també molt intens.
0: Molt bé, doncs Cristian Undamal, amb això des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents també per anar informant. Avui hem fet balanç de les festes del mar, que han batut rècords de participació, hem parlat dels nous talents que faran el salt també a l'escenari gran de la ciutat amb la festa major d'agost, hem parlat una miqueta també d'aquesta festa major, del paper de les festes de barri, de tota la cultura del gran pes que té a la nostra ciutat i tot el que ens espera aquest estiu i encara més enllà. Amb tot això, agrair-te aquesta estoneta, aquest cafè amb nosaltres aquí a la ràdio i que vagi tot molt bé a l'estiu.
1: A vosaltres. Gràcies també als ciutadans per mantenir aquesta cultura viva de Castelldefels. Gràcies a vosaltres un cop més.
0: Doncs fins la propera.
1: Fins la propera, que vagi bé.
2: Castelldefels Coffee.
3: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
4: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez,
5: todos los viernes a las 10 de la noche.
6: La cara B, un programa dedicat al món del hip hop i les seves arrels.
7: Thank you for that lovely tune, that funky music.
8: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
0: Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La Pineda acredita el seu compromís amb una platja accessible per a tothom. La platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal, un reconeixement que avala el compromís municipal amb un litoral inclusiu i accessible per a tothom. Aquest distintiu se suma a la renovació de les principals certificacions de qualitat i sostenibilitat de les platges, consolidant el municipi com un referent en excel·lència, accessibilitat i gestió ambiental. Els Jocs d'Aigua de Vistalegre funcionen en el seu horari habitual d'estiu. L'espai lúdic del Centre Cívic de Vistalegre està obert de dilluns a divendres d'11 a 2 del migdia i a les tardes de 4 a 8 del vespre, oferint una alternativa refrescant perquè els infants gaudeixin de l'estiu durant els dies de més calor. I el Baixador celebrava una nova festa major amb música, activitats i bon ambient el passat dissabte. Aquesta nova edició de la seva festa de barri, amb una programació pensada per a tots els públics, va ser un èxit d'assistència. Música, activitats familiars, un bingo musical, un sopar popular i un concert final van convertir la jornada en un punt de trobada per al veïnat. I fins aquí el repàs de l'informatiu del butlletí. Els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Avui, Domingo Morilla Ribelles, que ha estat reelegit com a president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de Catalunya i que és una entitat que ha agrupat 35 gremis, associacions i col·lectius integrats i més de 5.500 associats de diverses comarques de Barcelona i Terres de l'Ebre. Cuiner de professió reconegut per la seva trajectòria com a propietari del restaurant Cal Mingo a Viladecans, a més de presidir la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, encapçala el Gremi d'Hostaleria de Viladecans i ha liderat diverses iniciatives col·lectives del sector, havent presidit el Gremi d'Hostaleria de Castelldefels durant 14 anys o quan va ser fundador de la Fundació Escola d'Hostaleria de Castelldefels i president fundador de la Federació de Gremis del Baix Llobregat. Morilla afronta aquest segon mandat de 4 anys al capdavant de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de Catalunya amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes de professionalització, diàleg institucional i visibilització del sector que es van desenvolupar durant la legislatura anterior. Doncs què tal, Domingo?
1: Pues molt bé.
0: Escolta'm, aquí a casa teva, perquè vas ser fundador de l'Escola d'Hostaleria on ens trobem ara mateix.
1: Pues
0: quins
1: sí.
0: Records tens?
1: Molt, sobretot, un projecte molt il·lusionant. En aquell moment, el que pensava, no?, que Castelldefels, per tenir la primera indústria, que és el turisme, necessitava un espai on formar alumnes que fossin, posteriorment, aquells treballadors que ocupessin les places dintre dels nostres establiments i més enllà, evidentment. La voluntat no era única i exclusivament per centrar-nos en Castelldefels, però sí com a eix principal, ja que la inversió i la voluntat i la gestió es feia des d'aquí, des de Castelldefels. Avui formo part de l'equip de consultoria de l'escola i també em sento molt orgullós, la veritat, que avui per avui continuï l'escola després de tants anys.
0: Tu continues molt implicat, molt vinculat a Castelldefels. Quina ha estat l'evolució del sector des de que tu portes com a cuiner amb el ram de la gastronomia i com veus ara la situació?
1: Ostres, els canvis són brutals. Clar, jo vaig començar a la cuina rentant cassoles a l'any 77. 1977. Doncs, en aquell moment, penseu que encara no havien hagut les primeres eleccions sindicals. El meu sou era de 9.000 pessetes. Després de les eleccions sindicals, el meu sou va passar a 21.000. Jo pensava que no me les mereixia, la veritat. I això que li dedicava moltíssimes hores. Però ha canviat tantíssim, no només en el benestar dels treballadors, encara que som una mena de sector estigmatitzat i que molta gent parla, doncs que és un sector que es treballa dissabtes i diumenges, com a molts altres. O sigui, no hi ha una diferència en altres professions de servei. El que sí que és cert és que si tu t'apuntes a l'exèrcit hauràs de fotre tiros. En aquest cas, si t'apuntes a... si vols ser cuiner o cambrer, doncs hauràs de treballar amb molta seguretat caps de setmana i festius. Però per això els convenis també salvaguarden també l'interès del treballador, doncs, amb 15 dies de vacances extres, que són de les festes no recuperables. Molta gent això no ho diu, no es parla, però bueno, és així, no? És així. En els canvis en el temps, en matèria de... en cuina, com a cuina, com a cuiner. Perquè una cosa és fer cuina i una altra ser cuiner, Els canvis més importants poder ha sigut amb les tècniques, amb els productes. Tot ha anat molt més de pressa. Les noves tecnologies han accelerat també tot aquest procés. Era un procés lent, o relativament lent, però ara tots rebem imatges constants en els nostres telèfons, amb imatges de plats, de cuiners. També la televisió ha fet que fos una professió molt demandada, però en cuina, no en sala. Aquí ja n'era un dèficit brutal. Haurem de fer el màster metre o alguna cosa així, perquè el màster chef, ostres, cobreix molta demanda de nanos que volen fer cuina, que idealitza, i després ve la frustració. Que han de trobar, s'han de trobar en un lloc, que han de netejar, doncs, jo què sé, 3 caixes de daurades, o han de plomar perdius, o han de... i, ostres, això no és igual, no?
0: Per això dius que és diferent fer cuina que ser cuiner?
1: Clar, és totalment diferent. Fer cuina és molt més. També és fer educació. Fer cuina és formar i formar-te. Ser cuiner, bueno, pot ser un gran professional, però no fer cuina. El teu entorn no transmets, o no, ets un mecànic dintre de l'engranatge, que és un restaurant o un hotel, i això no és fer cuina.
0: S'ha de tenir vocació, eh?
1: Total, total. I ara tots ens queixem, no? Sembla que d'aquí plori el nen, no? És a dir, falta vocació perquè poder per la pandèmia, poder per tot, per una educació que ens han donat o hem donat als nostres fills, no? Allò de que no volem que passin o no volien que passessin per on ells, els pares, havien passat, no? I els hem fet poder amb una manca de caràcter, no? És a dir, és una feina estressant, en molts casos. És una feina que reclama també molta atenció, gent que ha tingut en pràctiques, i recentment amb un noi que tinc d'una escola, l'escola de Sitges, doncs el nano jo li vaig dir, escolta'm, no és per aquesta professió, és per qualsevol que escolleixis. La teva actitud és fonamental, la teva capacitat d'empatitzar amb els teus companys, la teva capacitat també de ser resilient davant de determinades adversitats que n'hi haurà. Has d'estar, doncs, venir a la feina content i a la vegada descansat, perquè estem a l'edat mitjana, eh? A una cuina hi ha foc, hi ha d'estrar els ganivets, olis calents... És a dir, això
0: és un lloc perillós, eh?
1: Sí, és un espai perillós. I si, no, si d'alguna manera no controles les tensions, si no controles les emocions, és un lloc d'accidents, no? I és millor. Després està l'espai creatiu, no? L'espai creatiu, on pots sentir-te realitzat, però no totes les cuites, no tots els restaurants tenen aquest espai creatiu. Hi ha espais que, o establiments que són més de mecànica, que tenen una oferta que és molt clara i és una altra gastronomia. És diferent, però pot ser una zona de pas. N'hi ha nois que entren a precari, entren per treure's, i parlo potser d'empreses que són més de slow food, més de cuina més ràpida, molt esquematitzat, cadenes, on els nanos o els joves, o no tan joves, arriben moltes vegades per accident o per treure's un dineret per pagar estudis o anar-se de vacances, però en cap moment han pensat en quedar-se com a una professió. I t'hi pots trobar multitud de professions, de professionals que han passat per l'hostaleria i ho conten com algo curiós. Jo, en el meu temps, havia sigut cambrer a no sé on, no? Clar, però era perquè passaven, simplement passaven. A la sala ens trobem, i ara fa una estona parlava amb un del personal d'aquí de l'escola, no? On t'hi trobes que no hi ha vocació a sala, quan a la sala, ostres, han de saber idiomes, han de créixer en idiomes, en protocol, han de créixer en relacions humanes, han de créixer en gestió d'equips, han de créixer, doncs, en gestió empresarial. És a dir, al final, quin és el sostre de qualsevol que comença la nostra professió? És independitzar-se i ser independent. Independent, independitzar-se, ser independent, independitzar-se econòmicament i ser independent a l'hora de prendre decisions en el seu creixement professional.
0: I per què està aquesta opinió tan estesa de que a l'hostaleria es paga malament?
1: Ostres.
0: Que són sous precaris.
1: De veritat és perquè es llança una idea. O sigui, jo t'ensenyaria el conveni de qualsevol dels meus treballadors. Primer, no hi ha diferències de gènere. Per un costat, a la nostra professió, o sigui, jo tinc un conveni que no diferencia home-dona. Després, està en funció de la seva categoria. Jo crec que molts busquen la diferència amb el fet que han de treballar els caps de setmana, no per lo econòmic. És a dir, no fa gaire m'havien entrevistat per al tema de la regularització dels estrangers, no? I jo els hi donava la meva opinió en el sentit que jo prefereixo que es legalitzin tots. Però haurien d'haver-hi mesures de formació paral·leles. És a dir, primer perquè són treballs molt de base, molt de base, molt de base. Si no es regularitzen, són gent o persones susceptibles d'estar en una economia submergida. Vol dir que la restauració fa això? No, jo no... O sigui, que n'hi haurà com n'hi ha gent del sector del camp, del sector de retail... De... O sigui, n'hi haurà empresaris, maldits empresaris, perquè un empresari empren, no explota. Mm. Llavors, que fan ús d'això? Jo, en el nostre cas, és a dir, jo animo... Som dels convenis més elevats que hi ha en qualsevol sector, eh?
0: De qualsevol manera... Tu deies abans que vas començar netejant cassoles i ara ets empresari, no?
1: Sí.
0: Tu aquest camí el recomanes... Hauríem de passar a ser cocinero antes que fraile, no?
1: Ostres, ara em costaria molt, eh? Mm. Ara em costaria molt animar algú a que es fes empresari del sector.
0: Sí.
1: Vivim una pressió burocràtica tremenda, tremenda, moltes normes. I quan un li ha de dedicar més temps a la gestió que a fer sofregits, tenim un problema. Tenim un problema. Jo sóc bàsicament cuiner. Que la diu, ostres, doncs podries pagar algú, però clar, si comencem. Abans jo tenia... En les comptes hi havia una part de costos fixes i una altra de variables. Part dels variables han anat tots els fixes. És a dir, perquè tots són petites quotes. La petita quota dels extintors, la petita quota dels riscos laborals, la petita quota de la protecció de dades, la petita quota... I tots són petites quotes. El control de les APPCs, els autocontrols de sanitaris... I tot té un cost que s'ha anat a la partida de fixes. Clar, dius, ostres, podries posar algú que t'ho gestionés. Ara també gestió de xarxes, ara... Clar, és a dir, estàs a les xarxes i tu has de prendre una decisió. Les controlo o em controlen a mi? És a dir, com ho fem? I això té un cost, evidentment. Si no tens el coneixement, i si tens el coneixement, es resta temps. I si es resta temps, l'has de treure d'altres feines. I, ostres, no, però posa gent. Ja, per mi abans era un orgull tenir més treballadors. Ara és una càrrega. Ho sento, eh? Però és així, perquè em genera doncs, unes obligacions, una responsabilitat que jo no animaria a ningú. És a dir, si tens un sou bo, que siga... T'ho juro que ha sigut per mi una professió superenriquidora i he après moltíssim. He arribat a llocs que no m'ho podria imaginar. Un nano que és, jo què sé, el fill d'una dona vídua amb 7 fills, de Vista Alegre, i que en 10 anys d'entrada a netejar cassoles a muntar el primer restaurant, no? I d'aquí tot el que més, no? I he anat aprenent. A mesura que anava caminant, anava aprenent. I, ostres, és una professió que m'encanta, però que ara fa patir més que abans,
0: Però feu feliços la gent.
1: Sí, bueno, com a mínim és la meva intenció. I la intenció penso que del meu equip també ho és. És a dir, la gent no ve a que li contis problemes, ve a ser feliç. I abans quan algú entra per la part de què tal, jo sempre dic entra bé i molt bé. Aquesta és la meva resposta més general. Estic entra bé i molt bé. Home, però això està molt bé. Dic, que més val donar enveja que pena. No? És a dir, i la gent ve a escoltar alegria, ve a disfrutar. Jo no li contaré a un client, doncs jo què sé, qualsevol cosa que en la meva vida quotidiana o a la gestió del negoci, doncs el podria fer patir. No sé, no, és innecessari. Venen a ser feliços, hem de fer... I a la vegada nosaltres també, eh? És la recompensa de l'egoista. Dono i rebo. Dono alegria i rebo també aquest reconeixement que em fa sentir bé. No?
0: Com veus la situació actual de Castelldefels en el sector?
1: La veritat, he tingut l'oportunitat de viure-ho. Vaig acompanyar el gremi i l'Ajuntament a Fitur. Vam estar també a Madrid Fusion i ho he dit, pública i privadament, no? És a dir, aquesta comunió d'interessos entre el sector, l'Ajuntament, i quan dic a l'Ajuntament, dic amb tots els grups, doncs fa que d'alguna manera Castelldefels es dispari amb el seu reconeixement com a ciutat gastronòmica, no? O sigui, penso que la feina que s'està fent és magnífica. Avui, concretament, formo part del Consorci de Turisme del Parc Agrari i avui hi ha un col·lectiu de cuina, que és els Sabors de la Horta, i s'han integrat de cop 6 establiments de Castelldefels. Hòstia, ens hem de congratular. Això requereix un compromís amb el producte de proximitat. Aquest és un dels cavalls de batalla del sector. Jo, d'alguna manera, aporto el meu coneixement i el meu... i les meves relacions en el món agrari, de les diferents cooperatives del Baix Llobregat, de la gestió del propi parc agrari, intentant que la gent es consciència que consumir el producte de proximitat és molt important, tremendament important, perquè fem sostenible. Molta gent fa servir l'eslògan d'economia circular i tal, que sí, que les paroles estan molt bé, però els fets, i els fets són que han de consumir producte de proximitat. I el per què? Hi ha molts motius. Un seria per salvaguardar d'alguna manera aquest espai natural que és el parc agrari. Dos, perquè és pulmó, no només de la ciutat, sinó de totes les poblacions que són colindants al parc agrari. Quan jo dic que el parc agrari és un dels parcs d'agricultura periurbana més gran d'Europa, ho dic amb tot el sentiment. I hem de treure pit. Si fóssim francesos, estaríem aquí tots, vamos, a la Vall d'Hebrés. No, hem de parlar de que tenim un espai que a part, podria ser un discurs allò gairebé xovinista, però hi ha motius objectius. ¿Vale? No subjectiu. Hi ha motius objectius, que és el que aporta el delta en clima, el que ha portat doncs, el riu al llarg dels segles fent una terra fèrtil, on es dona el nivell freàtic que aporta una salinitat als productes que es conreen. Tot això fa que tinguem uns productes sensacionals. Portar-los a les nostres cuines implica un arrelament amb el territori. No hi ha una cuina de cap lloc que primer no comenci amb el producte de proximitat. Totes les cuines creixen a partir d'allò que t'envolta. I nosaltres tenim una sort brutal. Tenim uns camps sensacionals que produeixen uns productes controlats fitosanitàriament. Ara estem amb els temes de la importació del Cono Sur i de no sé què. Escolteu-me, producte de proximitat. Perquè controlem tota la traçabilitat del producte. Els productes que venen de fora no els controlem. No només no els controlem, si hi ha una crisi, es tallen i se'n mor els d'aquí i no tindrem producte. Si no, cuidem els d'aquí i han de plegar i només basem tota la nostra compra de producte fresc. Fresc amb distància. No és fresc de collir i portar-lo a taula, sinó fresc amb la distància, perquè venen refrigerats. En el moment que ens tallin aquesta entrada de producte, ens quedarem. Veurem realment quin és el problema que tenim. És a dir, estem portant raïm per Cap d'Any de molt lluny, en barcos, en contenidors, i n'hi ha agricultors que ja el fan aquí. Ostres!
0: Tu ets crític amb l'acord de Mercosur, doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tremendament, tremendament, tremendament. Tenim problemes, tenim un dels olis. Quan la gent sap com es produeix l'oli de girassol, determinats olis, els olis de llavors i tal, no són olis, són grasses. Oli ve d'oliva, i l'oliva és un suc. L'oli és un suc. Els altres no.

0: de fer feina, per això hem crescut tant, i estar dintre de la fira està l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, empreses de turisme actiu, empreses que fan assessorament turístic, altres empreses, vinga, que hem anat creixent, però perquè la gent s'ha sentit còmoda, s'ha sentit en família. Darrerament, la fira va néixer una miqueta per defensar-se de Barcelona ciutat, La FIR, que antigament es deia GIR, va néixer perquè Barcelona marca un ritme de galeres i comarques havia de patir aquestes conseqüències. No més lluny, ara tenim el tema de la taxa turística, que neix per un grup minoritari de l'Ajuntament de Barcelona, que exigeix o demana augmentar la taxa, i ha repercutit a tota Catalunya. A tota Catalunya. I clar, no és el mateix Barcelona que terra endintre, com podria ser qualsevol poble de costa, com Castelldefels, que té una temporalitat diferent a la de Barcelona, que té fires. Pues una miqueta la FIR neix per això, per defensar-se, una miqueta de Barcelona. I ara, avui per avui, tenim dintre de la FIR una associació, que és Barcelona Restauració, que són els 22 eixos comercials de Barcelona, tota la seva restauració està a la FIR. I a CIRE, que és l'associació de cuiners i reposters, que també la tenim dintre de la FIR. Per què entren? Bueno, entren perquè se senten còmodes, entren perquè no hi ha aquest protagonisme. El president el que fa és deixar a cada espai, és a dir, hi ha tres vicepresidents, hi ha una junta directiva, cada vicepresident cobreix a l'espai, perquè jo al final continuo cuinant, jo sóc responsable del meu restaurant, jo no puc anar a totes, per mi és impossible, i en canvi doncs, tinc gent que cobreix aquest espai. Hi ha una vicepresidència a Terres de l'Ebre, que ens representa la FIR en tot moment, una altra al Penedès, una altra a la zona del Vallès, i després està la junta directiva, com per exemple si hi ha temes més domèstics a Barcelona, la FIR no hi entra, la FIR apoya, però les relacions han de ser de cada gremi independent. És a dir, la FIR recolza el gremi de Castelldefels, però és el gremi de Castelldefels que les seves els problemes o no problemes o qualsevol gestió que hagi de fer l'ha de fer directament. Nosaltres estem darrere simplement per defensar-lo i tenir un muscle. La suma de tots aquests gremis, l'únic que ens dona una presència que ens permet lluitar, doncs, com ara intentarem negociar el conveni, un propi conveni, des de la FIR.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Domingos. Sorrem aquesta nova etapa.
0: Gràcies.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdoni, ens pot portar el compte, sisplau?
2: Sí, ara li porto.
3: Has demanat el compte? Així, en masculí?
0: A Punt de Sal. En català, la paraula compte és masculina. Per tant, demanem el compte o traiem diners del compte corrent. A Punt de Sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Castelldefels, així som.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Xenoa i The Tallets encapçalen la programació musical de la Festa Major d'estiu 2026. Aquesta informació acaba de ser anunciada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament, on ens informen d'aquestes actuacions el 15 d'agost per part de Tallets i Xenoa, que protagonitzarà el gran concert el dia 16 al Parc de la Muntanyeta, en una programació musical que també inclou Ginestà, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa de Castelldefels. Les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres continuen ben vives amb el Pal Market. Avui és el torn d'estrenar una de les novetats de l'estiu, d'aquesta nova denominació de l'esdeveniment que s'està celebrant des del passat 26 de juny fins al 5 de setembre a la plaça de les Palmeres, amb aquest Pal Market. Avui s'estrena la novetat de l'Impro Show, un espectacle d'humor i improvisació que es podrà veure cada dimarts fins al 25 d'agost a la plaça de les Palmeres. L'horari d'inici és a 8:45 del vespre. I la Biblioteca La Platja segueix amb jocs, espectacles i lectures. Va començar el passat 29 de juny i encara podem gaudir de dilluns a divendres en horari de tardes de 5 a 8:45 del vespre de la Biblioplatja. Estarà en marxa fins al 28 d'agost. Avui, dimarts a les 7 de la tarda, continua el cicle dels dimarts astronòmics amb la xerrada Telescopis de Galileu a l'actualitat a càrrec de José Miguel Gómez d'Astrofels. Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tots els públics. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. D'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquest dimarts 21 de juliol en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.